Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com, per internet, amb el pitjor DJ del planeta Terra.

En aquest nou Mixtures comencem escoltant el rock del desert del nou disc de Tammy Crest. Sentim també a Ma Damba des de Mali. Descobrim el nou disc de La Missi, la nova sensació des de Ghana. I recomanem un concert de Cima Funk que promet fer suar una altra vegada a la sala Paral·lel 62. I tenim finalment un record pel Buenavista Social Club, editat una setmana com aquesta de fa gairebé 30 anys. Tot això, com sempre, aquí, el Mixtures, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

En aquest nou Mixtures comencem escoltant el rock del desert del nou disc de Tammy Crest. Sentim també en Ma Damba des de Mali. Descobrim el nou disc de La Missi, la nova sensació des de Ghana. I recomanem un concert de Cima Funk que promet fer suar una altra vegada a la sala Paral·lel 62. I tenim finalment un record pel Buenavista Social Club, editat una setmana com aquesta de fa gairebé 30 anys. Tot això, com sempre, aquí, el Mixtures, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.
2: La Veu, música i informació.

0: En aquest nou Mixtures comencem escoltant el rock del desert del nou disc de Tammy Crest. Sentim també a Ma Damba des de Mali. Descobrim el nou disc de La Missi, la nova sensació des de Ghana. I recomanem un concert de Cima Funk que promet fer suar una altra vegada a la sala Paral·lel 62. I tenim finalment un record pel Buenavista Social Club, editat una setmana com aquesta de fa gairebé 30 anys. Tot això, com sempre, aquí, el Mixtures, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.
1: Segueix-nos a Twitter @laveudesantjoan.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Crida del sindicat de llogateres a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Les convocatòries estan previstes ja des de primera hora i ara mateix alguns dels concentrats ja tallen l'avinguda de la Meridiana, una de les principals artèries d'entrada a la ciutat, i també el carrer de Còrsega. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne exigeixen que el text no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i en congeli els preus. Al llarg d'aquest informatiu anirem a alguns d'aquests punts de protesta convocats pel sindicat de llogateres. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns, 28 de setembre. Mentrestant, centenars de persones mantenen per segona nit consecutiva una acampada a la Puerta del Sol de Madrid. Amb aquest marcatge de fons, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, pressiona també els seus socis d'investidura per tancar el decret. Junts alerta que acollirà els fons voltor, però no els petits propietaris. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures per combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Agafa com a base l'evidència de 700 estudis científics internacionals i arriba en plena convulsió del sector amb el debat obert per assolir un gran acord de país en l'educació. Javier Feliz, psicòleg i director d'operacions de l'entitat Desconnecta, ha apuntat al Notícies en xarxa en quina línia hauria d'anar l'acompanyament als menors.
2: Aprendre, no? O sigui, la paraula prohibició en un món on estem envoltats de pantalles no té criteri, no? Però el tema de les mesures del govern busquen que els adolescents del nostre país tinguin eines, tornar a pensar processos cognitius, comprendre, relacionar, ser crítics, no? Tenir aquest pensament en lloc d'aquesta prohibició cap a la tecnologia.
1: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel 14 d'octubre a Barcelona. Doncs volem saber com afronta aquesta taula agrària un altre dels sindicats implicats, com és Asaja. Ho farem en conversa amb el seu president a Catalunya, Pere Roquer. La calor extrema i la falta de pluges fins ara fan preveure una temporada de bolets a mig gas aquesta tardor.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor DJ del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú. Sant!

0: És dilluns 28 de setembre, sóc l'Ona Fàbrega i això és a Territori 17, un magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 10 del matí. I ja sabeu que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui al Territori 17, a partir de 9:45, serà el moment per l'entrevista i l'Isaac Muntades parlarà amb el regidor Joan Sarrià sobre la Fira de la Galeta de Camprodon, que se celebrarà al municipi aquest cap de setmana. A 9:45 de 10, com sempre, serà el torn de rebre l'estudi en Guillem Sánchez perquè ens expliqui què s'hi cou a les xarxes, i tancarem el programa fent un repàs breu dels resultats esportius de les nostres comarques. I a més, un cop acabat el repàs, en Joan Ferriol ens explicarà què és la cursa del Taga i també com li va anar. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. El reciclatge tèxtil es troba en plena crisi. La combinació de roba de mala qualitat, la falta de sortida comercial, la saturació d'excedents i les noves obligacions legals han portat a les entitats socials al límit. Andreu Jiménez, del 9FM.
1: Alguns dels contenidors taronges de recollida de residus tèxtil han començat a desaparèixer. Són els de Roba Amiga, xarxa de la qual forma part l'entitat osonenca Tapís, que durant anys ha fet recollida del tèxtil als municipis. El canvi de normativa i, sobretot, la crisi del mercat de la roba de segona mà han fet trontollar un model que fins ara permetia assumir el servei sense un cost directe per als ajuntaments. Ho explica la gerent de Tapís, Mireia Ribas.
2: El 2025 ha estat un any molt, molt complicat, molt dur. Sí que el 26 sembla que comença a nivell més de responsabilitat de l'Ajuntament, a ser aquesta part que demanàvem de corresponsabilitat, empreses socials i ajuntaments. I llavors, aquí al territori d'Osona, a dia d'avui, com dius, estem sobrevivint, com totes les empreses socials que treballem amb aquesta línia d'activitat econòmica a les empreses d'inserció.
1: La dificultat no és només econòmica. Des de Tapís expliquen que cada vegada costa més donar sortida a la roba recollida. La producció de roba de pitjor qualitat i la saturació dels mercats de segona mà han fet que l'entitat acumuli material que no pot comercialitzar. La Generalitat ha augmentat el retorn econòmic als municipis per tona de tèxtil recollida mentre es desenvolupa el futur sistema de responsabilitat ampliada del productor. El 2027 aquest retorn continuarà augmentant, però mentre el nou model s'acaba de definir, alguns dels territoris ja han optat per assumir directament la recollida. És el cas de la Mancomunitat La Plana, que des del febrer recull el tèxtil en recursos propis. Quim Comas, cap de l'àrea de Medi Ambient i Acció Climàtica de la Mancomunitat La Plana.
3: Nosaltres, davant d'aquesta situació, i tenint en compte que ja fem una gestió amb recursos propis de recollida d'altres fraccions, vam optar per fer el mateix amb la fracció del tèxtil. I des del febrer d'aquest any 2026 estem fent aquesta recollida de forma internalitzada, amb recursos propis.
1: El canvi de portes en fora pràcticament no es nota. Les bústies continuen al carrer i la freqüència de recollida és similar. La diferència és que ara un equip de la Mancomunitat les buida, fa una primera selecció i les trasllada al tèxtil a Tapís, que en fa el tractament final.
3: De fet, tot el que sigui tèxtil ha d'anar als contenidors i és a partir de les classificacions posteriors on, per un cantó, tot allò que no sigui tèxtil es treu. Nosaltres fem una primera selecció en el que sí que descartem tot allò que no és residu tèxtil, i això ja queda fora d'aquest circuit, i aquell residu tèxtil que està contaminat, per dir-ho d'alguna forma.
1: Això, però, també té un cost. El futur passa ara pels nous contractes que hauran de licitar els municipis i pel desplegament del sistema de responsabilitat ampliada del productor.
0: Dijous, tot i la tensió de la sessió plenària de Cardedeu, s'aconseguia aprovar el Pla Local per la Llengua 2026-2030. Enric Rubio, Ràdio Televisió Cardedeu.
4: Així és, Ona, i és que aquest pla recull la proposta treballada per l'Ajuntament juntament amb les apropiacions i aportacions fetes per la ciutadania al llarg del procés de participació, com també algunes anotacions de caràcter tècnic incorporades per professionals en la matèria. Es planteja com un document de caràcter analític, estratègic i de contingut operatiu. Impulsar l'aprenentatge del català entre les persones nouvingudes i facilitar que el puguin practicar, garantir la presència normalitzada del català en l'àmbit del comerç o assegurar que el català és la llengua d'ús de tots els referents lingüístics de la comunitat educativa són només algunes dels objectius que recull el Pla Local de la Llengua, elaborat en aquest procés participatiu amb l'assessorament de la Plataforma per la Llengua i amb la col·laboració de l'Oficina del Consorci per la Normalització Lingüística de Cardedeu. Amb aquest pla ha nascut també la taula de la llengua que es reunia per primera vegada dimarts de la setmana passada a Tèxtil Rase. Escoltem a Ignasi Panes, regidor.
5: Aquesta taula volem que sigui realment més dinàmica, més oberta del que seria una comissió local, que acostuma a ser molt més formal. Per tant, la participació és oberta a tothom, encara que normalment doncs, hi veurem representades algunes entitats culturals, les més sensibles per la llengua, els partits polítics i també persones a títol individual. Això avui ho posarem també en joc perquè ens organitzem una mica com creiem que sigui més àgil.
4: Amb la constitució de la taula per la llengua i l'aprovació del pla local, l'objectiu ara és promoure l'ús del català i recuperar el vigor, com també la implicació de tots els agents que formen part de Cardedeu, comerços, entitats esportives i culturals o persones a títol individual.
0: I els Mossos d'Esquadra detenen un home a Ripoll per tràfic de drogues i falsificació de moneda, Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
6: Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Ripoll van detenir el passat 20 de setembre un home de 39 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i de tinença, falsificació i distribució de moneda falsa. Pels vols de les 12 d'aquell mateix dia, els Mossos van rebre un avís per una discussió entre veïns a la via pública, a Ripoll. Quan van arribar al lloc dels fets, els agents van observar com un home, en percebre la presència policial, amagava alguna cosa sota d'un vehicle que hi havia estacionat al carrer. A més, van veure que aquesta persona tenia sang a les mans i que presentava un tall obert al dit gros de la mà dreta. Mentre un dels agents intentava assistir l'home ferit, l'altre es va apropar al vehicle on hi hauria amagada alguna cosa i de sota en va recuperar una clau de cotxe. Els Mossos van demanar a l'home com s'havia fet la ferida de la mà i si la clau era seva, i davant les preguntes no va voler respondre, es va posar molt nerviós i va intentar arrabassar la clau de la mà de l'agent. Davant d'aquest fet, els agents van escorcollar l'individu i li van trobar a les butxaques de la jaqueta diversos bitllets tacats de sang i un embolcall de plàstic amb una substància en pols de color blanc que aparentment podria ser cocaïna. La policia va comprovar que la clau que havien recuperat obria un dels cotxes que hi havia estacionat. Van fer comprovacions i van determinar que constava a nom de l'home. Els agents van mirar si dins del cotxe hi havia més droga i efectivament van trobar al portamaletes diversos embolcalls de la mateixa naturalesa que els que l'home tenia a la jaqueta. També van trobar amagats a la cabina diversos feixos de bitllets embolicats, alguns dels quals estaven tacats de sang. El pes total de la droga eren 18 grams i la quantitat de diners ascendia a 2.830 euros fraccionats en bitllets de 10, 20, 50 i 100. Davant d'aquests indicis, els Mossos van detenir l'home per un delicte contra la salut pública. Posteriorment, entre els feixos de bitllets intervinguts, els agents van detectar diversos bitllets falsos de 20 euros, motiu pel qual també s'investiga l'home per tinença, falsificació i distribució de moneda falsificada. El detingut, que no tenia antecedents, va passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Ripoll el 21 de setembre.
0: L'Ajuntament de Castellterçol ha presentat oficialment el projecte Castellterçol

0: adequar-la com a equipament cultural. Albert Obrero és el primer tinent d'alcalde de Castellterçol i explicava que, tot i que la competència per aconseguir el pla de barris és molt exigent, l'Ajuntament té els recursos propis per aportar la seva pròpia part del projecte.
1: Hem presentat un projecte d'un 11,3 milions. El primer punt que hem de fer és que l'Ajuntament té aquest 25% per aportar-lo. Recordem que aquest impositiu va datar un govern amb deutes, amb una caixa buida i amb pòlisses de crèdit. Ara mateix hi ha diners suficients per poder atendre aquesta dotació que ens pertoca com a municipi. Si no, no ens podríem haver presentat.
0: En l'àmbit de la transició ecològica, la partida més important és la proposta de canviar la xarxa d'aigua potable amb més de 4,5 milions d'euros per substituir el fibrociment abans de l'any 2030. També renovarà el clavegueram i s'instal·laran noves plaques fotovoltaiques a l'Anla i a la piscina municipal.
1: La puntuació d'aquest projecte et dona el màxim de punts si tu amb una acció aconsegueixes les tres potes. I en el cas de l'Anla aconseguim les tres potes, perquè fem transformació física, fem transició ecològica i fem acció comunitària. Checking. Ho assolim amb els tres. L'Anla, tot i que no hem pogut fer la intervenció integral que nosaltres haguéssim pogut fer amb el segon mandat, la pandèmia ens ho va impedir, no vol dir que no vam fer res. Hem fet actuacions amb l'envolvent, s'ha fet tota la taula nova, ja està completada i s'han fet tots els tancaments.
0: I a la part sociocomunitària, el projecte preveu ampliar el gimnàs municipal del poliesportiu Joan Casanovas, l'únic de caràcter públic de tota la comarca, de més de 800.000 euros per reduir la pressió dels usuaris. L'Ajuntament també creu que, en cas de no rebre el finançament del Pla de Barris, els diferents projectes que inclou es podrien abordar durant el següent mandat de manera independent. Paral·lelament, l'Ajuntament ja estudia presentar-se al Pla de Pobles de la Generalitat com a alternativa per aconseguir finançament.
2: I Tona posa en marxa una nova edició dels pressupostos participatius amb processos adreçats a infants, joves i adults. En total, els veïns podran accedir al destí de 81.000 euros del pressupost municipal de l'any que ve, Andreu.
3: Sota el lema Tona, tothom participa, el municipi posa en marxa els pressupostos participatius per a infants, joves i adults. En total, la ciutadania podrà decidir sobre 81.000 euros del pressupost municipal del 2027. Sentim a Guiu Grau, regidor de Participació.
4: Tres processos participatius que se celebren alhora, que s'estan celebrant alhora al mateix temps i que s'estabaran durant aquest primer trimestre, i és que tota la ciutadania, des que som ben petits amb la Pepi, quan som joves amb en Crea i quan entrem a l'edat adulta amb els pressupostos participatius generals, podem dir la nostra amb el nostre poble i podem decidir sobre els pressupostos participatius. Hem passat ben bret a rècords de participació en els processos participatius que vam fer.
3: La Pepi s'adreça als nens i nenes d'entre 5 i 13 anys, que podran presentar propostes d'activitats durant el mes d'octubre. La votació serà el desembre.
5: L'any passat van anar molt bé els pressupostos participatius infantils de Tona, que havia de ser la Pepi.
6: Els propis infants poden triar quines activitats volen fer per al nostre poble.
3: Els joves d'entre 12 i 35 anys tenen el seu propi accés. En Crea, aquest any, hi ha 25.000 euros, 15.000 per activitats i 10.000 per inversions. En aquesta cinquena edició s'han presentat 32 propostes i les 24 l'han passat a la votació final. L'assemblea serà aquest dissabte i els joves podran votar individualment i també per franges d'edat. I els majors de 16 anys, empadronats a Tona, podran decidir sobre 50.000 euros dels pressupostos participatius generals.
7: La fase de presentació de propostes va ser del 20 d'abril al 31 de maig. Es van presentar un total de 59 propostes, que és l'any que s'han presentat més. Llavors, durant la validació tècnica, s'han acceptat 30 de les propostes i se n'han descartat 29.
3: La votació dels pressupostos generals començarà el 16 d'octubre i s'allargarà fins al 16 de novembre, tant presencialment com per la via telemàtica. Els tres processos coincideixen aquest trimestre amb l'objectiu que siguin els mateixos veïns de Tona qui decideixin en què es destinen aquests diners.
2: I divendres, Translocus Ona impulsava una nova trobada professional amb el Fòrum del Transport i la Logística, una jornada que va combinar debat, espais de networking i una exposició de vehicles i empreses del sector. Andreu.
3: El transport i la logística són dos sectors clau per al funcionament de la indústria i l'economia. A Osona fa 3 anys va néixer Transloc, una associació que agrupa empreses del sector i que treballa per donar resposta als principals reptes d'aquest sector. Jaume Noguer, president de Transloc Osona.
8: Tot aquell ventall de gent per compartir problemes i buscar-hi solucions. I l'únic que volem és donar suport i, sobretot, apostar cap a la sostenibilitat. Això avui

0: és que hi tenim de ser-hi perquè tenim un problema, s'ha vist aquest estiu.
1: Aquest divendres l'entitat va celebrar a Vic el Fòrum del Transport i la Logística. La jornada va combinar exposicions, debat i espais de networking amb l'objectiu de posar en contacte empreses, proveïdors, administracions i professionals i generals per i generar noves oportunitats de col·laboració.
0: Volem també ser la llançadera de la Catalunya Central. Per què? Perquè volem ser la tercera corona logística.
1: La transició energètica va ser un dels grans temes de la jornada. S'hi van abordar qüestions com l'electrificació, les energies alternatives i les dificultats que tenen les empreses a l'hora de renovar les seves flotes. La intel·ligència artificial i la digitalització van protagonitzar l'altra taula de debat, centrada en com aquestes eines poden transformar la gestió de les empreses. Víctor Gastón i Bernat Vidal són membres de la Junta.
2: Mai havíem vist unes fluctuacions en el mercat del gasoil i mai havíem vist la volatilitat que té l'últim any. Per exemple, aquí a Vic i a la comarca d'Osona, els camions de recollida de residus van amb biogàs i, per tant, ja contribueixen. Hi ha una flota de 20 vehicles que reposten aquí a casa nostra cada dia, no?
3: Este és un moment de canvi realment important, on més enllà d'incorporar una nova tecnologia, com seria la IA, de manera que les empreses estan prenent decisions, estan d'alguna forma organitzant les seves operacions i també fins i tot competint d'una altra manera.
1: Una jornada amb què Transloc Osona vol acompanyar les empreses davant la transformació del sector i facilitar les noves connexions i col·laboracions.
4: I canviem de qüestió perquè la Generalitat ha posat que Sant Julià de Vilatorta pagui 1.900.000 euros a Calldetenes per saldar el conflicte per la urbanització de la Font d'en Titus. Andreu.
1: Fa més de 25 anys que Calldetenes i Sant Julià de Vilatorta arrosseguen un litigi per la urbanització de la Font d'en Titus. El conflicte remunta al 1995, quan la Generalitat va aprovar un primer decret sobre el canvi de terme municipal. El decret es va anul·lar perquè no concretava el repartiment de béns, drets i deutes entre els dos ajuntaments. Això va obligar a aprovar-ne un de nou, que va entrar en vigor el 3 d'agost del 2000. Entre tots els decrets, va quedar un buit que ha originat la disputa actual. Els ajuntaments no es posen d'acord sobre qui havia de recaptar els impostos i assumir les despeses de l'enllumenat durant aquest període. Ara, la Generalitat ha fet una nova proposta, que el conflicte se saldi amb el pagament de 190.000 euros de Sant Julià Calldetenes. La novetat és que amb la intervenció de la Generalitat el conflicte podria passar de ser entre els dos consistoris a ser també amb el govern català, si no accepten la proposta. Màrius Valls és el regidor de Planificació Urbanística de Calldetenes.
5: És una mica ridícul que encara en aquests moments ens trobem en aquesta situació. Per la nostra part, hem intentat primer parlar amb els responsables de l'Ajuntament de Sant Julià. La sensació que tenim és que no tenen gaire voluntat d'arribar a un acord. Si d'aquí a finals d'any i amb intermediació de la Generalitat o del que sigui no arribem a un acord, doncs nosaltres el que farem serà demanar que es reverteixi la situació i que la Font d'en Titus torni a ser part de l'Ajuntament de Calldetenes.
1: Des de Sant Julià coincideixen que la situació s'ha d'aclarir i resoldre. Ara estan recuperant tota la documentació i asseguren que si finalment es demostra que han de pagar, ho faran. A priori, però, mantenen que no els correspon assumir aquest pagament.
5: Si no els agrada tindre-ho, que ens ho tornin, nosaltres ja ens en farem càrrec, i tot acabat. Vull dir, més de la Font d'en Titus, ara és la Font dels Lius, i volem que això s'acabi perquè no ens convé a ningú i creiem que estem donant un mal exemple.
1: La resolució és provisional, a l'espera que els ajuntaments hi presentin al·legacions. Tot apunta que la Generalitat els concedirà una pròrroga. Després, el cas passarà al Departament de Presidència, que haurà d'emetre la resolució definitiva.
4: Mort Marcel Miquel, clau de la recerca històrica i el patrimoni de Sant Joan de les Abadeses, Isaac Muntades.
6: L'investigador, autor i divulgador santjoaní Marcel Miquel Fageda va morir divendres als 59 anys després d'haver patit una complicació arran d'una intervenció quirúrgica. Miquel ha estat una de les figures més actives de la cultura, la recerca històrica i el patrimoni de Sant Joan de les Abadeses durant les darreres dècades. Llicenciat en dret i procurador de professió, va compaginar la seva activitat professional amb una dedicació constant a l'estudi i la divulgació de la vila santjoanina. Durant la seva trajectòria també va ser l'autor de llibres i treballs importants. Sentim a Pep Garriga, director del SAT Teatre Centre.
7: Després la feinada increïble que va fer per un dels grans llibres dels últims anys que s'ha fet a Sant Joan, que és quan va coordinar el llibre de l'Avanç sobre el recull fotogràfic. Ell va ser l'ànima que va impulsar, coordinar i catalitzar tota la feina que es va fer de recollida de les fotos. D'anomenar llibres que va fer especialment algun de la Sardana, amb en Joan Ferrer, articles de tota mena, monogràfics sobre temes molt concrets i especialment més de 3 o 4 monogràfics de la Festa Major, director de Vall dels Pavordes i multitud multitud d'estudis que va fer i que va publicar, especialment doncs, en la nostra revista de la SJA, que era un dels grans col·laboradors.
6: Miquel, que era molt estimat al municipi, també era col·laborador de la Veu de Sant Joan, una pèrdua molt sensible pel municipi. Sentim a la regidora de Cultura, Rosa Freixanet, lluant la seva figura.
8: En Marcel, per sobre de tot, era un sant joaní amant del seu poble, i aquesta estimació l'ha portat sempre a fer recerques i publicacions sobre la nostra història i també a involucrar-se en moltes activitats socials i culturals. Com a regidora, sempre que li he demanat alguna cosa, mai ha tingut un no per resposta.
6: Miquel també era una persona estretament vinculada amb la música i les arts escèniques. Per exemple, era un dels directors del Teatre Centre i va formar part de la direcció dels nombrosos muntatges, especialment en l'àmbit musical, a més d'exercir tasques d'assessorament. Sentim a Garriga.
7: Des de petit sempre ha estat vinculat al Sant Teatre Centre en l'àmbit musical, però especialment als anys 90 i durant aquests últims 30 anys sempre ha estat membre de la junta del nostre Sant Teatre i especialment primer, com la seva formació jurídica que tenia, ell era procurador de tribunals, era el secretari que se n'encarregava de que tota l'associació complís la normativa jurídica i especialment com a director musical, ell ha estat l'ànima de tots els nostres projectes.
6: També va estar vinculat al moviment sardanista i a l'organització de Sant Joan Ciutat Pubilla de la Sardana 1997 i durant molts anys va formar part de la comissió assessora del Festival del Contarnau.
4: Cardedeu compta amb un nou club de lectura des de la setmana passada, el Club de Lectura Feminista, del qual vam parlar a principis de temporada i que tot just ara ha fet la primera sessió, Enric.
9: Així és, Ona, i és que, com bé dius, des de la Regidoria d'Igualtat s'ha posat en marxa amb la col·laboració de la Biblioteca Marc de Vilalba el Club de Lectura Feminista, amb la voluntat de ser un espai de trobada intergeneracional per compartir mirades d'experiències al voltant de la literatura escrita per dones. Les gratituds de la novel·la de Delfín de Vigan sobre la gratitud i la importància de donar les gràcies a les persones que ens han ajudat a la vida, on l'autor explica la història de Mitchka, una dona gran que pateix Alzheimer i afàsia, i com ara té moltes coses a dir, ha estat la primera lectura del club feminista dinamitzat per Yoko Elias, un club de lectura obert a tothom. Escoltem aquesta dinamitzadora.
10: Hi ha d'haver-hi com una inquietud. Si tu ets una persona, insisteixo, home o dona, que vulgui venir i que tinguis una inquietud doncs, d'aprofundir sobre el tema o d'ampliar els teus coneixements sobre el tema, doncs crec que és una gran oportunitat.
9: A través de les novel·les, el club pretén reflexionar sobre la situació de les dones en diferents àmbits i generar un espai de debat, espai crític i reflexió conjunta. De fet, es faran 10 sessions en 10 lectures i no cal inscripció prèvia.
4: I Bigues i Riells i Caldes de Montbui estrenen nou curs de les aules d'extensió universitària, Laia.
11: A Bigues i Riells el curs passat es van estrenar amb les aules d'extensió universitària i enguany, després de valorar l'èxit i la implicació de la població de la zona, hi tornen. El tret de sortida a Bigues serà aquest dimecres 30 de setembre, 6:45 PM, al Centre Cívic de Bigues, amb el doctor Josep Cervelló, Autuori, catedràtic d'Egiptologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i director de l'Institut d'Estudis del Pròxim Orient Antic, i parlarà sobre les excavacions a l'ombra de les piràmides, les últimes descobertes de la missió arqueològica de la UAP a Saqqara, Egipte. Les conferències es continuaran fent un cop al mes i se'n faran un total d'11 que s'extendran fins al juny. Núria Rosell és la presidenta de la Junta i explica per què han decidit mantenir aquest format.
12: Fins ara ens ha funcionat molt bé fer-les mensuals, perquè el nostre municipi organitza moltíssimes activitats. Hi ha molta oferta, Hi ha molta oferta de diferents tipus d'activitats de teatre, de cinema, etc, etc. I, per tant, les persones, doncs semblava que fer-ho mensual, doncs els hi anava molt bé per poder també combinar amb altres activitats que poden fer i no entre cometes, estressar-se amb una sobreoferta que hi ha de diferents temes.
11: Com és habitual, la iniciativa compta amb el suport organitzatiu i de cerca de conferenciants de l'Autònoma. Tot i això, des de la Junta i a partir de les peticions dels associats, també hi aporten propostes temàtiques. Però Bigues i Riells no és l'únic municipi que compta amb una aula d'aquest tipus. Caldes de Montbui celebra enguany els 10 anys de trajectòria de la seva aula d'extensió universitària. La inauguració del nou curs serà el proper 7 d'octubre, 6:45 PM, a l'Espai Can Rius, amb ni més ni menys que el meteoròleg Tomàs Molina, que oferirà la ponència Com serà el temps a Caldes el 2030. A diferència de Bigues, a Caldes les conferències es fan de manera quinzenal, però com a Bigues aborden un ampli ventall de temes divulgatius, científics, culturals, etc. Totes dues aules tenen com a prioritat afavorir l'envelliment actiu i l'accés a la cultura per a les persones majors de 55 anys, tot i que estan obertes a qualsevol persona de qualsevol edat amb inquietuds per continuar aprenent.
4: acabem aquí aquest repàs informatiu. Anem a saber com està el temps. Casa Terradellos us ofereix el temps. I és moment de saludar un dia més al nostre home del temps. Pep Acosta, bon dia.
13: Hola, molt bon dia. Benvinguts a la informació meteorològica. Per fi som dilluns, arrenca una nova setmana i per fi ho fa amb novetats meteorològiques. L'anticicló, que dominava la situació aquestes últimes setmanes, podríem dir, aquests últims dies, comença a desinflar-se, comença a marxar i per fi obre les portes a un temps molt més canviant, a un temps molt més dinàmic, podríem dir, i on els canvis i la inestabilitat serà la gran protagonista d'aquesta setmana. Les temperatures han baixat, sobretot alta muntanya. Es nota aquest canvi de situació. Les temperatures ja són més baixes a alta muntanya que no pas a les valls. I això és degut a això, que s'està movent tot una mica. I cada vegada més núvols. Ahir ja vam tenir bastants núvols. I aquesta nit ja s'ha nublat del tot a molts llocs. Fins i tot que va al Pirineu de Lleida, lluny de la nostra zona, i ha començat a ploure una mica. I de cara a aquesta nit, és quan pot començar a ploure. I ho pot fer de manera moderada a les nostres comarques, sobretot cap al Vallès Oriental, cap al Prelitoral, és on pot ploure més, sobretot aquesta tarda-nit, i més de 15-20 litres en algunes zones. Les temperatures màximes van baixant. Avui baixaran més respecte a les d'ahir i es aniran normalitzant mica en mica. Valors ja molt més normals per època de l'any. Avui costarà arribar als 27-28 graus de màxima. Hi ha temperatures molt més normals, com deia, per aquestes dates en les que ja estem. I res més destacar, això, que per fi hi ha un canvi de temps, per fi una setmana molt inestable, i puja sobre aquesta tarda i nit. Moltes gràcies, bon dilluns, adeu.
4: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai. Moltes gràcies, Pep. Fins demà i que tinguis un bon inici de setmana. Nosaltres, amb aquest breu minutet, repassarem les portades, Andreu.
1: Doncs mira, va, farem un breu repàs, com que és dilluns, de les portades del nou, dels dos nous, del Vallès Oriental i el d'Osona. El d'Osona, doncs, el titular parlen sobre aquest cas, podríem dir gairebé de ciència-ficció, on quatre homes estan sent perseguits. Un el van trobar a Muntanyola, després de que la policia els perseguia des de Sant Feliu de Guíxols. A la imatge destacada, doncs, veiem que Roda de Ter va celebrar els 1.200 anys del nom del poble, que durant l'espectacle per la Festa Major. I se'ns ha acabat el temps.
4: Se'ns ha acabat el temps i ja repassarem.
14: ¿Qué estás tocando?
15: Una canción que he compuesto yo.
14: Para, ya sabes lo que quiero escuchar.
15: No lo sé.
14: La tocaste para ella, tócala para mí.
15: Bueno, es que no la recuerdo.
14: Si ella la resistió, yo también. Tócala.
15: Sí, jefe.

En aquest nou Mixtures comencem escoltant el rock del desert del nou disc de Tammy Crest. Sentim també Amma Damba des de Mali. Descobrim el nou disc de La Missi, la nova sensació des de Ghana. I recomanem un concert de Cima Funk que promet fer suar una altra vegada a la sala Paral·lel 62. I tenim finalment un record pel Buenavista Social Club, editat una setmana com aquesta de fa gairebé 30 anys. Tot això, com sempre, aquí, el Mixtures, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la...
2: El nou so d'Osona.
3: Territori 17.
4: Són 9:45 del matí i avui començarem per fer un repàs dels resultats esportius de les nostres comarques. Doncs començarem per la veu de Sant Joan amb l'Isaac Muntades perquè ens faci aquest breu repàs esportiu. Isaac.
5: Doncs mira, comencem per futbol perquè el grup 3 de la tercera catalana, el Can de Bànol, li va clavar una maneta al Joventut Sant Pere Màrtir, 5-0. Van marcar Garrido, Wandianga, Diao, Caro i Maideu, i el Camprodon li va fer un set al Sant Privat d'en Bas i va guanyar 6-1 amb un doblet de Néstor Fabián, un altre doblet de Martí Coderc i gols d'Abdesamat i Canseco. Per la seva banda, la Badesenc va empatar un contra les Preses amb gol d'Abraima. Tots tres van jugar a casa i el Can de Bànol, doncs ara mateix és el millor classificat del grup, dels equips. Disculpeu. Ai, del Can de Bànol és quart, el Camprodon setè i la Badesenc dotzè. I a la Lliga d'Hockey Nacional Catalana, l'Hockey Club Ripoll va començar la Lliga tombant el Barça a casa per 4-1 amb un doblet de Font i gols de Juglar i Monge. Per tant, bon inici del Ripoll, que suma 3 punts i, a més, guanyant un dels millors equips de la categoria.
4: Doncs, Isaac Muntades, moltes gràcies. Nosaltres seguirem aquest repàs esportiu. Ens anirem cap a Cardedeu amb l'Enric Rubió perquè ens expliqui com ha anat aquest cap de setmana per la seva zona. Enric.
6: Molt bones. Doncs mira, portem bones notícies de Cardedeu i això m'agrada i és que aquest any sembla que sigui una anomalia amb el bon sentit. I descobrim aquest bloc informatiu des d'aquí, des del poble, podent explicar que el femení d'handbol ha guanyat el Sant Quirze per 31-25 a la Lliga Catalana Or, mentre que el masculí Argent Catalana ha guanyat per 32-26 a Lleida. Així que molt bon inici de la temporada. Qui també està fent un inici prou triomfal de la temporada i que ara mateix es col·loca segon de la classificació empatat a punts amb els primers és el Freiking Granollers. I és que aquest cap de setmana ha aconseguit un espectacular 31-41 a la Lliga Asobal, guanyant el partit amb l'Orneo Eon Alicante de manera contundent. I això sí, si mirem cap al futbol, no ha estat el cap de setmana de les nostres contrades, del Vallès Oriental i Baix Montseny. I és que si mirem a Primera Catalana, que sempre es portem al Cardedeu, ha perdut contra el Bosc de Tosca per 4-1, cosa que el deixa 13è a la classificació, tot i ser inici de temporada no és plat de bon gust de ningú, això, i tampoc ha estat el cap de setmana per futbol a segona catalana de cara al Vilamajor, i és que ha perdut contra el Canovelles per 2-1, així que res, esperem que segueixin així de bé els resultats en vol i que millorin els de futbol, sens dubte.
4: I acabarem el repàs esportiu des d'aquí a l'emissora del 9FM. Andreu Jiménez, bon dia de nou, explica'ns com ha anat aquest cap de setmana per Osona i el Lluçanès.
7: Bona zona, doncs no tenim molt bons resultats, però sí que haurem de destacar-ne un, sobretot comencem pel Tona, que va perdre el camp del San Juan Atlético de Moncada per 2-1. Ara mateix els tonencs són penúltims a la Lliga després de 4 jornades, on es troben ara mateix a la 17a posició. I pel que fa a la tercera divisió femenina, el Vicriu primer va rescatar un punt del camp del Pallajà, on van empatar a 0, i les biguetanes ara mateix es troben a la mitja taula després de 3 jornades disputades. Pel que fa a la Lliga Elite, tenim una de freda i una de calenta. Comencem per la calenta, que és que el Manlleu és líder de la Lliga després d'ahir derrotar el filial del Sabadell per 1-3, on els manlleuencs es van posar 0-3 al marcador. Charlie va tornar a aturar en penal, ja ho va fer en el derbi i ho va tornar a fer, va tornar a aturar en penal el porter del Manlleu, i ara mateix el Manlleu es troba al cap davant de la classificació. Només s'han disputat 2 partits, però has d'anar líder. I la freda és el Vic, que va caure a casa contra l'Horta per 0-1, i ara mateix el Vic és cué, però bé, ja sabem que és molt simbòlic, ja que estem només a la segona jornada. I a la Primera Catalana, destacar el bon resultat del Torelló, que es va imposar per 2-1 contra el quart, i els Pescallunes es troben ara mateix a la 5a posició de la Lliga, amb 2 jornades disputades, tenint en compte que és un equip que ha pujat aquest any. Doncs bon inici de temporada pel conjunt de Miquel Muñoz, que és 5è amb 4 punts després de guanyar un partit i empatar-ne un altre. I també destacarem avui el 9-9, doncs evidentment l'hoquei, que no ha començat la temporada pel que fa a la Hockey Lliga Plata, on el Manlleu va guanyar 3-5-1 contra el Mollerussa, li va clavar una maneta, i pel que fa a l'autobicatana Pativic va caure derrotat res, al tram final del partit contra el filial del Noia per 4-3. I destacar que l'Hockey Lliga, la primera divisió de la màxima categoria estatal de l'hoquei, encara no ha començat, el Voltregà està de pretemporada, i el que van, doncs, van clavar-li una maneta també al Lloret per 5-2.
4: Doncs Andreu Jiménez, moltes gràcies per aquest repàs esportiu. Ens veiem ara, fins ara.
7: Fins ara, Ona.
4: I ara coneixerem a Joan Ferriol, ens explicarà què és la cursa d'Altaga i també com li va anar, i tot això ens ho farà amb una nota de veu.
8: Hola, sóc en Joan Ferriol i res, us vull explicar quina va ser la meva experiència en córrer la 27a edició de la cursa d'Altaga aquest passat dissabte 19 de setembre del 2026. Jo sóc de Sant Joan, de les Abadesses, de tota la vida, i ara fa uns 4 anys que també formo part de l'organització d'aquesta cursa d'Altaga. I l'any passat se'm va passar pel cap que seria xulo, seria divertit participar a la cursa, no? I sentir doncs, el que els corredors senten quan fan la cursa que organitzem nosaltres i que a més passa doncs, per aquí aquests llocs on jo quasi que em passo totes les tardes amb els meus amics, no? Puig Estela o el Taga mateix. I res, doncs he estat entrenant una miqueta, no gaire tampoc, aquest any, perquè al final tampoc volia fer la cursa a un nivell molt competitiu, no? Volia simplement poder acabar la llarga, que són 28 quilòmetres amb 2.000 metres de desnivell positiu, i així ha estat. Al final vaig poder córrer la cursa, la vaig poder acabar amb un temps de 3 hores 22 minuts, tot seguint els consells d'en David Rovira i en Joan Maria Illa, que són dos corredors locals que estan molt forts, que em van dir que anés tranquil perquè la cursa es feia dura, i de fet tenien raó, però bueno, al final doncs això vaig poder acabar-la i estic molt content. Això ho explico 2 dies després d'acabar la cursa, amb les cames més o menys senceres, amb una mica de golletes, però bé, de fet des del balcó ara estic veient la Puig Estela i el Taga, i hosti, em sento orgullós d'haver recorregut i d'organitzar-la, perquè és una cursa super, super xula, i que tothom que escolti això no l'hagi fet, animo que vingui perquè val la pena. Va, una abraçada.
4: Doncs ara acabem d'escoltar el testimoni de Joan Ferriol, que va participar a la cursa d'Altaga. Isaac Muntades, has parlat amb en Joan. No sé si tu t'atreviries a fer la cursa d'Altaga o si ja l'has fet.
5: No l'he fet mai, la cursa d'Altaga. És una cursa amb molt desnivell. També és veritat que la cursa d'Altaga, com sabeu, té 3 distàncies. Llavors, aquesta cursa, doncs tu pots triar una mica la distància que et vagi millor. En aquest cas hi ha les distàncies més curtes i la llarga. Jo crec que sí que m'atreviria a fer-la, no la faria d'una manera, amb un temps com el d'en Joan, no? Perquè el temps d'en Joan Ferriol és molt bo, tot i que ell no entrenés allò per guanyar, però sí que és un temps d'aquells top. Vull dir que, bé, a mi m'agraden també més curses més planes, més d'asfalt, però el Taga també és una muntanya molt maca per pujar, i de fet aquest cap de setmana es va fer una altra activitat al Taga, una caminada inclusiva que va consistir en pujar doncs, una persona amb una cadira joleta al cim. Vull dir, imagineu si és senzilla, una persona de 96 anys, vull dir que déu-n'hi-do.
4: Ostres, m'ha sorprès això d'aquesta persona. Ostres, com ho van fer amb la cadira aquella que és que la pugen amb dues persones?
5: Sí, bueno, es pot pujar amb diverses persones, normalment l'agafa una persona davant i una darrere, però també hi ha gent al costat. Jo he portat també una persona al cim del Matagalls amb aquesta cadira, vull dir que es pot portar fàcilment, sempre i quan tinguis una mica de preparació física, però va molt bé per pujar-la, i en moltes activitats esportives es veu darrerament això. Evidentment la cursa d'Altaga no es pot fer d'aquesta manera, perquè no és una cursa inclusiva en aquest sentit, vull dir, tan inclusiva, vull dir, s'ha de també, és una cursa de força nivell en aquest cas, i dura, sobretot la cursa llarga, com dèiem.
4: La cursa llarga de quants quilòmetres és i de quant desnivell?
5: És de 28 quilòmetres i el desnivell supera els 2.000 positius. Si no estic, per tant, és una cursa ja dura. perquè evidentment doncs, la cursa al Taga puges a dalt del Taga, no? com bé indica, i a més passes pel Puig Estela, no? Vull dir que déu-n'hi-do, és una cursa bastant dura i ja t'has de preparar bé, perquè el desnivell ja pujant ja costa molt i ja acabes molt cansat. Després evidentment sembla més fàcil perquè tot és baixada, però la baixada quan tens les cames ben carregades no és tan fàcil, eh? Vull dir que...
9: És que jo penso... Sí, sí. Jo penso que la baixada és com el més complicat, també. Vull dir, independentment que sigui cursa o jo que me'n vaig de vegades a fer algun cim i tal, crec que la baixada és la part més farragosa, vull dir, perquè et fas mal a tot arreu. Vull dir, que si els genolls, que si les... És com... Prou ja, per favor.
4: Sí. A mi també és això que diu l'Isaac, que estàs cansat o tens les cames carregades de la pujada i almenys clar. A mi les cames... O sigui, ja no les tinc com, diguéssim... A tope, no?
9: Vas de capa caiguda ja en aquell moment.
4: Sí.
9: No m'ho imaginar fent una cursa d'aquestes magnituds.
4: A mi, o sigui, realment sento... Tota la gent que pot fer aquestes competicions esportives, realment sento enveja molt sana, perquè m'encantaria... Sí. És veritat que també, al final, si una persona s'acaba entrenant, bueno, també has de tenir, diguéssim, el fondo per poder-la fer... Però clar. Crec que si t'acabes entrenant, doncs la pots aconseguir, no? Però com enveja sana, de veritat.
9: I que t'ha d'agradar molt, realment, saps? Vull dir, que has de dedicar-li, vull dir, més enllà d'entrenar molt, vull dir, són totes les hores que inverteixes, que al final és el teu temps lliure que decideixes dedicar-lo, ja sigui això, com, jo que sé, hi ha gent que fa altres coses, saps? Però crec que sí, per mi també és mostra força de voluntat. Jo no sé, no crec que pogués. No. A mi m'agrada anar a fer cims de tant en tant, que és lo xulo. Oh, la muntanya, adéu, muntanya.
5: Es pot començar, Laia, per la cursa de 9 quilòmetres, que també aquesta és més assequible, i anar pujant a poc a poc, home, 9 quilòmetres que, és...
9: Sí, 9 quilòmetres, sí, vull dir...
5: És un terç, sí.
9: Sí, exacte, vull dir, 9 quilòmetres jo ho veig més assequible per qualsevol persona, més o menys.
5: Mm-hmm. Sí, i no puges al tard.
4: Exacte. Doncs, Isa, gràcies per portar-nos aquest testimoni d'en Joan Ferriol, Laia també per comentar-ho amb nosaltres. Moltes gràcies, ens veiem en una estoneta. Fins ara.
9: Ciao.
4: I aquesta sintonia només pot dir una cosa. Guillem Sánchez, bon dilluns.
10: Ja estem rient. A primera hora ja estem rient.
4: Com portem aquest dilluns?
10: Bé. Per
4: molt dilluns o...?
10: Per necessitat, bé. Sí. Perquè si no llavors ho acabarem patint...
4: Exacte.
10: A la tarda. Exacte. Per tant, l'hem de portar bé.
4: Explica'ns què diuen els nostres amics tuiteros.
10: Doncs mira, hi ha gent que ja té ganes que arribi el fred i de mentres, tot i que encara això fa una miqueta de calor, ens diuen, si fa la calor de l'agost, treballem com a l'agost. Seria una bona manera de poder ordenar també la nostra jornada laboral. No?
4: Doncs ho veig bé.
10: Si fa calor, tu treballem, no sé, menys horetes, amb menys programes i ja està, no?
4: Exacte.
10: I piscineta.
4: Ai, no? Que bé.
10: Va, encara hi ha esperança en aquest món després de la piulada d'en Jordi. Atenció, ens diu, fent el vermut amb l'hereu. Una bossa de patates... No, una bossa no. Patates braves i olives. Molt bé, doncs braves i olives. Poso la salsa a part? No cal, gràcies. L'hereu procedeix a fotre's la salsa a cullerades i en un gir imprevist a beure's el suc de les olives.
4: Oh. Ai, m'encanta el suc de les olives.
10: I el suc dels barbaretxos.
4: Uf,
10: i...
4: el dels musclos no, perquè és massa... Però el dels barbaretxos, uf.
10: És que més...
4: És molt d'hereu, això, eh?
10: Imagina't el pla, això, ahir a les 12 del migdia en qualsevol bar terrassa de la Catalunya Central, oh. Territori 17...
4: Pell de gallina,
10: pell de gallina, pell de gallina. Clar, és que el menjar ens uneix, sinó que li diguin a aquest usuari que ens escriu això avui. Diu, érem 20 persones a dinar a casa i 18 sopant pizza a casa. Diu, perquè quan estàs a gust no hi ha pressa.
4: No, realment no, però...
7: Estic d'acord.
4: Devrien sopar a la 1 de la nit, no?, per fer totes les pizzas, no sé si les van encarregar.
7: No, si tens un forn gran... Però clar, també, de 3 en 3.
10: Però clar, jo aquí el que em genera més dubtes és l'espai a casa d'aquesta persona.
4: És dir, també és veritat, és una cosa que hem obviat molt ràpid.
10: O ha de tenir una terrassa gegant, o un jardí gegant, o un menjador gegant.
4: Sí.
10: O un grat gegant.
7: Haurien quedat per veure ahir els Països Baixos del jardiner.
10: Per exemple. Va, missatge polèmic per xarxes avui. En el comparteix l'Abril, que diu, quines ganes de castells. Sou de castells vosaltres o no sou de castells?
4: M'emocionen els castells, però... No es veuria mai per la tele.
10: Jo he de reconèixer que ahir em vaig veure una estona.
4: Vas veure castells?
10: De castells.
4: A mi m'agradaria veure'ls en persona, però...
7: Estic d'acord amb l'Ona.
10: Sí? Per la tele... Són d'aquelles coses que deuen guanyar, no? En
4: directe? Sí, 100%.
10: Va, bona pregunta de la Talia, que ens diu... Estic endarrerint anar a dormir perquè no vull que arribi demà? Diu, efectivament.
4: És una cosa que es parla poc i que faig molt, perquè realment és ben bé que si dic me'n vaig a dormir m'he de llevar el dia següent d'hora.
10: I ja, si sí, ja poses el mode dilluns directe o el mode següent dia directe.
4: No, es parla poc, això, es parla poc.
10: I sempre tens aquells 5 minutets més de dir, va, miro una estona al mòbil, va, llegeixo una miqueta, va.
4: Scroll infinit, eh?
10: Per exemple, problema. Per exemple. Va, la Mireia ja ens ha tret el tema de la tardor. Ens diu avui, si ja em sembla que es fa de nit massa aviat, imagineu-me el canvi d'hora.
7: Ai, ja comença a sortir, eh?
4: I aquest matí, de boira també ha sigut per posar-nos en el paper, eh? No sé si l'has patit tu, Isaac, Andreu.
7: Jo he patit la foscor.
10: Jo he de dir que quan he sortit del cotxe portava una camisa a les mans, anava amb màniga curta com vaig ara i m'he hagut de posar la camisa per sobre.
4: Ai, aquest gest, posar la camisa.
10: I m'ha vingut molt de gust, eh? També
4: s'ha de...
7: Ja m'ho diràs el 15 de gener...
10: No, clar, sí, ens posarem una tèrmica i uns guants i ja està.
4: Sí.
10: Andreu, sense futbol, masculí de primera divisió, què has fet aquest
7: Mundial de ciclisme.
10: Mundial de ciclisme, home, només faltaria.
7: Home.
10: Hi ha altra gent que ha fet altres coses, com per exemple...
7: Fórmula 1.
4: A veure.
10: Anar al cinema. Anar al cinema. Va.
4: Jo hi he anat.
10: Va, què has anat a veure?
4: La bola negra.
10: Què et sembla, va?
4: Ai, mil de mil, la veritat, sí? No tinc paraules. Encara penso i s'aventelen els ulls.
10: Mira, hi ha gent per totes les bandes, però en destacarem una que ens diu amb la bola negra ens preparem per a una ofensiva mediàtica sense precedents, perquè anem tots al cinema i perquè guanyi tots els Oscars possibles. Ens en parlaran a tot arreu durant mig any. Calcem-nos, ànims i paciència.
4: Doncs a mi em sembla molt bé, que en parlin i que en parlin.
7: Hi ha molt màrqueting, jo crec, darrere aquesta pel·lícula.
10: Aquesta és la,
7: crec, eh?
10: Sí, és el punt de vista de molta gent per xarxes.
4: Si la mireu, llavors podreu rectificar aquestes paraules.
10: Si me l'haguessis de vendre amb dues frases, què em diries?
4: Necessari.
10: Sí.
4: I estèticament increïble i perfecte, o sigui...
10: Tinc dues preguntes. Es poden menjar xutxes al mig de la peli?
4: Jo em vaig menjar.
10: Perfecte. I quant dura la pel·lícula?
4: 2 hores i mitja llargues.
7: Buf. Per això miro l'Odissea, que li deu donar 1000 voltes.
10: Sí, clar.
4: Crec que potser hauríem de dedicar demà a Twitch perquè...
10: Sí?
4: Sí.
10: Doncs ho farem.
4: Sí, però podem seguir un mes, si vols, per tancar.
10: Doncs va, l'Olga que ens diu, hauríem de fer una campanya per il·legalitzar les crispetes al cinema. Per una societat moderna i avançada, diguem sí al silenci a les sales de cinema.
4: Jo em vaig menjar un donut, perquè vaig anar a la sessió matinal.
10: Per tant, no fa tant soroll.
4: Visca el cinema pel matí.
10: No fa tant soroll.
4: Investigueu i demà...
10: Una mica de bola.
4: Parlem una mica de bola.
10: Vinga, va.
7: Però no es faci gaire bola.
4: Va, Guillem, que vagi bé.
10: Adéu.
4: I ara sí, és moment per l'entrevista. El pròxim cap de setmana, aquest 3 i 4 d'octubre, Camprodon acollirà la 8a edició de la Fira de la Galeta, que tornarà a omplir els carrers i espais de la vila de sabors, activitats, música i ambient. Es tracta d'una fira plenament consolidada, Isaac.
5: Bon dia, Ona. Doncs sí, avui aquí a l'estudi de la veu de Sant Joan ens acompanya el regidor de promoció econòmica de Camprodon, en Joan Sàrria, que ens donarà tots els detalls d'aquesta fira. Bon dia, Joan, i moltes gràcies per acompanyar-nos aquest matí al Territori 7 i ens has portat moltes galetes, eh?
11: Home, primer de tot, molt bon dia. Sempre és un plaer estar aquí als estudis de la veu de Sant Joan fent ràdio. I la veritat és que és tot un plaer, doncs això, poder venir. I sí, evidentment, per parlar de galetes, que millor doncs, que algun, una mica de sortit de les galetes Birba, que són les galetes doncs això, de Camprodon.
5: Ja tenim un esmorzar per aquest matí, després els hi farem una mica d'enveja aquí els companys del Territori 17. Com deia Joan, Camprodon té una tradició galetera que remunta fa molts anys, no? Ara ens ho deies, les galetes Birba, també n'hi ha més, no només les Birba. Quina és la relació del municipi amb les galetes?
11: Doncs històricament havia estat i és un dels motors econòmics de la població de Camprodon. Als anys 60 doncs era pràcticament el principal motor perquè hi havia dos grans empreses, les galetes Birba i les galetes Pujol. Després galetes Pujol a principis dels 90, doncs van acabar desapareixent i s'han quedat ara Galetes Birba, que és doncs una de les empreses evidentment emblemàtiques i de les més fortes que actualment hi ha doncs, a Camprodon. i evidentment és una marca prou reconeguda, com per a vegades comentàvem això amb els seus propietaris, que més que conèixer a Birba com a marca, coneixen les galetes de Camprodon.
5: I ara que menciones això precisament amb galetes Birba, m'ha vingut al cap aquests dies, ara es parla de l'antiga fàbrica de les galetes Birba al centre del municipi, com no, que ha estat una notícia que ha generat molt d'impacte, també.
11: Sí, precisament en l'últim plenari es va parlar d'aquest pas més per arribar, doncs, a aquest canvi d'ús d'una antiga, doncs, d'un antic espai industrial a un espai residencial amb aquest projecte per fer dos blocs d'habitatges, un de 55 habitatges i un altre, doncs, d'habitatges menors i en aquest cas de protecció oficial. I la veritat és que, doncs, sí, se n'ha parlat molt. També havia corregut per Camprodon que es situaria, doncs, la residència municipal, ja va quedar, doncs, totalment desmentit també en el plenari a través de l'alcalde, que això no és possible i que, per tant, els propietaris d'aquests terrenys el que volen fer és habitatges.
4: Mira, abans de preguntar-te, he de dir que sí que m'heu fet enveja perquè m'agraden molt les galetes, però bé, potser aquest cap de setmana m'acosto a Camprodon.
5: Acosta'ns-les una mica, Joan, que les pugui veure l'Ona, perquè em sembla que no sortien a plano.
4: Ostres.
5: Una mica més cap a la dreta. Aquí les tenim.
4: Quina enveja, no.
11: Sí,
4: molta enveja,
11: aquesta és una de les caixes emblemàtiques perquè és una mica una sortit de les galetes de més tradició que acostumen a fer aquí a Birba. També he portat algun d'aquests últims productes que fan. Aquestes són de xocolata, aquestes estan molt bones també.
4: Uf.
11: Per tant, doncs, l'Isaac podrà tenir un bon esmorzar aquest matí.
4: Molt bé, Isaac, t'ho mereixes. A part d'esmorzar, també m'agradaria preguntar-te quins espais seran els que hi trobarem també i les parades i les activitats de la fira per aquest cap de setmana.
11: Sí, com dèieu abans, és una fira ja consolidada, arribem enguany a la 8a edició i pràcticament amb 9 espais, per tant, durant tot el recorregut que va des de la plaça del Carme fins a la plaça Santa Maria, pels que no coneixeu Camprodon, és pràcticament tot el recorregut de la població, perquè comencem a baix de tot, a la plaça del Carme, on hi haurà novament l'espai infantil, que també han nomenat el Petit Galater. Després, a la plaça de la Vila, hi haurà novament, doncs, tot el mercat de productors de galetes artesanes, a l'espai Show Cookie, que és on hi ha l'oficina de turisme, també faran un espai amb un tast que enguany han anomenat del record al plaer, amb galetes Birba i un maridatge sorpresa. I després, a l'espai 1 d'octubre, hi haurà tota la inauguració, dissabte a la tarda, amb l'actor Pep Plaza, i també hi haurà els concerts. I durant tot el carrer València hi haurà diversos espais on es podran veure des d'animació infantil fins a la visita de la Cookie, uns cuiners despistats un tant singulars que portaran, doncs, el toc més humorístic de la fira. I aquesta s'acabarà a la plaça Santa Maria, novament amb el mercat d'artesania. Per tant, és tot un recorregut, que és el que hem volgut fer en aquests últims anys, perquè la gent pugui començar, ja sigui des de dalt de tot o des de baix, i durant tot el poble, doncs, puguin trobar espai. Evidentment, els protagonistes són els productors de les galetes. L'any passat vam tenir més de 80 productors i aquest any, doncs, esperem un nombre similar.
5: Joan, és una fira pensada pels més petits, també. Ara ho deies, algunes de les activitats, però hi ha un espai concret que és això, no? Per als més menuts... Que...
11: Sí, a la plaça del Carme, pràcticament, si entres per l'espai sud de la població, deixes el cotxe al descampat que hi ha, a l'antic camp de la vila, i a la primera plaça que trobes és la plaça del Carme, on hi ha aquest espai infantil i on trobarem des de la caixa gegant de galetes Birba perquè els més menuts la puguin anar pintant, els inflables, el pinta el teu davantal de cuiner-cuinera, que els més menuts, doncs, això, es posen al davantal i comencen a fer petits experiments amb el menjar, amb un menjar adaptat per ells també, i també poden pintar la Cookie, que és la mascota de la fira.
4: A part d'això, també, quantes parades de galetes tindrem? No sé si seran només d'aquí a la comarca o també vindran d'arreu del territori català.
11: No, és d'arreu del territori català. L'any passat, és el que us deia, vam tenir al voltant d'una trentena d'expositors que portaven uns 80, entre 80 i 90 tipus de galetes. Per tant, aquest any tenim un nombre similar, més que res perquè l'espai és el que és, que és la plaça de la Vila, la plaça davant de l'Ajuntament, i pràcticament ja se'ns ha quedat petita per aquests productors.
5: Ara ens ho deies, cada any ve una personalitat diferent a inaugurar la fira. Tenim una persona important, diguéssim, coneguda, famosa, en Pep Plaza, vindrà aquest any. Què farà ell? Farà alguna espècie de monòleg també? O...
11: Sí, és l'actor per excel·lència, l'actor de les mil cares. Per tant, no ens ha volgut desvetllar molt, sobretot a través dels vídeos que ens ha enviat, el que farà, però segurament farà quelcom de sorprenent. De fet, tots els protagonistes que hem tingut en aquests últims anys, que han sigut els padrins de la fira i que han inaugurat aquesta mostra, doncs ens han deixat el seu toc personal, i suposem que amb en Pep Plaza doncs no serà menys.
4: També hi haurà actuacions musicals, no sé si ens pots avançar alguna.
11: Sí, bàsicament tindrem dos grans actuacions, que de fet és el que fem cada any. Una dissabte, en concret dissabte a la tarda, doncs, amb un concert amb Cesc Gianotti en Apret Minuit, que és un toc més, podríem dir, més tranquil, perquè és jazz, però els més menuts podran haver anteriorment ballat amb una disco cookie, que és amb un DJ pels més menuts, i amb regals de la Cookie, de la nostra mascota, doncs pels més menuts. Per tant, el dissabte a la tarda, doncs aquesta doble actuació, i el diumenge tindríem en el mateix espai de l'1 d'octubre, en aquest cas a migdia, a quarts d'una, el concert amb la Rita Payés i la Lucía Fumero, un concert més mogut per un públic doncs més juvenil, i esperem doncs que sigui de l'agrat de tothom aquestes tres actuacions.
5: La Rita Payés, que em sembla que ahir la vam poder sentir el piromusical de la Mercè, va ser una de les primeres cançons, perquè anava amb una cançó d'Oques Grasses, la gent que estimo. Una de les activitats més interessants, Joan, que per desgràcia em sembla que no queden entrades, no? És això de la visita.
11: És la pregunta del milió, i de fet era la pregunta que a les xarxes socials des de fa com 10 dies, quan es van posar a la venda, que de fet són entrades gratuïtes, l'únic que has de pagar és el trenet, que eren 5 euros, estan totalment exaurides. Les van ficar, aquest any vam ampliar fins i tot a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 viatges, 7 sortides. Les galetes Birbeis ens han quedat una altra vegada doncs curtes. La veritat és que només es poden fer un dia, es fan dissabte, i lamentablement...
5: De quanta gent que hi pot anar cada un dels viatges, ho sabeu?
11: Sí, una vintena de persones. Una vintena de persones, que és el que hi queben en aquest cas, és el que ells tenen preparat perquè la gent pugui veure bé com és la producció d'una galeta.
4: I també, Isaac, digues.
5: No, digues, bona, digues.
4: No, anava a preguntar si hi havia alguna novetat més, però ens queda un minutet breu. No sé si ens pots avançar alguna cosa més, Joan.
11: Doncs, mira, ho deixo a l'aire. N'hi ha unes quantes sorpreses. El millor que podeu fer és visitar Camprodon el dia 3 i 4 i descobrir tota aquesta Fira de la Galeta i totes aquestes sorpreses que no hem desvetllat en aquesta entrevista.
5: Perfecte, Joan. Doncs ja ho sabeu, aquest cap de setmana, 3 i 4 d'octubre, 8a edició de la Fira de la Galeta a Camprodon, amb un munt d'activitats i d'espais, i el més important, galetes per menjar. I res, a Camprodon. Moltes gràcies a Joan per haver-nos acompanyat.
11: Tot un plaer, com sempre. Moltes gràcies a vosaltres.
5: Merci, adéu.
4: Moltes gràcies, Joan i Isaac, per aquesta entrevista, i nosaltres amb això acabarem el Territori 17 d'avui. Nosaltres, com sabem, hi tornem demà puntuals a les 9 del matí. Que vagi molt bé, bon dia.

0: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
1: El nou FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la C58 a Montcada i Reixac. Direcció Barcelona deixa un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, l'R8 es troba interrompuda entre Granollers Centre i Martorell i també l'R2 Nord va amb retards per una incidència provocada per un robatori de cable. A conseqüència d'ambdues incidències, s'ha habilitat ja servei alternatiu per carretera. I crida del sindicat de llogateres a col·lapsar avui Barcelona, coincidint també amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. A primera hora del matí han tallat l'avinguda de la Meridiana, una de les principals artèries d'entrada a la ciutat, i també la Diagonal, uns talls que ja s'han desfet. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, de 87 anys, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne exigeixen que el text no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i en congeli els preus. Enric Aragonès, portaveu de Sindicat de Llogateres, n'ha parlat avui a la xarxa.
2: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
1: Mentrestant, centenars de persones mantenen encara una acampada a la Puerta del Sol de Madrid que ha crescut, de fet, en les darreres hores. En aquest sentit, el govern espanyol negocia amb els grups parlamentaris un decret d'habitatge que preveu prohibir la compra especulativa per part del fons voltor, estabilitzar també els contractes de lloguer i reforçar la protecció davant dels desnonaments. I el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària a la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel proper 14 d'octubre a Barcelona. I els Mossos d'Esquadra investiguen un nou cas de detenció il·legal a Catalunya, ara a Calella, al Maresme. Els fets van passar ahir al vespre, quan quatre persones encaputxades haurien obligat un home a pujar al maleter d'un vehicle 4x4 al carrer de Puig de Popa i haurien fugit del lloc. El cotxe de la víctima va quedar al mig del carrer, obert i amb diners a l'interior. La investigació l'ha assumit la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos, que ja ha analitzat el vehicle abandonat pels autors. I pel que fa al temps, avui augmentarà la inestabilitat i arribarà la primera tongada de precipitació. Es preveuen xàfecs localment intensos i alguna tempesta entre el Delta de l'Ebre, el Maresme i la Selva, que a la tarda s'endinsaran també cap a l'interior. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

En aquest nou Mixtures comencem escoltant el rock del desert del nou disc de Tammy Crest. Sentim també a Ma Damba des de Mali. Descobrim el nou disc de La Missi, la nova sensació des de Ghana. I recomanem un concert de Cima Funk que promet fer suar una altra vegada a la sala Paral·lel 62. I tenim finalment un record pel Buenavista Social Club, editat una setmana com aquesta de fa gairebé 30 anys. Tot això, com sempre, aquí, el Mixtures, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Hem mobilitat una avaria a la GIB-4016 a Planoles, deixa la via completament tallada amb desviaments senyalitzats. Pel que fa al servei ferroviari, l'R8 es troba interrompuda entre Granollers Centre i Martorell i l'R2 Nord circula amb retards per una incidència provocada per un robatori de cable. En el cas de l'R8, ja s'ha habilitat servei alternatiu per carretera. I crida del sindicat de llogateres a col·lapsar avui a Barcelona, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. A primera hora del matí s'ha tallat l'avinguda de la Meridiana, una de les principals artèries d'entrada a la ciutat, i també la Diagonal, uns talls que ja s'han aixecat. Al vespre també hi haurà una concentració davant del Palau de Congressos. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, de 87 anys, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor a l'accés a un pis digne exigeixen que el text no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i en congeli els preus. Escoltem ara Enric Aragonès, que és portaveu del sindicat de llogateres, avui en declaracions a la xarxa.
2: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
1: Mentrestant, centenars de persones mantenen una acampada a la Puerta del Sol de Madrid, que ha crescut, de fet, en les darreres hores. En aquest sentit, el govern espanyol negocia amb els grups parlamentaris un decret d'habitatge que preveu prohibir la compra especulativa per part de fons voltor, estabilitzar els contractes de lloguer i també reforçar la protecció davant dels desnonaments. I el delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, ha dimitit del càrrec 2 mesos després de l'entrada massiva de persones migrants a la ciutat autònoma. Triano ja havia traslladat fa uns dies la seva voluntat de no continuar al capdavant de la delegació. Està previst que expliqui la decisió avui en una compareixença de premsa. I el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui també una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel 14 d'octubre a Barcelona. I els Mossos d'Esquadra investiguen un nou cas de detenció il·legal a Catalunya, ara a Calella, al Maresme. Els fets van passar ahir al vespre, quan 4 persones encaputxades haurien obligat un home a pujar al maleter d'un vehicle 4x4 al carrer de Puig de Popa i haurien fugit del lloc. El cotxe de la víctima va quedar al mig del carrer obert i amb diners també a l'interior.
0: Notícies en xarxa.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor disc jockey del planeta Terra.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 2, us parla Maria Lara. Crida del sindicat de llogateres a col·lapsar avui Barcelona, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. A primera hora del matí han tallat l'avinguda de la Meridiana, una de les principals artèries d'entrada a la ciutat, i també la Diagonal, uns talls que s'han aixecat ràpidament. De cara al vespre hi haurà també una concentració davant del Palau de Congressos. L'entitat rebla així l'esclat social, desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, de 87 anys, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne exigeixen que el text del nou decret no sigui merament cosmètic, que renovi indefinidament els lloguers i en congeli els preus. Mentrestant, també centenars de persones mantenen encara l'acampada a la Puerta del Sol de Madrid, que ha crescut de fet en les darreres hores i que es mantindrà, diuen, a l'espera del contingut d'aquest decret d'habitatge. I la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat la continuïtat del Pla Bastió a l'Hospitalet de Llobregat després dels bons resultats obtinguts els últims mesos. Segons Interior, l'increment de les actuacions a la via pública i la col·laboració entre cossos de seguretat han permès reduir un 16,24% els fets delinqüencials entre l'abril i l'agost. I el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel 14 d'octubre a Barcelona. I pel que fa a la mobilitat, una avaria a la GIB-4016 a Planoles deixa encara la via completament tallada amb desviaments senyalitzats. Pel que fa al servei ferroviari, solucionada ja la incidència que afectava per una banda l'R8 i per l'altra també els trens de l'R2 Nord. I a banda, degut a una incidència tècnica, la megafonia, els monitors i teleindicadors de les estacions de trens no estan mostrant informació correctament actualitzada. Es recomana consultar els frontals i laterals dels trens a les estacions. I els Mossos d'Esquadra investiguen un nou cas de detenció il·legal a Catalunya, ara a Calella, al Maresme. Els fets van passar ahir al vespre, quan quatre persones encaputxades haurien obligat un home a pujar al maleter d'un vehicle 4x4 al carrer de Puig de Popa i haurien fugit del lloc. El cotxe de la víctima va quedar al mig del carrer, obert i amb els diners a l'interior. La investigació l'ha assumit la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos, que ja ha analitzat el vehicle abandonat pels autos. I el Servei Meteorològic de Catalunya emet un avís de perill per intensitat de pluja amb un grau màxim de 4 sobre 6 per demà dimarts. L'episodi pot deixar precipitacions superior als 90 litres per metre quadrat en només 6 hores.

0: En aquest nou Mixtures comencem escoltant el rock del desert del nou disc de Tammy Crest. Sentim també a Ma Damba des de Mali. Descobrim el nou disc de La Missi, la nova sensació des de Ghana. I recomanem un concert de Cima Funk que promet fer suar una altra vegada a la sala Paral·lel 62. I tenim finalment un record pel Buenavista Social Club, editat una setmana com aquesta de fa gairebé 30 anys. Tot això, com sempre, aquí, el Mixtures, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.
1: Segueix-nos a Twitter @laveudesantjoan.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la 1, us parla Maria Lara. El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar avui Barcelona, coincidint amb la visita a la ciutat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Al vespre ja convocada una concentració davant del Palau de Congressos. L'entitat rebla així l'esclat social desfermat arran del desnonament a Madrid de la Mari Carmen, de 87 anys, després de l'adquisició del seu pis per part d'un fons voltor. Les associacions en favor de l'accés a un pis digne exigeixen que el text del nou decret no sigui merament cosmètic, que renova indefinidament els lloguers i encongeli els preus. Per la seva banda, el govern espanyol demana responsabilitat als grups polítics per tirar endavant aquesta millora. Carlos Cuerpo és el vicepresident primer del govern espanyol.
2: Estamos en un momento que exige responsabilidad, que nos exige responsabilidad a todos, al gobierno para llevar este texto, a los grupos parlamentarios posteriormente para convalidarlo y dar un horizonte de previsibilidad, de esperanza, de confianza también a los hogares y ciudadanos en España, pero también al sector privado, incluido, por supuesto, el sector financiero. Todos con la responsabilidad de responder a estas necesidades de los hogares, necesidades que tienen, por supuesto, en materia de vivienda, puesto que todos sabemos que es ahora mismo la primera preocupación de la ciudadanía en España.
1: Mentrestant, centenars de persones continuen acampats a la Puerta del Sol de Madrid, on de fet han crescut encara més les tendes de campanya i que es mantindrà a l'espera del contingut del decret d'habitatge, mentre que el govern de Madrid n'exigeix en aquest cas el desallotjament immediat. I el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, convoca avui una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola, volíem dir, però també hi haurà altres greuges damunt la taula, com les crisis encadenades per l'encariment del gasoil, l'energia i els pinsos, així també com la competència exterior. Unió de Pagesos manté una protesta pel proper 14 d'octubre a Barcelona. I també 8 plataformes i sindicats agraris s'han concentrat aquest matí al Carràs, al Segrià, per denunciar el que consideren un model erroni d'implantació de macrocentrals solars a Catalunya, especialment a Ponent. La protesta s'ha fet davant la central solar impulsada per Solaria i Ignis, inaugurada a l'agost pel president de la Generalitat, Salvador Illa. Les entitats asseguren que aquest projecte exemplifica una política de renovables que, segons denuncien, no té prou en compte el territori ni el sector agrari. I pel que fa al temps, el Servei Meteorològic de Catalunya emet un avís de perill per intensitat de pluja amb un grau màxim de 4 sobre 6 per demà dimarts. L'episodi pot deixar precipitacions superiors als 90 litres per metre quadrat en només 3 hores, sobretot al litoral i prelitoral.
0: Notícies en xarxa.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8, a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados.
0: El programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor discjòquei del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent. Que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements.
0: Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
0: Els gossos han de fer les seves necessitats.
1: Però els seus amos han de recollir i retirar els excrements immediatament i evitar que façanes i mobiliari urbà es malmetin.
0: No fer aquestes coses i incomplir algun dels articles de l'ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics pot derivar multes de 30 a 100 euros. Podeu trobar l'ordenança a la pàgina web de l'Ajuntament.
1: Fes-ho bé, però sobretot fes-ho per als teus i per a la teva mascota. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El decret d'habitatge que el govern d'Espanya negocia amb els grups parlamentaris planteja prohibir la compra especulativa per part dels fons voltors, estabilitzar els contractes de lloguer o reforçar la protecció davant dels desnonaments. També inclou bonificacions fiscals per als llogaters i els propietaris que baixin preus i mesures fiscals sobre els pisos turístics. Des de Barcelona, el president del govern, Pedro Sánchez, ha fet aquesta declaració d'intencions.
2: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna. Y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico.
0: Això mentre creix la pressió al carrer, des del sindicat de llogateres, Enric Aragonès planteja una vaga general si no es posa fre als desnonaments.
3: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
0: Els socis del govern reclamen un decret de màxims, mentre els grups aposten per un decret que tiri endavant al Congrés dels Diputats. És dilluns 28 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El pla de Lleida lidera el creixement de l'economia catalana el 2025, impulsat per la recuperació del sector primari. Sònia Kerr.
4: El segueixen l'eix metropolità i les comarques gironines. Ho diu l'anuari econòmic comarcal del BBVA, que constata l'expansió econòmica post-pandèmia.
0: Els ajuntaments demanen participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya.
4: Avui s'han trobat amb la Generalitat al tercer congrés de Salut i Món Local que analitza reptes com l'envelliment de la població.
0: El sector agrícola reclama rebaixes fiscals per fer front a l'augment del gasoil i els costos de producció.
4: Així ho plantejaran aquesta mateixa tarda la reunió extraordinària de la taula agrària que ha convocat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Ho ha explicat a la xarxa Pere Roquer, president del sindicat Asaja.
5: Tenim un tema d'impostos que ens estan ficant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. La pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats.
0: En cultura arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana.
4: L'Orfeó Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatjaran Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El programa gira al voltant del llegat humanista i musical de Casals.
0: Els esports, Anna Freixa, la Lliga Endesa ja està en marxa.
6: I tres dels cinc catalans es van estrenar aquesta primera jornada amb victòria. La més sonada, la de l'Ilerna Lleida, que comença a la pista de l'València Bàsquet, el vigent campió de Lliga, i va imposar-se per 100-105.
0: I atenció a la previsió del temps, perquè torna a estar activada l'alerta del Pla Inuncat per la possibilitat de pluges fortes a partir d'aquesta nit ja. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Aquesta darrera setmana del setembre ja està venint amb els primers canvis de situació. De fet, hem començat a tenir els primers ramets i ruixats, tot i que d'una forma francament local. En qualsevol cas, ja hem arribat a fregar els 50 litres per metre quadrat, per exemple, el massís de Cadiretes, en el cas de les Gavarres. Ruixats que a hores d'ara comencen a sovintejar també en alguns indrets de la costa del Camp de Tarragona, també del Delta de l'Ebre, i d'aquí a poca estona també algun xàfec, però molt i molt local, arribarà per les comarques de la costa barcelonina o una altra vegada per la Costa Brava Sud, amb un ambient que ha baixat pel que fa a la temperatura, però no la humitat. Per tant, sensació de xafogor. Aquesta tarda algun ramet es tornarà a reproduir a la Catalunya central i al Prepirineu. Atenció al dimarts. Traca de tempestes molt fortes, probablement amb inundacions. Al Camp de Tarragona, l'àrea metropolitana de Barcelona i ja durant el migdia i tarda desplaçant-se a Girona. Una senyora escombrada de tempestes severes. Molta precaució. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Contrarrellotge de negociacions entre el govern espanyol i grups de l'oposició perquè demà el Consell de Ministres aprovi l'anomenat decret Mari Carmen, un decret d'habitatge que vol evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar els preus del lloguer i regular els lloguers de temporada, entre d'altres mesures. De fet, és un paquet de 10 mesures que no té garantit per ara els suports al Congrés i que, de moment, tampoc avala sumar com a soci de govern. Des de Barcelona, i sense fer referència explícita a les negociacions, Pedro Sánchez ha advocat per actuar en l'àmbit de l'habitatge i privilegiar l'ús residencial per sobre del turístic. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers de temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per la construcció de pisos protegits. A més, el decàleg que ultima el PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge. A 24 hores del Consell de Ministres i amb les negociacions encara obertes per convèncer els socis d'investidura, el president espanyol Pedro Sánchez ha llançat aquest missatge des de Barcelona.
2: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico. Cada derecho que hoy nos parece evidente tuvo antes a alguien diciendo que era demasiado pronto, y ya hemos tenido bastantes ejemplos a lo largo de estos años de democracia, o que estábamos yendo demasiado lejos. Algunos son siempre los mismos, por cierto, que siempre llegan tarde al progreso.
8: El decret llei d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar demà pretén evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
0: La pressió al govern espanyol perquè aprovi de manera imminent el decret es continua sentint amb força al carrer. A Madrid, amb l'acampada reivindicativa de la Puerta del Sol, que ja suma 350 tendes i que recorda les protestes del 15M d'ara fa 15 anys. A Barcelona, el sindicat de llogateres ha rebut Pedro Sánchez amb talls de trànsit a primera hora del matí i amb una manifestació prevista per aquesta tarda. Ha estat allà l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna.
9: Bon dia. Grups d'activistes han tallat aquest matí de manera simultània l'avinguda Meridiana al carrer Còrsega i Sants, al carrer Creu Coberta. El grup desplegat a Còrsega s'ha dirigit cap a l'avinguda Diagonal, però els Mossos no els han deixat passar. Que tiri endavant la nova normativa en matèria d'habitatge i especialment de lloguer dependrà del sentit del vot dels socis d'investidura, però des del sindicat de llogateres se situa la major part de la pressió ara sobre el govern central, que demà abordarà en el marc del Consell de Ministres el nou decret. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
3: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
9: La resposta social a favor de noves solucions davant les dificultats per accedir a un habitatge s'ha revifat després del desnonament de la Mari Carmen, de 87 anys, a Madrid. Les reivindicacions continuaran aquesta tarda a Barcelona.
0: Mentrestant, Sumar i els socis progressistes del PSOE reclamen que s'aprovi un decret d'habitatge ambiciós. Consideren irrenunciables mesures com la pròrroga automàtica dels lloguers. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha reclamat que el que anomena decret Mari Carmen reculli les demandes dels sindicats d'habitatge, entre elles l'eliminació dels desnonaments, la regulació dels lloguers vacacionals i de temporada, la congelació de preus i la pròrroga amb renovació automàtica. La ministra de Sumar diu que el decret aprovat ha de ser valent i ambiciós.
11: El derecho a la vivienda no se toca y nosotros, desde la parte del gobierno que nos corresponde, llevando la voz de Mari Carmen al Consejo de Ministros, lo que vamos a decir es que basta ya, que no nos vamos a bajar de un decreto que no sea lo suficientemente exigente y que dé solución a todo lo que lleva reivindicando el sindicato de inquilinos e inquilinas.
10: En el mateix sentit s'han pronunciat partits com els Comuns, Compromís o Esquerra Unida. També Podem, que ha denunciat que el PSOE negocia amb Junts un decret de mínims abans de parlar amb els partits progressistes. Al seu torn, la portaveu d'Esquerra Republicana, Edna Estrems, ha coincidit en que la llei no es pot assemblar a res que pugui agradar a Junts, al PP o Vox, i ha animat el PSOE a negociar per portar el decret a bon port.
12: Però no només s'ha de portar el Real Decret, aquest Real Decret s'ha de convalidar, perquè hem d'escoltar el carrer. El carrer ens està demanant que fem alguna cosa. No pot ser que el Partit Socialista, que té el Ministeri d'Habitatge a les seves mans, no desencalli aquesta situació.
10: Tots els partits han coincidit en que les properes 24 hores seran vitals per aconseguir l'aprovació d'un decret que doni resposta a les demandes dels ciutadans que han sortit al carrer.
0: Des de Mataró, també la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha cridat a la mobilització ciutadana per forçar un acord sobre l'habitatge. Mataró Ràdio, Lluís Martínez.
13: Missatge directe no només a la ciutadania, sinó sobretot al seu soci de govern. Durant la presentació de la nova xarxa de municipis per l'economia social al Tecnocampus de Mataró, la vicepresidenta ha demanat obertament sortir al carrer, de manera pacífica per pressionar a la negociació del decret.
12: Hago un llamamiento a la ciudadanía que se movilice, por supuesto que sí, claro que sí, siempre que sea pacífico, porque los derechos no se ganan solo en los despachos.
13: La també líder de Sumar ha reivindicat que l'habitatge ja és l'autèntica emergència nacional per davant de l'atur. Per aquest motiu, Yolanda Díaz creu que és innegociable la necessitat de topar el preu dels lloguers i prorrogar automàticament els contractes. També regular els pisos turístics i posar fre als fons d'inversió i als pisos buits. Yolanda Díaz ha fet aquestes declaracions a Mataró durant l'acte de constitució d'aquesta nova xarxa municipalista que agrupa ciutats de tot l'estat i que neix per potenciar l'economia social i consolidar-la com un motor de desenvolupament local.
0: I un dels partits que va votar en contra del decret d'habitatge i que ara podria canviar el seu posicionament i fer que tirés endavant és Junts per Catalunya. Avui els juntaires han dit que el govern espanyol estudia les seves propostes i les veuen amb bons ulls. Reclamen frenar els desnonaments sense perjudicar, però, els petits propietaris. Mont Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha explicat que negocien en base a les seves propostes amb el govern espanyol, però no ha donat cap detall. Rius ha desitjat trobar punts en comú i desvincular clarament els fons voltor dels petits propietaris.
15: Treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
14: Algunes mesures que proposa Junts són desgravar el cost del lloguer i de la hipoteca i reduir l'IVA aplicable a l'habitatge.
0: Entrem en matèria econòmica. El Pla de Lleida lidera el creixement de l'economia catalana l'any 2025, impulsat per la recuperació del sector primari. El segueixen l'Eix Metropolità i les comarques gironines.

0: administren les Terres de l'Ebre per la caiguda de la indústria energètica i les comarques de muntanya. Josep Olivés, catedràtic d'Economia Aplicada i autor de l'anuari.
1: És un sector primari que finalment, després d'uns anys miserables o caigudes molt fortes el 2023, 2022, 2023 i 2024, ha recuperat amb molta força, especialment la part agrícola, i per tant, des d'aquest punt de vista, territoris com el Pla de Lleida, que comentava el Ballester en el seu moment, però particularment el Segrià, doncs, han tingut un plus de creixement.
0: L'estudi constata l'expansió de l'economia catalana malgrat la caiguda de les exportacions i posa de manifest un canvi en la distribució territorial de les millores econòmiques. Detecta un creixement més pronunciat a la Catalunya interior en detriment de les comarques properes a l'AP7.
2: A partir d'ara, les entitats que promouen l'economia social a Terrassa disposaran d'una sèrie de materials per identificar-se com a tals. Es tracta de la campanya Soc Economia Social Terrassa, que és una marca creada per explicar a la ciutadania què és l'economia social i quins són els seus valors. Ràdio Municipal de Terrassa, Ramon Vilajosana.
3: La iniciativa neix amb l'objectiu de promocionar un model socioeconòmic que prioritza el servei a les persones i el benestar col·lectiu per damunt del capital i les activitats lucratives. Així ho explica Montserrat Lao, de la Factoria Social de Terrassa.
4: És com mantenem l'economia, és com treballem amb les persones treballadores de les entitats, les organitzacions i les empreses socials, és com ens adrecem al client, a la clienta, i al final és aquest ecosistema que entenem que l'economia social va molt més enllà d'un merchandising o d'una venda de producte.
3: Impulsat pel Servei d'Emprenedoria i Economia Social de l'Ajuntament, el programa Terrassa Cooperativa compta amb una vintena d'entitats adherides. A banda de difondre diversos valors com la proximitat, l'atenció directa o el bé comú, la campanya també busca fer créixer la xarxa d'empreses implicades.
2: Els ajuntaments demanen participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya. També volen més recursos per millorar la qualitat de vida de la ciutadania des de la proximitat. Són demandes que han llançat els consistoris en el tercer Congrés de Salut i Món Local. Es fa avui i demà a Barcelona i analitza reptes com l'envelliment de la població. Maite Polo, bon dia.
5: Bon dia. Els ajuntaments demanen a la Generalitat que les àrees integrades de salut i serveis socials es facin pensant en les característiques de cada territori i demanen més recursos per a l'administració local. La presidenta de l'Associació Catalana de Municipis és Meritxell Budó i el de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote.
6: Si volem que aquestes àrees de salut siguin realment àrees integrades, el món local no hi pot arribar al final, sinó que hi ha de ser des del principi en aquest procés. No? I per tant, celebro que aquest model doncs, faci aquest pas, no? Que els ajuntaments i que els consells comarcals siguin presents a la governança de les àrees integrades de salut.
7: Els alcaldes i les alcaldesses no necessitem que ningú ens digui el que hem de fer. El que necessitem són diners per fer-ho.
5: En nom de la Generalitat hi ha intervingut la directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, Sílvia Sobirana.
8: No ens enganyem, és el món local el que atén a les persones en primera mà.
5: El Parlament va aprovar fa un any la creació de l'agència que integrarà els serveis sanitaris i socials.
2: És un quart de tres. El govern anunciarà avui un paquet de 60 mesures amb l'estratègia per combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Una comissió interdepartamental liderada per la Conselleria d'Empresa que pren com a base la recent actualització de la Guia de Salut Digital.
9: La intenció del govern és que les 60 mesures que es detallaran avui siguin d'aplicació immediata i se sumin a altres iniciatives que entraran en vigor durant el curs vinent, com la recuperació de les lectures obligatòries al batxillerat i la necessitat que tots els centres educatius disposin d'un pla lector. Javier Félix, psicòleg i director d'operacions d'entitats de Desconecta, creu que s'ha d'acompanyar els menors en l'ús de la tecnologia, però no prohibir-la. Són declaracions a la xarxa.
10: Aprendre, no? O sigui, la paraula prohibició en un món on estem envoltats de pantalles no té criteri, no? Però el tema de les mesures del govern busquen que els adolescents del nostre país tinguin eines, no? El més important és que estan rodejats i envoltats per un entorn d'estímul constant, notificacions, vídeos curts, respostes immediates, i hem de recuperar aquests processos cognitius i tornar al bàsic, no? Tornar a pensar processos cognitius, comprendre, relacionar, ser crítics, no? Tenir aquest pensament en lloc d'aquesta prohibició cap a la tecnologia.
11: Notícies en xarxa.
2: El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat per aquesta tarda una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola per reclamar a l'Estat i la Comissió Europea actuacions de suport tant a productors com a cellers.

0: El preu del gasoil també preocupa molt el sector de la pagesia. Tot i això, el president de SAJA Catalunya, Pere Roquer, ha dit a la xarxa que no n'hi ha prou amb una rebaixa de 20 cèntims per litre.
1: No esperem 20 cèntims sol, ja li vam dir al ministre fa 15 dies, sinó que al damunt de la taula hi ha d'haver més de 20 cèntims. Tenim un tema d'impostos que ens estan ficant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. La pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats i, per tant, el que ha de fer els governs és apretar-se ells el cinturó de cara que potser no fa falta tants cotxes oficials i el que fa falta més és tractors per poder treballar al carrer.
2: Doncs no deixem el sector primari perquè 8 plataformes i sindicats agraris s'han unit en contra de les macrocentrals solars que s'estan fent per diferents punts del territori. Posen com a exemple el projecte d'Alcarràs, encara en construcció i que ocuparà més de 650 hectàrees de sòl agrícola de regadiu.
0: Montserrat Covero, membre de la Xarxa Catalana per una Transició Energètica Justa, ha advertit que faran mobilitzacions si el govern no fa marxa enrere amb el plàter.
2: Lleida Televisió, Aleix Planelles.
3: El projecte de la central fotovoltaica Alcarràs ha tornat a posar sobre la taula el debat sobre on s'han d'instal·lar les energies renovables. 8 plataformes i entitats s'oposen a la instal·lació promoguda per Solària i Ignis perquè consideren que posa en risc la superfície agrícola de regadiu.
4: El que no volem és que tota la Catalunya rural acabi com Alcarràs, amb aquests macroprojectes, amb aquestes macrocentrals que inunden el paisatge, que destrueixen, com en aquest cas, més de 560 hectàrees.
3: Les crítiques van més enllà del projecte Alcarràs. Les plataformes també qüestionen el model de desplegament de les renovables i reclamen que es prioritzi l'ús de superfícies ja transformades, com ara polígons industrials, zones periurbanes o teulades. Les entitats demanen preservar les terres de conreu i elaborar un nou pla territorial d'energies renovables amb participació ciutadana. Segons dades del govern, el pla actual ha rebut més de 12.000 al·legacions.
2: De les comarques del Segrià, les de Tarragona, el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha emplaçat la gran indústria tarragonina a no deixar passar l'oportunitat d'adaptar-se a les polítiques renovables per tal de ser més competitiva. En una entrevista a Tarragona Ràdio ha defensat el camí iniciat pel sector químic i pel port cap a la descarbonització. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
5: Durant la visita als estudis de Tarragona Ràdio, el conseller Duch ha assegurat que Tarragona té molt a guanyar amb el camí cap a la descarbonització i les energies renovables que segueix el port i la indústria química. Considera que això fa més competitiu al sector.
6: Tarragona té molt a guanyar amb tot això. I, de fet, tant la indústria petroquímica tarragonina com el propi port de Tarragona estan treballant des de fa ja un cert temps per adaptar-se a aquestes noves polítiques d'energies renovables, de descarbonització, d'impacte mediambiental zero d'aquí a l'any 2050. Això, quan es fa bé, torna més competitiu.
5: El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior ha volgut deixar clar el suport del govern català i del Ministeri d'Indústria en aquest trànsit del port i de la petroquímica cap a l'impacte mediambiental zero. Recorda que el sector pot aprofitar ara una oportunitat de finançament quan Europa es legisla l'acceleració de la descarbonització industrial.
2: L'Hospitalet de Llobregat tindrà una segona comissaria dels Mossos d'Esquadra, ho ha anunciat la consellera d'Interior, Núria Parlon, després de reunir-se amb l'alcalde David Quirós per analitzar la seguretat al municipi i fer balanç del Pla Bastió.
0: Els delictes a la ciutat s'han reduït un 16% des de la seva posada en marxa.
2: Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
7: La consellera Núria Parlon ha anunciat una segona comissaria dels Mossos d'Esquadra a l'Hospitalet durant la seva intervenció a la reunió de seguretat celebrada entre Generalitat i Ajuntament. L'equipament se situaria a la zona de la Gran Via i ara les dues institucions estudiaran com i quan tirar-lo endavant. Escoltem Núria Parlon.
8: És un dels elements també que tenim sobre la taula i que de cara al futur doncs volem tenir en compte. Una ciutat que ha crescut molt en els darrers anys. És necessari que reforcem la plantilla pel volum de població que hi ha i pel volum de feina que hem de fer per protegir millor el conjunt de la ciutadania.
7: Segons les dades presentades per la consellera, entre l'abril i l'agost els delictes han baixat a l'Hospitalet un 16,24% respecte al mateix període de l'any passat, destacant especialment la reducció dels robatoris amb força a l'interior de vehicles d'un 43% i dels robatoris violents que baixen un 20%. Per aquest motiu, el Pla Bastió tindrà continuïtat per consolidar aquesta tendència i mantenir els recursos policials desplegats a la ciutat.
2: És moment de repassar altres notícies d'avui. El delegat del govern espanyol a Ceuta deixa el càrrec.
0: Fonts de l'executiu apunten que es tracta d'una decisió humana i personal després de moltes setmanes de feina intensa. La marxa de Pérez Triano arriba dues setmanes després de la dimissió del seu cap de gabinet arran de les versions creuades sobre els avisos que el CNI va enviar sobre una possible entrada massiva de migrants aquest estiu des del Marroc.
2: Quatre dels 19 acusats en el cas Efial arriben a un acord amb la Fiscalia i accepten condemnes menors per evitar el judici.
0: L'extècnic de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Jaume Beltrán, el tècnic de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Conrad Soler, i els empresaris Josep Manuel Bassols i Oral Mestre han reconegut els fets i han acceptat condemnes menors de presó, inhabilitació, multes i treballs a la comunitat en alguns dels casos. El judici de Fiala ha començat aquest dilluns a l'Audiència Nacional amb les qüestions prèvies al banc dels acusats i continuen, entre d'altres, el president de Fiala, Antonio Marcos, l'exalcalde de Torredembarra, Daniel Massaguer, l'exalcalde d'Ascó, Rafael Vidal, i també l'exbatlle de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí.
2: I és moment per la cultura. Avui amb la música de violoncel de protagonista, perquè aquest vespre arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana. L'Orfeo Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatjaran Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement.
0: El reconegut violoncel·lista Pablo Ferrandez i el quartet Casals també participaran en l'homenatge. El programa combinarà música coral, de cambra i simfònica i girarà al voltant del llegat humanista i musical de Pau Casals. S'hi interpretaran peces del mateix Casals, Bernat Vivancos, Schubert i Bach. El punt àlgid del concert serà l'interpretació coral del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven. D'aquesta manera, el Palau de la Música inaugurarà una temporada que dedicarà en bona part al músic vendrellenc amb diferents concerts que evocaran la personalitat d'un artista que va entendre la seva passió com una eina de transformació cultural.
2: I arriben els esports. Amb l'Anna Freixa. Bon dia, Anna. La Lliga Endesa ja està en marxa.
9: Bon dia, Marta. Començava aquest cap de setmana i tres dels cinc catalans s'han estrenat amb victòria. La més sonada, la de l'Ilerna Lleida, que començava curs a la pista del València Bàsquet, el vigent campió de Lliga, i va imposar-se per 100-105. Així ho valorava el tècnic lleidatà Gerard Encuentra.
10: La dificultat de jugar fora de casa és molt gran, no? La dificultat de jugar contra aquests equips, no? Amb aquest talent que té el València Bàsquet, pues, és algo impressionant, no? El que ha fet l'equip. Llavors, jo crec que toca celebrar-ho avui, toca estar contents, crec que hem fet moltes coses bé. Demà descansarem i el dimarts, pues, tornarem a pensar en el següent partit i en coses que no hem fet tan bé, pues, intentar-ho millorar, i les coses que hem fet bé, pues, intentar que l'equip segueixi creixent.
9: El Girona va guanyar a Camp Múrcia per 84-77, el Barça es va imposar 119-101 a l'Eima Corunya i derrotes de la penya 110-104 a la pista del Breogán i del Quinsanàs Manresa 107-92 a Bilbao. El Barça d'handbol disputarà la final del Mundial de Clubs que s'està jugant a Egipte. Ahir es va imposar el Zamalek per 39-29 en el segon partit. Encara falta un partit, que es jugarà demà contra el Montada marroquí, però ja s'ha classificat per jugar a la final de dijous davant el Veszprém. Carlos Ortega, entrenador blaugrana, estava satisfet.
11: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando no hemos jugado por la defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en líneas generales satisfecho.
9: I encara en vol el Fraikin Balomano Granollers aconseguia aquesta jornada la tercera victòria seguida. Els granollerins ja preparen l'estrena europea. Dimecres debutaran a l'EHF European League contra el Flensburg. Aquest matí en parlava Antonio Ram, entrenador de l'equip.
12: Ja sabem que Flensburg, sobretot el primer partit, serà espectacularment difícil, però no només és Flensburg, sinó que també tenim, doncs, el desplaçament a Romania i el desplaçament a Portugal, que farà, penso, que una primera fase, no? O tant de bo podem classificar-nos per següent play-off. I molta il·lusió, l'equip ara mateix jo penso que està en una situació sobretot de dinàmica i de confiança molt alt, però evidentment coneixedors de la dificultat.
9: Doncs això és tot, Marta, pel que fa als esports.
2: Gràcies, Anna Freixa. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:15. Per tant, nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: La nova temporada de l'Auditori ja és aquí.
2: Vine al concert inaugural de l'OBC i gaudeix de l'apoteòsica setena de Beethoven, l'atonalisme de Gerard i el lirisme íntim de Chopin.
1: Entrades a auditori.cat.
3: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
4: Avui va de la clau que activa la imaginació. M'agrada molt perdre'm pels mercats de segona mà. Hi ha qui veu trastos i jo hi veig tresors. Objectes que tenen història, misteri i, sobretot, possibilitats. Perquè mirar més enllà del que tenim davant és un entrenament constant. Hi ha dies que passo pel mateix lloc i no hi veig res especial. I, en canvi, d'altres, que estic amb la mirada més experta i veig un munt de coses noves. Una tassa esquerdada, una maleta antiga, una clau rovellada. És això. La creativitat comença quan entrenes la mirada. Quan decideixes veure amb curiositat, no amb rutina. A mi, per exemple, m'encanten les claus antigues. I m'agrada imaginar què deuen haver obert en el seu moment. Potser una porta secreta, o un armari ple de cartes, o una capsa de records. T'animo a provar-ho? Agafa una clau antiga i dedica uns minuts a fer-te preguntes. Qui la devia fer servir? Què obria? Què hi havia darrere d'aquella porta? I per què es va perdre? Escriu una o dues respostes a cada pregunta, però sense pensar gaire. Tu deixa't portar. Potser la clau obria una botiga de joguines tancada fa anys. O potser un calaix ple d'idees que mai van veure la llum. Quan fas aquest joc, sense adonar-te'n, estàs activant el teu bròquil. Estàs entrenant la teva ment per mirar amb curiositat, per veure més enllà del que sembla evident, perquè la clau potser ja no obre res. Però a tu et pot obrir un nou pensament, una idea o simplement activar una mirada més àmplia. T'animes a provar-ho?

0: la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són 2:45.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El decret d'habitatge que el govern d'Espanya negocia amb els grups parlamentaris planteja prohibir la compra especulativa per part de fons voltor, també estabilitzar els contractes de lloguer i reforçar la protecció davant de desnonaments. A més, inclou bonificacions fiscals per a llogaters i propietaris que baixin els preus, així com mesures fiscals sobre els pisos turístics. Des de Barcelona, el president del govern, Pedro Sánchez, ha fet aquesta declaració d'intencions.
3: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico.
1: Això mentre augmenta la pressió al carrer. Des del sindicat de llogateres, Enric Aragonès planteja una vaga general si no es posa fre als desnonaments.
4: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
1: Els socis del govern reclamen un decret de màxims, mentre que els grups aposten per un text que tiri endavant el Congrés. És dilluns 28 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El pla de Lleida lidera el creixement de l'economia catalana el 2025, impulsat per la recuperació del sector primari. Sònia Kerr.
5: El segueixen l'Eix Metropolità i les comarques gironines. Ho diu l'Anuari Econòmic Comarcal del BBVA, que constata l'expansió econòmica postpandèmia.
1: Els ajuntaments demanen participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada i Social Sanitària Àrea de Catalunya.
5: Avui s'han trobat amb la Generalitat al tercer Congrés de Salut i Món Local, que analitza reptes com l'envelliment de la població.
1: El sector agrícola reclama rebaixes fiscals per fer front a l'augment del gasoil i els costos de producció.
5: Així ho plantejaran aquesta tarda a la reunió extraordinària de la taula agrària que ha convocat el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. Ho ha explicat a la xarxa Pere Roquer, president del sindicat Asaja.
6: Tenim un tema d'impostos que ens estan picant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. La pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats.
1: En cultura, arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana.
5: L'Orfeó Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatjaran Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El programa gira al voltant del llegat humanista i musical de Casals.
1: Els esports, Anna Freixa, la Lliga Endesa ja està en marxa.
7: I tres dels cinc catalans es van estrenar aquesta primera jornada amb victòria. La més sonada, la de l'Ilerna Lleida, que començava a curs a la pista del València Bàsquet, el vigent campió de Lliga, i es va imposar per 100-105.
1: Atenció a la previsió del temps, perquè torna a estar activada l'alerta del Pla Inuncat per la possibilitat de pluges fortes a partir d'aquesta nit. Lluïsmi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Aquesta darrera setmana del setembre ja està venint amb els primers canvis de situació. De fet, hem començat a tenir els primers ramets i ruixats, tot i que d'una forma francament local. En qualsevol cas, ja hem arribat a fregar els 50 litres per metre quadrat, per exemple, el massís de Cadiretes, en el cas de les Gavarres. Ruixats que a hores d'ara comencen a sovintejar també en alguns indrets de la costa del Camp de Tarragona, també del Delta de l'Ebre, i d'aquí a poca estona també algun xàfec, però molt i molt local, arribarà per les comarques de la costa barcelonina o una altra vegada per la Costa Brava Sud, amb un ambient que ha baixat pel que fa a la temperatura, però no la humitat. Per tant, sensació de xafogó. Aquesta tarda algun ramet es tornarà a reproduir a la Catalunya central i al Prepirineu. Atenció al dimarts. Traca de tempestes molt fortes, probablement amb inundacions. Al Camp de Tarragona, l'àrea metropolitana de Barcelona i ja durant el migdia i tarda desplaçant-se a Girona. Una senyora escombrada de tempestes severes. Molta precaució. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluïsmi. El control de so i d'ànim al Francesc Ávila, la redacció i coordinació a la Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:45.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Contrarrellotge de negociacions entre el govern espanyol i grups de l'oposició perquè demà el Consell de Ministres aprovi l'anomenat decret Mari Carmen, un decret d'habitatge que vol evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular els lloguers de temporada. Aquest paquet de 10 mesures no té garantit per ara els suports al Congrés i de moment tampoc la val a sumar com a soci del govern. Des de Barcelona i sense fer referència explícita a les negociacions, Pedro Sánchez ha advocat per actuar en l'àmbit de l'habitatge i privilegiar l'ús residencial per sobre del turístic. Carina Bellbé, bon dia.
9: Bon dia. A banda d'evitar desnonaments, blindar lloguers i prohibir la compra especulativa d'habitatges dels fons voltor, el decret Mari Carmen proposa bonificacions fiscals pels llogaters i pels propietaris que baixin els preus. També una nova regulació dels lloguers de temporada per posar fi al frau en els contractes de curta durada, encarir l'IVA als pisos turístics perquè tributin com a negoci i rebaixar-lo per la construcció de pisos protegits. A més, el decàleg que ultima el PSOE planteja ajudes a la compra d'un primer habitatge. A 24 hores del Consell de Ministres i amb les negociacions encara obertes per convèncer els socis d'investidura, el president espanyol Pedro Sánchez ha llançat aquest missatge des de Barcelona.
3: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico. Cada derecho que hoy nos parece evidente tuvo antes a alguien diciendo que era demasiado pronto, y ya hemos tenido bastantes ejemplos a lo largo de estos años de democracia, o que estábamos yendo demasiado lejos. Algunos son siempre los mismos, por cierto, que siempre llegan tarde al progreso.
9: El decret llei d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar demà pretén evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa.
1: La pressió al govern espanyol perquè aprovi de manera imminent aquest decret es continua sentint i amb força al carrer. A Madrid, amb la campada reivindicativa de la Puerta del Sol, que ja suma 350 tendes i que recorda les protestes del 15M d'ara fa 15 anys. A Barcelona, el sindicat de llogateres ha rebut Pedro Sánchez amb talls de trànsit a primera hora del matí i amb una manifestació prevista per a la tarda. Ha estat allà l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna.
10: Bon dia. Grups d'activistes han tallat aquest matí de manera simultània l'avinguda Meridiana al carrer Còrsega i Sants, al carrer Creu Coberta. El grup desplegat a Còrsega s'ha dirigit cap a l'avinguda Diagonal, però els Mossos no els han deixat passar. Que tirin davant la nova normativa en matèria d'habitatge i especialment de lloguer dependrà del sentit del vot dels socis d'investidura, però des del sindicat de llogateres se situa la major part de la pressió ara sobre el govern central, que demà abordarà en el marc del Consell de Ministres el nou decret. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
4: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
10: La resposta social a favor de noves solucions davant les dificultats per accedir a un habitatge s'ha revifat després del desnonament de la Mari Carmen, de 87 anys, a Madrid. Les reivindicacions continuaran aquesta tarda a Barcelona.
1: Mentrestant, Sumar i els socis progressistes del PSOE reclamen que s'aprovi un decret d'habitatge ambiciós. Consideren irrenunciables mesures com la pròrroga automàtica dels lloguers. David Navarro, bon dia.
11: Bon dia. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha reclamat que el que anomena decret Mari Carmen reculli les demandes dels sindicats d'habitatge, entre elles l'eliminació dels desnonaments, la regulació dels lloguers vacacionals i de temporada, la congelació de preus i la pròrroga amb renovació automàtica. La ministra de Sumar diu que el decret aprovat ha de ser valent i ambiciós.
12: El derecho a la vivienda no se toca y nosotros, desde la parte del gobierno que nos corresponde, llevando la voz de Mari Carmen al Consejo de Ministros, lo que vamos a decir es que basta ya, que no nos vamos a bajar de un decreto que no sea lo suficientemente exigente y que dé solución a todo lo que lleva reivindicando el sindicato de inquilinos e inquilinas.
11: En el mateix sentit s'han pronunciat partits com els Comuns, Compromís o Esquerra Unida. També Podem, que ha denunciat que el PSOE negocia amb Junts un decret de mínims abans de parlar amb els partits progressistes. Al seu torn, la portaveu d'Esquerra Republicana, Edna Estrems, ha coincidit en que la llei no es pot assemblar a res que pugui agradar a Junts, al PP o Vox, i ha animat el PSOE a negociar per portar el decret a bon port.
13: Però no només s'ha de portar el Real Decret, aquest Real Decret s'ha de convalidar, perquè hem d'escoltar el carrer. El carrer ens està demanant que fem alguna cosa. No pot ser que el Partit Socialista, que té el Ministeri d'Habitatge a les seves mans, no desencalli aquesta situació.
11: Tots els partits han coincidit en que les properes 24 hores seran vitals per aconseguir l'aprovació d'un decret que doni resposta a les demandes dels ciutadans que han sortit al carrer.
1: Això pel que fa a l'esquerra, de la seva banda, un dels partits que va votar en contra del decret d'habitatge i que ara podria canviar el seu posicionament és Junts per Catalunya. Avui els juntaires han dit que el govern espanyol estudia les seves propostes i les veuen amb bons ulls. Reclamen frenar els desnonaments, això sí, sense perjudicar els petits propietaris. Mont Carvajal, bon dia.
14: Bon dia. El portaveu de Junts, Josep Rius, ha explicat que negocien en base a les seves propostes amb el govern espanyol, però no ha donat cap detall. Rius ha desitjat trobar punts en comú i desvincular clarament els fons voltor dels petits propietaris.
15: Treballem perquè hi hagi consens, perquè es pugui aprovar un decret que sigui aplicable de forma immediata, perquè serveixi per frenar els desnonaments sense perjudicar els petits propietaris i perquè contempli també doncs, totes aquestes ajudes, aquestes mesures fiscals.
14: Algunes mesures que proposa Junts són desgravar el cost del lloguer i de la hipoteca i reduir l'IVA aplicable a l'habitatge.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: 20 minuts i seran les 3. El Pla de Lleida lidera el creixement de l'economia catalana el 2025, impulsat per la recuperació del sector primari. El segueixen l'eix metropolità i les comarques gironines. Ho publica l'Anuari Econòmic Comarcal del BBVA, que constata l'expansió econòmica postpandèmia. També detecta un impuls als serveis productius d'alt valor, com per exemple els de la comunicació, els transports, les finances o les activitats de recerca. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. El creixement del sector primari i un comportament positiu de la construcció al Pla de Lleida el situen al capdavant del creixement econòmic de Catalunya. Aquestes comarques han registrat un augment del 3,7% del valor afegit brut, que és el PIB més els impostos sobre els productes. Pren el relleu de les comarques gironines, que van liderar el creixement el 2024 i que ara se situen en tercer lloc després de l'eix metropolità, que es manté com a motor econòmic de Catalunya. L'augment més contingut el registren les Terres de l'Ebre, per la caiguda de la indústria energètica i les comarques de muntanya. Josep Olivés, catedràtic d'Economia Aplicada i autor de l'anuari.
17: És un sector primari que finalment, després d'uns anys miserables o caigudes molt fortes el 2023, 2022, 23 i 24, ha recuperat amb molta força, especialment la part agrícola, i per tant, des d'aquest punt de vista, territoris com el Pla de Lleida, que comentava el Ballester en el seu moment, però particularment el Segrià, doncs, han tingut un plus de creixement.
16: L'estudi constata l'expansió de l'economia catalana malgrat la caiguda de les exportacions i posa de manifest un canvi en la distribució territorial de les millores econòmiques. Detecta un creixement més pronunciat a la Catalunya interior en detriment de les comarques properes a l'AP7.
2: Notícies en xarxa.
1: Els ajuntaments demanen participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya i també més recursos per millorar la qualitat de vida de la ciutadania des de la proximitat. Són demandes que han llançat els consistoris en el tercer Congrés de Salut i Món Local que es fa avui i demà a Barcelona per tal d'analitzar reptes com, per exemple, l'envelliment de la població. Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. Els ajuntaments demanen a la Generalitat que les àrees integrades de salut i serveis socials es facin pensant en les característiques de cada territori i demanen més recursos per a l'administració local. La presidenta de l'Associació Catalana de Municipis és Meritxell Budó i el de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote.
19: Si volem que aquestes àrees de salut siguin realment àrees integrades, el món local no hi pot arribar al final, sinó que hi ha de ser des del principi en aquest procés. No? I per tant, celebro que aquest model doncs, faci aquest pas, no? Que els ajuntaments i que els consells comarcals siguin presents a la governança o, de les àrees integrades de salut.
20: Si els alcaldes i les alcaldesses no necessitem que ningú ens digui el que hem de fer. El que necessitem són diners per fer-ho.
18: En nom de la Generalitat hi ha intervingut la directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, Sílvia Sobirana.
21: No ens enganyem, és el món local el que atén a les persones en primera mà.
18: El Parlament va aprovar fa un any la creació de l'agència que integrarà els serveis sanitaris i socials.
1: Us podem ampliar a la informació relativa a les tempestes que s'esperen les pròximes hores a Catalunya i que us avançàvem a la previsió del temps. Un front de pluges afectarà Catalunya a partir d'aquesta nit i matinada i podria provocar incidències. Així ho preveu almenys Protecció Civil, que ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat davant d'aquest episodi que es pot allargar unes 24 hores.
5: La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, explica que, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, es preveuen xàfecs locals que poden ser molt intensos, sobretot a la zona litoral i prelitoral catalana. Soler ha apuntat que a hores d'ara no es preveu aplicar cap mesura preventiva, com per exemple suspendre les classes. Demana, això sí, aplicar el sentit comú en tots els àmbits.
22: Xàfecs locals, però que poden ser molt intensos, que poden arribar amb alguns punts fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que també poden tenir un abast en 3 hores de més de 90 litres també per metre quadrat i que poden arribar amb alguns punts fins i tot fins a 150 litres en un període de 3 hores. En aquests moments no hi ha cap previsió de que hi hagi cap modificació de lo que és el dia a dia. Més que demanar a tothom aplicar el seny com demanem sempre.
5: El front recorrerà el país de sud a nord.
2: Notícies en xarxa.
1: Pràcticament 3:45. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha convocat per aquesta tarda una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar les principals dificultats que afronta el sector. Un dels punts principals se centrarà en l'àmbit vitivinícola per reclamar a l'Estat i a la Comissió Europea actuacions de suport a productors i cellers.
5: El preu del gasoil també preocupa molt el sector de la pagesia. Tot i això, el president de SAJA Catalunya, Pere Roquer, ha dit a la xarxa que no n'hi ha prou amb una rebaixa de 20 cèntims per litre.
0: No esperem 20 cèntims sol, ja li vam dir al ministre fa 15 dies, sinó que al damunt de la taula hi ha d'haver més de 20 cèntims. Tenim un tema d'impostos que ens estan ficant damunt de la taula més del 21% d'IVA, que això ens està destrossant. Per tant, a part d'un ajut directe, hi ha d'haver també una rebaixa d'impostos. La pagesia ja fa molt temps que estem pagant impostos desbocats i, per tant, el que ha de fer els governs és apretar-se ells el cinturó de cara que potser no fa falta tants cotxes oficials i el que fa falta més és tractors per poder treballar al carrer.
1: No deixem el primer sector perquè 8 plataformes i sindicats agraris s'uneixen contra les macrocentrals solars que s'estan fent a diferents punts de Catalunya. Posen com a exemple el projecte d'Alcarràs, encara en construcció i que ocuparà més de 650 hectàrees de sol agrícola de regadiu.
5: Montserrat Coveró, membre de la xarxa catalana per una transició energètica justa, ha advertit que faran mobilitzacions si el govern no fa marxa enrere amb el Plater.
1: Lleida Televisió, Aleix Planelles.
6: El projecte de la central fotovoltaica Alcarràs ha tornat a posar sobre la taula el debat sobre on s'han d'instal·lar les energies renovables. 8 plataformes i entitats s'oposen a la instal·lació promoguda per Solària i Ignis perquè consideren que posa en risc la superfície agrícola de regadiu.
7: El que no volem és que tota la Catalunya rural acabi com Alcarràs, amb aquests macroprojectes, amb aquestes macrocentrals que inunden el paisatge, que destrueixen, com en aquest cas, més de 560 hectàrees.
6: Les crítiques van més enllà del projecte Alcarràs. Les plataformes també qüestionen el model de desplegament de les renovables i reclamen que es prioritzi l'ús de superfícies ja transformades, com ara polígons industrials, zones periurbanes o teulades. Les entitats demanen preservar les terres de conreu i elaborar un nou pla territorial d'energies renovables amb participació ciutadana. Segons dades del govern, el pla actual ha rebut més de 12.000 al·legacions.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. Condemnada una treballadora de l'Ajuntament de Vilajuïga per apropiar-se 4.000 euros duplicant nòmines.
5: L'acusada ha tornat íntegrament els diners i per això el fiscal i la defensa han arribat a un acord per aplicar-li l'atenuament de reparació del dany. La processada ha reconegut que mentre treballava amb un contracte temporal a l'Ajuntament va duplicar nòmines de treballadors i les va desviar al seu número de compte. El magistrat l'ha condemnat de viva veu per un delicte continuat de malversació. També l'ha inhabilitat durant 5 anys per la feina i càrrec públic.
1: I la parella de l'arquitecte Josep Joan Pere abona els 80.000 euros de fiança per tal d'evitar la presó.
5: El jutge de Viella li va donar divendres passat 3 dies per tal que fes efectiu el pagament i avui ha tingut constància de l'ingrés. Des de llavors està en llibertat sense passaport, amb la prohibició de sortir del país i amb compareixences periòdiques davant de l'autoritat judicial.
1: Una nova web permet descobrir el fons marí de Torredembarra i la seva riquesa biològica amb imatges en 360 graus. Es tracta d'un projecte que ha desenvolupat el Centre d'Estudis Xinibal de Mas amb el suport econòmic de l'Ajuntament de la Torre. Ona la Torre, Anna Plaza.
23: Aquesta nova eina digital és accessible des de la web del Centre d'Estudis i permet submergir-se en 7 punts del litoral de Torredembarra i observar-lo com si fóssim sota l'aigua. El primer que apareix és una imatge zenital del frontal marítim amb els diferents punts d'immersió. Hi ha, per exemple, l'antina, el parc de biòtops o la barra de 3. Hi apareixen les roques, els peixos, les algues i els mol·luscs. Iris Gual és la presidenta del Centre d'Estudis.
24: L'objectiu és donar a conèixer el fons marí d'una manera diferent de com ho hem fet fins ara, perquè ho estem fent a través del llibre dels peixos i altra vida marina, que el vam publicar el 2009, les visites guiades amb snorkel que fem tots els estius.
23: De moment, la web recull fitxes d'una vuitantena d'espècies animals i vegetals del fons marí torrenc, amb una àmplia descripció de les seves característiques. A la web també s'hi pot accedir amb ulleres de realitat virtual i llavors la sensació d'immersió és total.
1: La temporada de bolets arriba enguany amb retard. La calor extrema i la manca de pluges han deixat els boscos molt tocats i la humitat encara no és prou alta perquè els bolets surtin amb normalitat.
5: Al Pirineu, les primeres florades són escasses i irregulars i els mercats boletaires s'han obert amb produccions mínimes. Sembla que aquesta tardor els boletaires s'hauran de carregar de paciència. El micòleg i divulgador científic Enric Gràcia ha dit al Notícies en Xarxa que la temporada serà una mica millor per sota dels 800 metres d'alçada.
3: A l'inici serà molt dolent perquè han de passar com a mínim 20-25 dies des d'aquesta pluja que heu anunciat per demà, doncs que començarà a fer efecte. I per altra banda fa massa calor perquè surtin bolets. Jo crec que per sobre dels 800 metres tindrem una temporada molt curta. A costa jo crec que és possible que tinguem bona temporada.
1: I és moment per la cultura.

0: avui amb la música de violoncel com a protagonista, ja que aquest vespre arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana. L'Orfeo Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatjaran Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement.
1: Conegut violoncel·lista Pablo Ferrández i el quartet Casals també participaran en aquest homenatge. El programa combinarà música coral, de cambra i simfònica i girarà al voltant del llegat humanista i musical de Pau Casals. S'hi interpretaran peces del mateix Casals, Bernat Vivancos, Schubert i Bach. El punt àlgid del concert serà l'interpretació coral del quart moviment de la novena sinfonia de Beethoven. D'aquesta manera, el Palau de la Música inaugurarà una temporada que dedicarà en bona part al músic vendrellenc, amb diferents concerts que abocaran la personalitat d'un artista que va entendre la seva passió com una eina de transformació cultural.
0: I de la música de violoncel a la màgia, perquè Montgai Màgic arribarà a la seva 18a edició amb 62 mags i 129 espectacles. El festival se celebrarà de l'1 al 4 d'octubre, amb mags internacionals, tallers i també activitats solidàries. Més detalls des d'UAU Llei de Ràdio, Carla Serrano.
2: Com cada any, el cartell comptarà amb figures de caràcter internacional, com la del reconegut il·lusionista cubà Ernesto Planas, que oferirà el seu aclamat i visual número de màgia amb paraigües i que donarà el tret de sortida a 4 dies de màgia. En aquest sentit, l'alcalde de Montgai, Jaume Gilabert, ha explicat alguna de les novetats de les darreres edicions i que repetiran en l'edició d'enguany. L'escoltem.
3: I ara fa uns anys també vam introduir una novetat, que és la màgia d'inserció, que és el fet de treballar amb aquests col·lectius que estan en centres penitenciaris, que estan en règim obert, i per tant aquest tema el continuem aprofundint i també és un tema que per nosaltres és significatiu. I per acabar de redonir, l'any passat, allò que diríem ens van treure de la xistera, doncs la màgia es mou, que és el fet de que portar la màgia a les residències, als centres de dia.
2: Amb tot, durant 4 dies, el municipi de la comarca de la Noguera també acollirà parades de productes artesans, locals i alimentaris i tallers de màgia. A més, s'oferiran activitats interactives perquè tant els més petits com els adults aprenguin trucs bàsics.
0: I es movem per als esports. I per Anna Freixa, bon dia, Anna. La Lliga Endesa ja està en marxa.
4: Bon dia, Marta. Sí, començava aquest cap de setmana i 3 dels 5 catalans s'han estrenat amb victòria. La més sonada, la de l'Ilerna Lleida, que començava curs a la pista del València Bàsquet, el vigent campió de Lliga, i va imposar-se per 100-105. Així ho valorava el tècnic lleidatà Gerard Encuentra.
5: La dificultat de jugar fora de casa és molt gran, no? La dificultat de jugar contra aquests equips, no? Amb aquest talent que té el València Bàsquet, pues, és algo impressionant, no? El que ha fet l'equip. Llavors, jo crec que toca celebrar-ho avui, toca estar contents, crec que hem fet moltes coses bé. Demà descansarem i el dimarts pues, tornarem a pensar en el següent partit i en coses que no hem fet tan bé, pues, intentar-ho millorar, i les coses que hem fet bé, pues, intentar que l'equip segueixi creixent.
4: El Girona va guanyar al Camp Múrcia per 84-77, el Barça es va imposar 119-101 a la pista de l'Eima Corunya, i derrotes de la Penya 110-104 a la pista del Breogán i del Quinzenàs Manresa 107-92 a Bilbao. El Barça d'handbol disputarà la final del Mundial de Clubs que s'està jugant a Egipte. Ahir va imposar-se el Zamalek per 39-29 en el segon partit. Encara falta un partit que jugarà demà contra el Montada marroquí, però ja s'ha classificat per jugar la final de dijous davant el Vesprem. Carlos Ortega, entrenador blaugrana, estava satisfet.
6: Creo que hemos hecho un primer tiempo bastante bueno cuando no hemos jugado por la defensa. El segundo igual nos hemos dejado llevar un poco por la diferencia en el marcador. Tenemos que encontrar un poquito más de juego lineal, pero en línea general está satisfecho.
4: I encara en handbol, el Fraikin Balomano Granollers aconseguia aquesta jornada la tercera victòria seguida en 3 partits de Lliga Sobal, guanyant 31-41 a l'Alacant. Els granollerins ja preparen l'estrena europea. Dimecres debutaran a l'EHF European League contra el Flensburg. Aquest matí en parlava Antonio Rama, entrenador de l'equip.
7: Sabem que Flensburg, sobretot el primer partit, serà espectacularment difícil, però no només és Flensburg, sinó que també tenim, doncs, el desplaçament a Romania i el desplaçament a Portugal, que farà, penso, que una primera fase, no? O tant de bo podem classificar-nos per la següent play-off. I molta il·lusió, l'equip ara mateix jo penso que està en una situació sobretot de dinàmica i de confiança molt alt, però evidentment coneixedors de la dificultat.
4: En futbol, pas important del Prat a la Copa del Rei, disputa la fase prèvia i es va imposar a l'Eivissa en el partit d'anada per 1-5. La tornada serà al Senyer diumenge a les 4 de la tarda. De passar l'eliminatòria, el Prat es trobarà amb un equip de primera divisió. Escoltem Cristian Gómez, entrenador del Prat.
8: Ha sigut complicat perquè al final la pilota costava que rodés, molta calor i bé, el que t'he dit abans, hem aixecat molt d'hora, hem estat tot el dia fora i pràcticament no hem descansat, així que té molt mèrit perquè ahir va haver-hi resultats on tots els locals van guanyar, cap equip visitant va aconseguir marcar un gol i avui hem fet 5 i molt orgullós del treball, amb coses que millorar, òbviament, però molt orgullós.
4: A primera federació, l'Europa ha aconseguit la primera victòria des de l'arribada de Luis Blanco, que agafava l'equip aquesta setmana. Va guanyar el Rayo Majadahonda per 1-0. Àlex Cano és el capità de l'Europa.
9: El darrer córner que semblava que era l'última ja ocasió del partit, i he entrat al primer pal, he pentinat i sincerament no he vist ni com ha entrat ja. Quan he girat el coll he vist la pilota dins, ho he celebrat i m'han explicat que hi ha hagut com un petit rebot i hauré de mirar a la tele aviam com ha estat, perquè sincerament no he vist ni com ha entrat la pilota al fons de la xarxa.
0: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Gairebé arribem a les 3, això vol dir que nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Andrea Medina. Negociacions a contrarrellotge entre el govern espanyol i grups de l'oposició perquè demà el Consell de Ministres aprovi l'anomenat decret Mari Carmen, un decret d'habitatge amb 10 mesures per evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular lloguers de temporada. El decret no té garantit per ara els suports al Congrés i de moment tampoc l'avala Sumar com a soci de govern. Des de Barcelona i sense fer referència explícita a les negociacions, Pedro Sánchez, advocat per actuar en l'àmbit de l'habitatge i privilegiar l'ús residencial per sobre del turístic.
2: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico. Cada derecho que hoy nos parece evidente tuvo antes a alguien diciendo que era demasiado pronto, y ya hemos tenido bastantes ejemplos a lo largo de estos años de democracia, o que estábamos yendo demasiado lejos, Algunos son siempre los mismos, por cierto, que siempre llegan tarde al progreso.
1: La pressió al govern espanyol perquè aprovi de manera imminent el decret es continua sentint amb força al carrer a Madrid amb l'acampada reivindicativa de la Puerta del Sol i que recorda a les protestes del 15M i a Barcelona amb talls de carrer aquest matí. Un front de pluges que afectarà Catalunya a partir de la propera nit i matinada podria provocar incidències. Protecció Civil activat en fase d'alerta al Pla Inuncat d'aquest episodi, que es podria allargar unes 24 hores. La subdirectora de Protecció Civil, Sílvia Soler, Imma Soler, explica que segons el Servei Meteorològic de Catalunya es preveuen xàfecs locals que poden ser molt intensos, sobretot a la zona litoral i prelitoral catalana.
3: Xàfecs locals, però que poden ser molt intensos, que poden arribar en alguns punts fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que també poden tenir un abast en 3 hores de més de 90 litres també per metre quadrat i que poden arribar en alguns punts fins i tot fins a 150 litres en un període de 3 hores. En aquests moments no hi ha cap previsió de que hi hagi cap modificació de lo que és el dia a dia, Més que demanar a tothom aplicar el seny com demanem sempre.
1: El front recorrerà el país de sud a nord. Aquest vespre arrenca la temporada del Palau de la Música Catalana. L'Orfeo Català, l'Orquestra Simfònica del Vallès i l'Escolania de Montserrat homenatjaran Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. El reconegut violoncel·lista Pablo Fernández i el quartet Casals també participaran a l'homenatge. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: ¿Me dices tu nombre, por favor?
5: Mi nombre, Peyu.
4: De acuerdo, Peyu.
5: No, Peyu no, Peyu, con i.
4: Bien, Peyu, Peyu.
5: Peyu! Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
4: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
5: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
6: Hotel Restaurant Abatissa. Un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. L'Abatissa patrocina...

Benvinguts i benvingudes a la veu de Sant Joan, al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dilluns, de cognom, 28 d'octubre de 2026. I un dia com avui de 1996, el cinema Princesa de la Via Laietana de Barcelona era desocupat per la policia. L'antic cinema, que feia més de 20 anys que estava abandonat, quan l'Assemblea d'Ocupes de Barcelona el va ocupar al març, va esdevenir un centre social molt actiu i va donar visibilitat al moviment Ocupa. També, i especialment, va obrir el debat social sobre la manca d'espais públics i la impossibilitat del jovent d'accedir a l'habitatge, un debat que avui, 30 anys més tard, no només segueix sent vigent, sinó que s'ha agreujat per la falta de polítiques potents que frenin l'especulació immobiliària. Aquells Ocupes, que tot li interessa igualar-los, res tenen a veure amb les màfies que rebenten pisos per llogar-los i explotar les persones més vulnerables, van ser desallotjats del cinema Princesa per la policia en un assalt violent que va acabar en una batalla campal pel centre de Barcelona que es va allargar més de 24 hores. Sobre el que van significar els 7 mesos que va estar obert el cinema Princesa i sobre moltes coses, en parla la filòsofa i escriptora barcelonina Marina Garcés, al seu llibre Ciutat Princesa, en un relat en primera persona. Professora titular de Filosofia de la Universitat de Saragossa durant 15 anys i impulsora també del projecte col·lectiu Espai en Blanc, Garcés percep la filosofia com una pràctica que no només està vinculada al món acadèmic, sinó que està relacionada amb els moviments socials i culturals, els quals considera que són territori d'experimentació, contestació i compromís. Garcés defensa la filosofia com una forma de vida, un art que neix al carrer que continua sense interrupció a l'espai íntim i invisible. Ho fa als seus llibres, també des de la plaça que ocupa actualment a la Universitat Oberta de Catalunya, on dirigeix el màster en filosofia per als reptes contemporanis i el grup de recerca Mussol. I un dia com avui de 1977, els Sex Pistols publicaven Nevermind the Bollocks, que segueix sent considerat per molts el disc de punk més influent de la història i un dels àlbums més importants en tots els temps. Nosaltres escoltem Pretty Backhand.

0: I el passat divendres va morir en Marcel Miquel. Bé, ho sabreu perquè, doncs, de fet, avui al matí s'ha fet l'enterrament i feia ja dies que estava hospitalitzat. I bé, hem de dir que per nosaltres també ens ha tocat molt de prop, primer perquè doncs, érem companys seus al teatre, el coneixíem, també a la revista SJA, i en el mitjà pel qual m'esteu escoltant a la ràdio, ell era una de les persones doncs, més actives a nivell d'oients. Hi havia feedback, no? Alguna vegada ens deia si havíem comès un error o ens proposava temes perquè era interessant doncs, que els tractéssim, i sempre des d'aquesta discreció, sense voler doncs, aparèixer, simplement pel fet de que a ell gaudia del fet santjoaní, d'escoltar continguts sobre Sant Joan, de que eixampléssim el coneixement sobre la nostra vila i sobre les coses relacionades. És una pèrdua molt gran per al poble. Comentàvem, i s'ha comentat també a l'enterrament, que fins i tot la gent que no el coneixia o que no sabia què feia aquest senyor, doncs veurà com d'alguna forma o altra la vida del poble es ralentirà una mica, perquè ell era catalitzador de moltes coses culturals. Ell era molt, estava molt al dia i coneixia molt, tenia molt de rigor i moltes de les coses que acabaven sortint publicades o això passaven per ell, per saber el seu criteri i per fins i tot el vistiplau, no? Perquè se l'havia guanyat després de tants anys, et senties més segur si li comparties una cosa i et deia això està bé o això s'ha de treballar més. El que farem serà escoltar una gravació que ha fet un altre company seu, en Pep Garriga, director del SAT, en Marcel també ho era, i ens ha fet arribar aquest àudio. També agraïm la generositat per voler compartir amb nosaltres i acceptar la proposta de parlar d'en Marcel.
1: En Marcel ens ha deixat. La veritat és que sempre la mort t'agafa per sorpresa, però aquesta no tocava, sincerament. Ha estat massa ràpid i no era el moment. Ara només tenim que sentiments de ràbia, impotència i desesper que no tenim cap tipus de resignació. S'ha estroncat tota una vida per endavant encara amb una

impulsors de tot el món sardanista, especialment en el moment de la ciutat pobia de Sant Joan, en el qual ell va ser membre molt important de tota la ciutat pobia. I gràcies a la seva gran tasca que va fer, va acabar sent secretari de l'obra del Ballet Popular dins de la Generalitat de Catalunya. Després, la feinada increïble que va fer per un dels grans llibres dels últims anys que s'ha fet a Sant Joan, que és quan va coordinar el llibre de l'Avanç sobre el recull fotogràfic. Ell va ser l'ànima que va impulsar, coordinar i catalitzar tota la feina que es va fer de recollida de les fotos. Divulgador incansable d'aquesta cultura i història de Sant Joan, hauríem de tenir multitud d'anomenar llibres que va fer, especialment algun de la Sardana, amb en Joan Ferrer, articles de tota mena, monogràfics sobre temes molt concrets i especialment més de 3 o 4 monogràfics de la Festa Major, director de Vall dels Pabordes i multitud d'estudis que va fer i que va publicar, especialment doncs, en la nostra revista de la SJA, que era un dels grans col·laboradors, que gairebé no hi havia cap número que no hi havia una col·laboració seva. I tot sempre amb aquesta amor i aquesta pàtina de l'activitat musical, no? I especialment doncs, a l'entorn del monestir, doncs, era on ell era actualment l'organista. Per tant, per nosaltres és tot un referent d'aquest santjoanisme i sempre fet amb aquell rigor i aquella fina ironia que també tenen tots els seus germans, tant la Joana com en Guifré. En segon aspecte, i més relacionat al que ens pertoca que nosaltres que el vam disfrutar i gaudir més en el món del teatre, des de petit sempre ha estat vinculat al Sant Teatre Centre en l'àmbit musical, però especialment als anys 90 i durant aquests últims 30 anys sempre ha estat membre de la junta del nostre Sant Teatre i especialment primer, com la seva formació jurídica que tenia, ell era procurador de tribunals, era el secretari que se n'encarregava de que tota l'associació complís la normativa jurídica que teníem dins de la Generalitat i especialment dins, com a director musical, ell ha estat l'ànima de tots els nostres projectes que hem tingut al llarg d'aquests 25-30 anys des del centenari. Jo crec que recordar-lo amb ell i gràcies a ell hem de donar gràcies perquè ell ha consolidat l'actual grup musical que tenim, perquè si no, sense ell, crec que això seria impossible que hauríem pogut arribar a data d'avui amb un grup tan ferm per fer aquestes produccions musicals que estàvem fent. I per últim, com a amic personal i de la família del teatre i fins i tot de tota la família, cal destacar la seva forma de ser, no? La seva bonhomia. Jo no recordo mai un Marcel empipat o que cridava. I mira que a vegades amb assajos que feien al teatre bé ens convenia que cridés. Però sempre era aquest referent que amb la seva tasca silent, sempre desinteressada, mai tenia un no per tothom, sempre l'hem de recordar com aquesta persona que tenia Sant Joan al cap, que tenia la cultura al cap i que sempre el teníem com una persona que ens ajudava amb tot el que podia, no? Jo fins i tot recordo l'emoció que moltes vegades abans de ser públic qualsevol troball o descobriment que feia sobre Sant Joan em trucava o m'enviava un missatge i veies la il·lusió en els ulls de que allò que havia aconseguit per Sant Joan, no? Aquella foto amb una fira de vell que havia trobat per la primera foto, l'única que es trobava dels gegants antics de Sant Joan o fins i tot la troballa o descobriment quan va poder demostrar amb tot aquest rigor que tenia ell que el casal Jaume Nonó no era on havia nascut Jaume Nonó, sinó que era una altra casa de la Vila Vella. Tot això et feia remoure i et feia treballar amb ell i et transmetia aquesta il·lusió i aquesta forma de que tenia de treballar, no? Per tant, el trobarem molt a faltar. Crec que és de les persones ara que Sant Joan era potser el primer, com si tinguéssim en Josep Pla, seria un homenot de Sant Joan i que només potser que només ens falta doncs, recordar-lo tant amb la seva dona, la Josepa, com amb els seus germans i els seus nebots i tota la família del teatre per tot el que ha fet per Sant Joan d'aquesta forma tan desinteressada que ho ha fet sempre. En Marcel, Miquel, les dues emes que deia ell i potser com gent de teatre que som potser l'hem d'acomiadar dient també amb dues emes, no? Dir-li, Marcel, molta merda on siguis i que nosaltres continuarem
intentant escriure

0: i cantant la lletra i la música d'aquest santjoanisme tan combatiu que vas portar sempre tu. Moltíssimes gràcies.
1: Que descansi en pau. Moltes gràcies, Pep. I seguim amb música. Guillem Gisbert ha publicat un altre tema del que serà el seu segon disc en solitari. El nou treball no sortirà a la llum fins al pròxim novembre, però el vocalista dels Manel l'estarà presentant abans amb diversos concerts, el primer dels quals el 4 de març a Barcelona. A Girona estarà tocant el 3 d'abril a l'Auditori. El tema que s'estrena ara es diu Quan les coses anaven bé i l'acompanya Julieta Vidal, de l'Osa, a la veu, i Rodri Hernández, a la bateria.

0: Si vols veure de primera mà com s'elabora un formatge d'ovella i potser fins i tot fer-ne, estàs de sort. Aquest pròxim dissabte, des del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, han organitzat una visita a Mas Collart, que és on l'Emma Piloni elabora els productes de la bona pècora amb llet de les seves pròpies ovelles. Ja la tenim al telèfon. Hola, Emma.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Diria que això, que potser en els últims un parell d'anys t'hem entrevistat com a mínim un parell de vegades. No recordo si potser una era el programa Territori 17 que ho va fer l'Isaac Muntades fa molt poquet i l'altra també diria que quan vam fer
1: la cuina d'Itàlia,
0: exacte, amb el José Alguacil, Sant Joan Cuina. Però de totes maneres, com que ja n'hem parlat, però farem un recordatori per la gent que ens escolta per primera vegada. Coll d'Art, per qui no ens situï, està al terme municipal d'Ogassa, oi?
1: No, de Sant Joan.
0: De Sant Joan.
1: Està al límit. Sí, està al límit entre Sant Joan i Ogassa. La finca pertany a Sant Joan encara. Uh-huh. I el camí del Taga que parteix el terme municipal d'Ogassa i Coll d'Art, que és Sant Joan.
0: Uh-huh. Explica'ns una mica com vas arribar al Ripollès. Perquè tu ets italiana, recordem-ho.
1: Sí.
0: La gent potser pel nom i l'accent ja ho veurà, però...
1: Sí, va ser acabar la carrera d'arquitectura i anar a desconnectar, fer un viatge, i vaig parar a les Llosses, amb el Josep Orra, amb el Pujol, de Dax, i no tenia ni idea ni d'animals, ni de formatges, ni de res. I ell té una formatgeria i vaig començar a ajudar-lo a la formatgeria, després em vaig cuidar de la seva formatgeria durant un any o així, vaig fer cursos, em vaig formar, i després vaig conèixer el meu home, que és aquí a Sant Joan, i ens vam moure aquí a Sant Joan. I m'he mogut aquí a Sant Joan.
0: Curiosament, en Mel Brusaferri va fer una trajectòria semblant, no? Perquè ell també és italià, també és arquitecte, i també em sap que va passar per la mateixa granja, no?
1: Sí, es van conèixer allà amb el Josep. Sí.
0: Sí, molt bé.
1: Sí, jo ja estava allà treballant i ell estava allà de pràctica. Ens van conèixer allà.
0: Explica'ns com és el teu ramat d'ovelles. Quantes en tens i de quina raça són?
1: No, ara en tinc... ara tinc 25, però l'idea és arribar a 30, 35 ovelles, perquè això tot el procés és manual i tot me'n cuido jo, doncs més... De moment no hi arribo. I són ovelles de raça Latxa, les que venen del País Basc. Perquè és una raça lletera, però més rústiques. Donen una mica menys de llet, però va bé per pasturar, sobretot aquí, que la finca no estava gaire neta, o els boscos. Clar, si tenen un braguer molt gran, no podem pasturar, perquè es poden fer mal. Si no hi ha pastures molt netes. En canvi, aquestes tenen un braguer més recollit i són més rústiques, diem. S'adapten bé, s'han adaptat bé.
0: Dius que li ha de tenir-ne 30 i alguna cosa. Això, la gent dirà, home, són 10 més només. Entenc que si no hi has arribat és perquè això, per la quasi que no hi arribaves, és pel tema de la feina que porten, per munyir-les, per, no?
1: Clar, jo la munyida la faig manual i la finca tampoc és gaire gran i clar, els animals pasturen tots els dies de l'any, però clar, a part de la munyida i laborar, hi ha tot el tema del pasturatge i del mantenir el paisatge, el territori, que tampoc pots sobrepasturar, si no tens gaire... gaire terra. Pues, com buscar un equilibri entre el territori que tenim, les ovelles, la meva feina, la munyida, després la llet aquesta l'has d'elaborar. I és això.
0: Tornant una mica al canvi, i hem parlat d'en Mel, sí que venia de família de pagès, ho havia viscut, sabia què era, i tu pel que comentes era ben bé des de zero.
1: Sí que tenia... Clar, mentre estudiava arquitectura pensava, ai, m'he equivocat, m'agradaria més... Això, fer com a agrònom o alguna altra carrera, però ja estava, ja m'agradava, ja està. I sempre tenia l'idea, sí que tenia un petit hort així en el jardí, saps? I sempre tenia l'idea de provar-ho. I ho vaig provar aquí a les Llosses, em va agradar i ja està.
0: T'ha passat ara?
1: Sí, la formació ha estat autoformació, diem, no tinc estudis d'això ni de...
0: No t'ha passat al revés, ara, que algun dia estàs allà amb els ramats, te n'escapa una, o hi ha algun problema, o hi ha molta feina a fer, estàs cansada, es fa tard, de dir, me'n torno a l'arquitectura?
1: No. Hi ha dies de tot, però no, clar, tot, sí que hi ha cap de setmana, no hi ha, però és organitzar-se. Però, no, i, no, sí, no, estic contenta. No, no.
0: Molt bé, parlem de producte. Quins productes fas i on es poden trobar?
1: Val, de moment, és, clar, faig venda directa. I pues, aquí a casa tinc un meu grup de WhatsApp on reparteixo això a domicili, per aquí Ripoll, Sant Joan i Ogassa. I els productes que faig principalment són productes frescos, iogurts, panna cotta, formatges cremosos i curats, però els curats, clar, quan tinc excedència de llet, pues faig curats, si no, no. Com que el ramat és petit, amb productes més frescos, així ja... Ja ho tinc tot.
0: Quin és el producte del qual estàs més contenta? Perquè tothom parla dels iogurts, sí?
1: Sí, el iogurt, sí. Mm. Sí, sí, perquè, clar, vaig tenir la complicació d'això, que les iogurteres industrials, que són massa grans per mi, les de casa massa petita, doncs, clar, me'n vaig construir una jo. Clar, és molt important, quan fas formatge en qualsevol elaboració, el temps i la temperatura. Doncs, jugant amb això, clar, obtens un producte més cremós o menys. Mm. Doncs, clar, vaig estar un temps investigant.
0: Per tant, dius que te la vas haver de construir tu, comprant
1: sí.
0: elements, aprofitant...
1: Re molt senzill, sí, sí, amb caixes de polispans, bombetes i termostat. Sí,
0: caram,
1: sí.
0: Molt bé. Què diries que és el més dur del que fas?
1: Potser portar estès a l'escorxador és la cosa que costa més. Quan... a nivell emocional, no a nivell de feina, eh? També és clar, això, en un ramat petit costa més, perquè els xais són pocs i alguns els has d'alimentar amb biberons i la mare no... Perquè aquestes ovelles sempre tenen part doble, dos xais, i a lo millor un no volen i l'altre sí, doncs l'altre has d'alimentar amb biberons. I... Això que costa més. I a nivell físic, depèn. Potser és part. Quan pareixen, si les has d'ajudar... Clar, sí, això és... Potser sí.
0: Ens han dit que aquest estiu, amb la calor i fa més temps amb la sequera, també ho vas passar malament, eh? Paties.
1: Sí, aquest estiu sí. Sí, sí, perquè, clar, estic acostumada que pasturen sempre, no hi havia menjar, i sí que li vaig haver de donar herbes, que em tria amb 3 o 4 bales d'aquestes grosses, faig tot l'hivern. A l'hivern sí que estan a fora i a la nit... Això, li donem una mica més a dintre, perquè ja són més curts a fora. I i el juliol vaig que està tota una bala que durant l'hivern m'hagués fet 2 o 3 mesos.
0: Per tant, això, que vas haver d'avançar al menjar de l'hivern, no?
1: Sí. Clar, el problema que tinc jo, si vols, si és això, que sent molt petita, no puc comprar un camió, saps?, de menjar, i ni tinc espai per guardar el menjar. Doncs pues és això, en compro una o dues... I amb això és d'anar... Hem d'anar repartint per tot l'hivern. Bueno, ara... Trobaré ser petites.
0: Ara la gent, això, que no hagués escoltat altres vegades que hem parlat amb tu, se n'ha fet una idea molt clara. Anem ja cap al taller. Veiem que només dura 2 hores. Com anirà?
1: L'idea és això, que l'idea és... La gent... És un taller pràctic que la gent pot veure o participar amb la munyida, que et dic, la munyida és molt... És manual, però si volem provar a munyir... ho podem fer tranquil·lament. I després amb aquesta llet, més la llet del dia abans, que ja l'hauré pasteuritzada jo per accelerar els temps, anirem a l'obrador, que està al costat de la quadra, i farem un taller de formatge fresc. Pues veuran de la llet com la llet es pot transformar en un producte diferent, diem. Pues la quallada, la pasteurització, la quallada, el dessuerat, el mullat... veuran tot això.
0: I això es pot aprendre, o sigui, es pot fer el procés en això en 2 hores?
1: El formatge fresc, sí, clar, en 2 hores. Sí que farem una mica de trampes, diem, perquè posarem més quantitat del quall del que en sol posar, perquè la quallada en 15 minuts la llet estigui quallada, doncs posarem més quantitat. I sí que el dessuerat, clar, quan faig formatge fresco el dessuerat el deixo tota la nit. En canvi, aquí serà una mica més ràpid, però no acabaran de fer a casa.
0: En tot cas, això, entenc que es pot arribar a fer a casa, eh?
1: Clar, si vols fer formatges a casa,
0: Sí.
1: clar, la matèria primera és molt important. Clar, si amb la llet del supermercat no ho podràs fer formatge. Si tens un troballet, això, fresca, diem, no pasteuritzada, crua, doncs pues, sí.
0: Molt bé.
1: Formatge fresc, formatós, molt senzill, sí.
0: Disculpa. L'activitat comença a 11:15.
1: Sí.
0: Com arribarà la gent a casa teva?
1: Això encara hem de mirar, perquè també depèn del temps. En teoria, la idea era que deixaven amb el cotxe a Ogassa i d'Ogassa venien fent un tros de ruta, així, venien a peu. Però per dir, l'any passat vam fer una activitat també amb l'Alter, però vam fer només la visita, sense taller. I aquell dia justament va ploure i pues, la gent va arribar en cotxe fins a casa i ja està.
0: Molt
1: Pues, això encara hem de mirar en funció del temps que faci.
0: bé. En tot cas, com que s'ha d'inscriure, no? La gent ja serà avisada, no? Si hi ha
1: Sí,
0: algun canvi.
1: d'això ja se n'ocupen des de l'Alter.
0: Ja per acabar, com veus tu la gestió del territori, el paisatge? Hi ha una altra Sant Joanina, una altra Emma, l'Emma Soy, que recordo que fa un temps va fer un estudi sobre com els ramats d'ovella doncs, eren tan positius per la prevenció d'incendis. No sé, a tu
1: Ah,
0: qui...
1: sí, clar. Perdona, t'he tallat.
0: No, no, no, sí, no,
1: No?
0: ja.
1: Sí. No, no, clar, hi ha tot un projecte... Clar, que el Ripollès no, perquè no és zona d'incendis, però hi ha tot un projecte molt maco que es diu Ramat de Focs, que és una col·laboració entre bombers i ramaders. Això, que un ramat... Clar, amb 35 ovelles tampoc pots fer gaire, però amb ramats grans... Sí que, clar, tota la neteja del sotabosc i... Per la prevenció d'incendi va superbé. Sobretot ara jo veig aquí que quan sortim a pasturar així, clar, hi ha tots els arbres que aquest hivern han caigut amb el vent, clar, allò són tots pins que estan a terra, tots secs, que és super perillós per els incendis. I clar, si tens ramats, que això ho poden aprofitar, clar, t'ho netegen, sí.
0: Justament
1: És superimportant.
0: has dit el nom Ramats de Foc i justament no sé si és que la coneixes, l'Emma, però ella és precisament tècnica
1: D'això,
0: de Ramats de
1: Sí, me la vaig
0: Foc.
1: trobar un dia fent la cua de Reis. Fent la cua per als Reis.
0: Veus?
1: Vam parlar d'això, sí.
0: Que bé, molt bé. Doncs, escolta, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Això, la gent que ho vulgui pot anar a la pàgina del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, i si no també amb els cartells que hi han penjats hi ha un codi QR per fer la inscripció, si no també nosaltres el posarem perquè la gent ho tingui fàcil. Moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
1: Igualment, gràcies.
0: Adeu, adeu.
1: Adeu, adeu.
0: I com cada dilluns, marxem més enllà de la Lluna de la mà de l'Adriano Sabater, que avui ens parla de la mecànica quàntica.
2: Benvinguts a Més enllà de la Lluna, l'espai on viatgem a través de l'univers. A bord de la nau Infinitum, des d'algun punt entre les estrelles, retransmetem, connectats sempre amb la veu de Sant Joan. Perquè, malgrat la distància, mai no estem del tot lluny de casa. Recordeu, som pols d'estrelles, matèria antiga, que ha après a mirar, a sentir, a preguntar. Som consciència creada pel propi univers per observar-se a si mateix. Som una de les seves formes més belles. Un instant breu, però capaç de comprendre l'infinit. Així que quan mireu al cel aquesta nit, no oblideu que allò que busqueu també us està mirant.
3: Avui us proposo una cosa molt estranya. Una cosa que podeu comprovar ara mateix. Mireu la vostra mà. Obriu-la. Toqueu la taula que teniu al davant. O agafeu un objecte qualsevol. Sembla evident que la vostra mà és sòlida. Que la taula és sòlida. Que l'objecte que teniu entre els dits ocupa un lloc concret. I que si intenteu travessar-lo amb la mà no podreu. Però què vol dir realment que una cosa sigui sòlida? Per respondre aquesta pregunta haurem de fer un viatge molt més petit que qualsevol viatge que haguem fet fins ara. Haurem d'entrar dins de la matèria. Imagineu que poguéssim fer-nos cada vegada més petits. Primer més petits que una persona, després més petits que un gra de sorra, més petits que una cèl·lula, i finalment arribem als àtoms. Els àtoms són els blocs fonamentals amb el que està construïda bona part de la matèria que ens envolta. I aquí comença la sorpresa. Un àtom té un nucli extraordinàriament petit al centre. Al voltant seu hi trobem els electrons, descrits per la mecànica quàntica. I entre el nucli i la regió on podem trobar els electrons, hi ha una quantitat immensa d'espai en comparació amb la mida del nucli. Per fer-nos una idea, podem imaginar que el nucli d'un àtom fos una petita canica situada al centre d'un estadi de futbol. La regió on trobaríem els electrons s'estendria fins a les zones més allunyades de l'estadi. I entre una cosa i l'altra, una enorme extensió sense nuclis ni petites boles de matèria compacta. Això ens porta a una afirmació que probablement heu sentit alguna vegada. La matèria és, en gran part, espai buit. Però compte, això no vol dir que el nostre cos sigui una mena de colador còsmic a través del qual podríem passar fàcilment. Perquè si la matèria és majoritàriament espai, per què no podem travessar una paret? Per què una mà no travessa la taula? Per què, quan ens assentem en una cadira, no continuem baixant fins a travessar-la? Aquí la física es torna especialment fascinant. Comencem pels electrons. Els electrons tenen càrrega elèctrica negativa. I quan intentem apropar moltíssim els àtoms del nostre cos als àtoms de la cadira, les seves estructures electròniques interactuen. Apareixen forces electromagnètiques que s'oposen a continuar comprimint aquella matèria. És una mica com intentar apropar dos imants per determinats costats, però a una escala molt més profunda i governada per les lleis de la mecànica quàntica. Però encara hi ha una altra peça fonamental. Una de les regles més importants de la física quàntica, el principi d'exclusió de Pauli. El seu nom pot semblar complicat, però la idea fonamental és preciosa. Els electrons són fermions, i els fermions idèntics no poden ocupar arbitràriament el mateix estat quàntic. Aquesta restricció és una de les raons per les quals la matèria té estructura. És, en certa manera, una de les raons per les quals el món no col·lapsa en una massa indescriptible. Els electrons ocupen diferents estats quàntics, i quan intentem comprimir molt la matèria, aquestes regles quàntiques es fan notar. Per això, quan la vostra mà descansa sobre una taula, la taula exerceix una força cap amunt que impedeix que la mà continuï avançant. Nosaltres en diem simplement contacte. Però a escala dels àtoms, aquest contacte és molt més interessant del que sembla. No tenim dues petites boles sòlides que xoquen com dues pilotes. Tenim camps electromagnètics, electrons, estats quàntics i les lleis fonamentals de la natura produint conjuntament aquesta sensació que nosaltres experimentem com a duresa. Ara podem anar encara una mica més lluny. Perquè si mireu una paret, sembla completament immòbil. Si mireu una pedra, sembla compacta. Si toquem el terra amb els peus, sembla que estiguem sobre una superfície perfectament contínua. Però la matèria que forma els nostres peus i la matèria que forma el terra estan interactuant a través d'una realitat microscòpica que els nostres sentits no poden veure. El que nosaltres anomenem sòlid és una propietat que emergeix del comportament col·lectiu de quantitats inimaginables d'àtoms i de les lleis que els governen. I això ens permet entendre una cosa molt curiosa. La duresa no és una propietat que existeixi perquè els àtoms siguin petites pedres dures. Els àtoms no són petites boles sòlides. La solidesa és una propietat emergent. És el resultat de com es comporten els constituents de la matèria quan interactuen entre ells. Una pedra és dura, una esponja és tova, un núvol és molt poc dens, però en tots els casos la física fonamental és la mateixa. Canvien les estructures, les distàncies, les interaccions i la manera en què els àtoms i les molècules s'organitzen. I ara penseu en una cosa encara més sorprenent. Quan toqueu la mà d'una altra persona, quan acaroneu un gos, quan agafeu una pedra d'una muntanya, quan us recolzeu en el tronc d'un arbre, esteu experimentant aquest mateix univers microscòpic. Els nostres sentits converteixen aquestes interaccions físiques en sensacions. Pressió, temperatura, textura, duresa, suavitat. El nostre cervell construeix una experiència coherent d'un món que a escala microscòpica és molt diferent de la imatge que ens proporciona la nostra intuïció. I aquí hi ha una idea que m'agrada especialment. Nosaltres vivim en un món que sembla sòlid. Caminem sobre el terra, seiem amb cadires, pugem muntanyes, toquem i bevem l'aigua, mirem les estrelles. I tanmateix, quan baixem prou l'escala, descobrim que la realitat és molt menys semblant al que imaginàvem. El que sembla una paret immòbil està format per àtoms en moviment. El que sembla una superfície contínua està format per estructures microscòpiques. I el que sembla buit no és necessàriament un simple res. La natura no està obligada a assemblar-se a les nostres intuïcions. Nosaltres hem evolucionat per entendre arbres, pedres, animals i altres persones. No per imaginar fàcilment la mecànica quàntica. I potser aquesta és una de les coses més boniques de la ciència. Però quan mirem una mica més profundament, ens obliga a abandonar algunes de les nostres intuïcions més senzilles. Ens ensenya que la realitat és més estranya i també potser més meravellosa. La propera vegada que us asseieu en una cadira, penseu durant un segon. El vostre cos sembla estar simplement descansant sobre una superfície. Però sota aquesta aparent senzillesa, milers de milions d'àtoms estan interactuant. Els electrons del vostre cos i els de la cadira estan responent a camps electromagnètics. Les lleis de la mecànica quàntica impedeixen determinats estats. I totes aquestes interaccions invisibles als nostres ulls produeixen una cosa tan quotidiana que ni tan sols hi pensem. La sensació d'estar asseguts. Potser la cadira no és tan senzilla com sembla. Potser tampoc ho és la nostra mà. I potser quan diem que alguna cosa és sòlida, només estem descrivint com es comporta una realitat molt més profunda. Una realitat feta d'àtoms, de camps, de probabilitats i de lleis que funcionen des de les partícules més petites fins a les galàxies més enormes. I nosaltres? Nosaltres som aquí, asseguts damunt d'aquest estrany univers, intentant entendre'l. I avui, abans d'acabar, només us deixo una pregunta. Si la matèria que ens envolta és, en gran part, espai, què vol dir realment que alguna cosa existeixi? Una abraçada còsmica, companys i companyes planetaris. Gaudiu del firmament.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Andrea Medina. Forta pressió al carrer perquè el govern espanyol aprovi demà al Consell de Ministres l'anomenat decret Mari Carmen, un decret d'habitatge amb 10 mesures per evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular lloguers de temporada. A Barcelona, el sindicat de llogateres ha rebut Pedro Sánchez amb talls de trànsit a primera hora del matí i amb una manifestació prevista per aquesta tarda. Enric Aragonès és el portaveu del sindicat.
2: El missatge d'avui és claríssim. Si demà ens intenten colar un nou decret farsa o nous anuncis buits, les mobilitzacions seguiran. I hem posat a l'horitzó, cada vegada amb més força i cada vegada més gent hi està d'acord, una vaga general.
1: El decret llei d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar demà pretén evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol per la lluita de l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa. Les reivindicacions continuaran aquesta tarda a Barcelona. Quatre dels 19 acusats en el cas Efial arriben a un acord amb la Fiscalia i accepten condemnes menors per evitar el judici. L'extècnic de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Jaume Beltrán, el tècnic de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Conrad Soler, i els empresaris Josep Manuel Bassols i Oriol Mestre han reconegut els fets i han acceptat condemnes menors de presó, inhabilitació, multes i treballs a la comunitat en alguns dels casos. El judici d'Efial ha començat aquest dilluns a l'Audiència Nacional amb les qüestions prèvies. El banc dels acusats hi continuen, entre d'altres, el president d'Efial, Antonio Martos, l'exalcalde de Torredembarra, Daniel Massaguer, l'exalcalde d'Escó, Rafael Vidal, i el també exbatlle de l'Ametlla de Mar, Andreu Martí. Més qüestions. La parella de l'arquitecte Josep Joan Pere abona els 80.000 euros de fiança per evitar la presó. El jutge de Viella li va donar divendres passat 3 dies per tal que fes efectiu el pagament i avui ha tingut constància de l'ingrés. Des de llavors està en llibertat sense passaport amb la prohibició de sortir del país i amb compareixences periòdiques davant de l'autoritat judicial. I en esports, el Barça d'handbol disputarà la final del Mundial de Clubs que s'està jugant a Egipte. Ahir va imposar-se el Zamalek per 39 a 29 en el segon partit. Encara en falta un, que jugarà demà contra el Montcada marroquí, però ja s'ha classificat per jugar la final de dijous davant el Veszprém. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Dani, a tu t'hagués agradat ser llibreter o crític literari?
4: Sí, llibreter, no crític literari. Llibreter sí, perquè és que trobo que és una feina preciosa. O sigui, bueno, hi ha gent que li agrada anar al mercat, no?, i que et recomanin, ah, avui està superbé el tomàquet. Bueno, doncs a mi m'agraden els llibres, i per exemple estem aquí a la llibreria Tomiris, que és la meva llibreria de confiança, que està l'Helena, sempre vinc amb un llistat i ella em recomana altres coses. I m'agrada, perquè em deixo sorprendre, i com m'agrada llegir de tot, sincerament, de tot. De fet, això és una cosa que penso que és el que s'està perdent i és el més important, que és la curiositat. Si tens despertar la curiositat, sempre és bo. I llegir és el que desperta.
3: T'ho dic perquè, com ja l'oient pot inferir, ets una persona que llegeix molt i que et trobo sovint a xarxes o pels llocs on et veig recomanant allò que es diu mandanga de la bona.
4: Sí, llegeixo molt. De fet, abans me n'anava, i això és literal, ara tinc un Kindle, és una marca, però bueno. Però me n'anava amb una maleta de llibres de vacances. O sigui, m'emporto un llibre per dia, literal. Sí, m'agrada recomanar, perquè crec que si... Jo, de fet, escric, bueno, però no pensava que seria escriptor, però bueno, ho soc. Però crec que per llegir i per la vida, sobretot, avui en dia, has de conèixer molt bé de moltes coses, de filosofia, de la cultura general, de història, etc, etc, però sobretot de com es construeix un relat, perquè el que ens venen sempre són relats. I això, perdó, ja acabo, vaig aprendre molt L'any passat, quan vaig anar a Ucraïna, que vaig anar de jurat internacional, sota les bombes, a la guerra, i que me n'adonava que és que realment és que estem molt absorbits per relats que ens venen amb imatges i ens repeteixen, i que no dic que tot sigui mentida, eh? No estic dient això, però simplement que has de viure les coses, has de tenir un pensament crític.
3: Jo crec que ho hauries fet genial de llibreter, però en lloc d'això doncs vas optar per la dramatúrgia i la direcció teatral. No t'ha anat malament, de moment. Llegir ajuda, no?, a crear millor, ens deies.
4: 100%. De fet, jo l'únic que generalment no llegeixo de vacances és teatre. Ajuda perquè t'ajuda a crear històries, a tenir idees i pensament. Jo, per exemple, m'agrada molt la filosofia i els assajos, a pensar d'altres formes, bàsicament. Sí, a canviar el teu eix.
3: Dani Meyer fa molt que va pel món, però ho va, com diuen els joves, petar, sí, amb Vaca, que va ser un exitàs. Vas recollir un Premi de Teatre de Barcelona, 2 Macs, 4 butaques, s'ha editat com a llibre, l'han traduït a no sé quants idiomes i s'ha presentat o s'ha representat a diversos països. I tot amb un text escrit en una nit a raig. I sempre escrius així, no? O no?
4: Sí. Sí, no en una nit, però sí. És que jo crec que... però això és una cosa meva, eh? O sigui, hi ha altres fórmules. A mi em serveix molt... Crec que és el fet creatiu... a mi em serveix impulsivament. Després està el fet artesanal, que també... Un artista és el fet creatiu i també el fet artesanal. El fet de dramatúrgia, d'ordenar, d'estructurar, de netejar, de comprimir cada frase, això sí que és un fet de moltes revisions posteriors. Però l'impuls, crec que és important que sigui a raig per mi, perquè si no és molt intel·lectual. I això no serveix per teatre. El teatre és incorrecte, és visceral. Si no, estàs tirant un problema a l'actor o al director.
3: Ara tornes, sí, amb una altra obra, Crash, sí, que és un musical musical. I ho dic així perquè totes les propostes teves que jo he vist, he notat que tu la banda sonora sempre hi tens una especial cura. De què va Crash?
4: Bueno, a veure, és un musical que diré que... És un musical musical, però musical que diria que és pels que no li agraden els musicals, també. Perquè és que jo... Hi ha una cosa, i això ho dic de debò, és que no... Tinc molts problemes amb les etiquetes. De fet, també amb els llibres, quan diuen no, és infantil, per quina edat té? És que jo no ho entenc. Perquè a mi em genera interès qualsevol cosa, en general. Bueno, no qualsevol cosa, però... Això musical em ve que és el primer llenguatge que jo vaig aprendre. Abans d'aprendre a escriure castellà, perquè sóc d'Argentina, jo vaig aprendre a escriure música. Jo vaig estudiar molta música, em vaig graduar en una cosa que existeix a Argentina, que seria com un batxillerat més un FP de productor musical, i després he fet molts musicals amb Manu i Àngel. Jo quan escric... De fet, hi han coses que no sé dir per què estan bé d'una forma teòrica ni lingüísticament. Si a mi em preguntes pretèrit, perfect, jo no tinc ni idea. Ho sé fer, ho sé utilitzar, però sempre poso quan hi ha silenci i música. O sigui, és una cosa rítmica per mi, l'escriptura i el teatre. Aquí, evidentment, sí que és un musical, hi ha cançons, tot i que a Scratch també hi havia cançons.
3: És veritat.
4: Tres cançons, i era una DJ que estava punxant 45 minuts. Però perquè és la millor manera d'explicar aquesta història. Aquesta història és la història d'una parella. No t'explicaré massa, perquè ja saps que sempre en les meves obres, si escrivo massa, faig spoiler. Que estan superbé, estan celebrant el 4è aniversari, tenen un projecte comú, que és tenir una família. Entren en el debat perquè no és... La gent pensa que, bueno, sí, vull tenir un fill. Superfàcil. Sí, això és una cosa molt catòlica, però avui en dia és gairebé impossible, és molt difícil. Aleshores tenen el debat de si fertilització assistida, adopció, que tampoc no és fàcil, la gent pensa en unes coses que no són. Bueno, i tenen aquest debat, hi ha un moment que passa una cosa i que s'atura el temps. I aleshores, aquesta obra per mi va del temps. De vegades passen coses i la inèrcia d'aquest món accelerat no ens permet parar i dir, a veure, un moment, jo vull continuar fent això o no? O estic fent per inèrcia? Per mi va d'això, aquesta obra. I també per això, com no crec en les etiquetes, volia justament que tots estiguem mogut una mica del nostre eix, no? Perquè jo crec que el teatre el que és bonic és que és un fet comunitari i que posar en valor les nostres vulnerabilitats estan en un lloc no del tot còmode és una manera d'aprendre. Aleshores, està l'Arba Lebreu, que és la primera vegada que farà un musical, no és actor de musical, està la Diana Roig, que és la meva actriu de musical, molt amiga meva, però que estarà en una sala petita, fent una obra de dues persones, no, el gran musical, Mireia Morera, compositora, però que és super nova generació, jo ja tinc més una edat, i aleshores crec que això ens farà molt millor a tots. Bueno, i un equip creatiu meravellós de tot.
5: Ara t'anava a preguntar per la Mireia Morera, perquè jo imagino el fet d'escriure com una cosa solitària i més enllà de que tu tinguis música al cap, imagino que aquesta vegada has hagut com de fer una mica més d'equip a l'hora d'escriure, pensant que ella haurà de posar-hi música, no?
4: Sí, però ha sigut molt fàcil i guai, perquè hi havia molt de respecte. O sigui, jo vaig escriure una primera versió així, va, vinga, en 10 dies, que ja tenia unes lletres, però aleshores anàvem quedant, això no ho veig, no sé què, va, tal. Aleshores, i després començava a composar i jo també, això no, ah, podem fer això, tal. I anava a canviar també les lletres. I era com un toma daca, que és, això és lo guai del teatre. O sigui, el problema, com sempre, de totes les professions és l'ego. Si deixes de banda això, és que tot és guai perquè aprens. I dius, ai, mira que guai.
5: I has creat Crash, però encara et queda molta feina perquè no només el text és teu, sinó que la dirigeixes i aquesta vegada la produeixes.
4: Sí. Sí, he obert una nova productora que es diu Rugido Teatre i començo a dirigir-la d'aquí a dues setmanes. Bueno, els assajos, i estic molt content i sí, amb moltes ganes, sí.
5: Tu sí que no pares, eh? No sé els protagonistes de l'obra.

0: intentant entendre l'altre, fer aquest esforç, és el que et fa millor.
1: Comenceu els assajos, ens ho has dit, en 15 dies?
0: Sí.
1: I abans d'aquests 15 dies deus tenir moltes coses. Què s'ha de fer abans d'entrar en una sala amb els actors?
0: S'ha de fer moltes coses, per exemple. Moltes reunions amb so, per exemple. Perquè l'espai sonor a la vegada també té a veure, en aquest, perquè jo també ho entenc així, amb les cançons. Fer la producció musical, que és... està composada la cançó, tenim una maqueta, però potser hem de gravar alguns sons amb instruments. Després, reunions amb escenografia, que fan un plantejament de com s'imaginen l'escenografia, el vestuari, aleshores, bueno, sí, però on serveix per aquesta escena, no, pressupostos per veure quant costarà això, i reunions de producció amb el teatre de comunicació, està fent aquesta entrevista, tot, s'ha de fer de tot.
1: I el primer dia és el 5 d'octubre?
0: 5 d'octubre, sí.
1: Com va un primer dia d'assaig? Què feu?
0: Molta il·lusió, generalment fas una primera lectura, i per mi el que és més important, o com jo entenc la direcció, és sentar les bases de el que vols generar com a equip. Perquè al marge de l'obra i del contingut de l'obra és el mateix que en un bar. Da igual si et posen... no da igual, però és sobretot com generes aquesta energia. I per mi això és una cosa que és el que fa un director, que és il·luminar la resta, no voler brillar el mateix. O sigui, és com generes que tots estem il·luminats i estem còmodes i brillem tots.
1: Dani, jo volia, a tota aquesta feinada que tens per endavant, afegir-te'n un altre, modestament. Nosaltres acabem de començar aquest programa, que es diu Rambla 54, i ens agradaria molt, des d'ara i fins al dia de l'estrena, acompanyar-vos una mica, des del dia del primer assaig, o anar parlant amb tu de com evoluciona, conèixer una mica aquest món que com a espectadors no veiem, no? Nosaltres arribem al dia de l'estrena o més enllà, no? Paguem una entrada, entrem i veiem el final, el resultat final, però ens interessa el procés. T'animaries a fer-nos de rambler?
0: Clar, i tant. Sí, sí, us aniré enviant àudios, vídeos, el que faci falta, i us aniré explicant. Aquesta setmana no sé què. Ara tocarà això. Sí, clar, és que s'ha de fer això, de fet. Abans, no? El que parlàvem de som creatius i som artesans. Abans un veia l'artesà com feia la taula, no? El fuster, doncs aleshores això també s'ha de fer en el teatre.
1: És un superluxe, això, eh? Una cosa, una última cosa, Dani. Quan et vaig trucar per fer aquesta entrevista i et vaig demanar un indret on et sentissis còmode, no la volia fer en un bar impersonal, i encara menys a l'estudi, que penso que nosaltres hi tenim molt de vincle, però la gent que ve, doncs, li és igual el nostre estudi com l'estudi de la ràdio del costat. Tu em vas de seguida a adreçar aquesta llibreria, el Tom Iris, que és on som, i hem començat parlant de llibres, i jo volia acabar amb llibres. Volia demanar-te si ens en recomanes algun que d'alguna manera estigui dins de Crash.
0: Val, hi ha molts. Molts, molts, molts. Que vaig llegir, per exemple, molt per fer-ho, és L'any del pensament màgic de Joan Didon, però en aquesta obra, tot i que és musical, hi ha molt de silenci. És molt important el silenci. I vaig llegir molts llibres sobre el silenci, entre altres també el discurs de Mayorga del silenci quan el van fer acadèmic. Però hi ha un que, ja que estem al Tom Iris, que és la Helena, és superfan dels assajos i és superespecialista. De fet, aquest no el va llegir, però ja li he dit que s'ho va llegir, que es diu No és indiferència sobre los silencios políticos, d'Eva Mayer. No sé si està en català, és de l'editorial Cats, i a mi em va flipar molt. No té molt a veure amb Crash directament, però sí té a veure... del que hem estat parlant. Té a veure sobre que hi ha silencis que no són silenci, o que és gent que està silenciada. Per exemple, parla de per què no fem els debats d'ecologia en el bosc, perquè és que potser no estem sentint unes veus. No estic dient una cosa esotèrica, eh? Estic dient una realitat tangible. O per què no... quan parlem de certes coses, de vegades estem silenciats.

0: Estem objectivitzant a subjectes i parla d'això i crec que és molt important i sí, sí, en certa manera crec que també representa Crash.
1: Doncs escolta'm, me l'enduré i en parlem quan aconsegueix acabar-lo.
0: I tant, jo crec que et fliparà.
1: Vinga, doncs, Dani, moltíssimes gràcies. Parlem aviat.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Hola, Anna, sóc la Mariona Jerez de Ràdio Rubí i mira, et volia proposar un tema. Resulta que sóc veïna d'un carrer de Rubí que és molt especial, el carrer Sant Miquel. Cada any celebren les seves festes al setembre i aquest any és el seu 46è aniversari de les festes. I com sempre, doncs, decoren, fan el portar la mà, mengen bon menjar i fan festa, però hi ha una cosa que només fa aquest carrer, que és pintar el terra i l'asfalt. I no, no és pintar en plan temporal, o sigui, els dibuixos queden allà tot l'any i així pots anar sentint els rubinencs i rubinenques més petits que quan passen criden els noms dels seus dibuixos preferits mentre els assenyalen al terra. Hi ha hagut des de Doraemons a les guerreres de K-pop i, bueno, cada any ho han anat renovant, però clar, no et vull pas avançar quins dibuixos han fet aquest any. Si et sembla bé, en podem parlar i ja t'ho explico tot. Ja em diràs alguna cosa. Fins aviat!
3: Jo escolto Rambla 54 a Ràdio Montblanc.

0: Gemma Bufies, ben tornada al Rambla 54.
1: Moltes gràcies. Escolta'm, comencem en dilluns, ben potent.
0: Sí, els nois de Carmen 113, que són els que canten la cançó que sentim de fons, podrien anar a veure la nostra convidada, no? Tot i que caldria advertir-los que la Goretti és una perruquera de Montblanc molt especial, perquè pentina persones i gegants. Goretti, benvinguda al Rambla 54.
2: Hola, bona tarda, Anna. Gràcies per convidar-me a aquest programa tan bonic.
0: A tu, per ser aquí.
1: Doncs sí, Anna, com deies, la Goretti és perruquera, té una perruqueria, i van dones, homes, tot aquell qui vol, però des del 2017 que ella ja comença a posar guapos el gegant i la geganta de Montblanc. I ens agradaria, doncs, que avui a Rambla 54 ens expliqués, Goretti, com va anar, com et vas convertir en la perruquera dels gegants de Montblanc.
2: Bé, tot plegat va ser una miqueta màgic, perquè l'il·lusió de la meva vida era pentinar els gegants per diversos motius, però per la Conxita Bosch, que era una persona molt vinculada a casa, que ja els havia pentinat, i per la Pepita, que era una amiga de la meva mare, que també els havia pentinat. Llavors jo, a través d'aquestes dos vivències, vaig mitificar la figura de la perruquera dels gegants, i la meva il·lusió era pentinar els gegants. I quan l'antiga perruquera, la Joana Ribé, va dir que es jubilava, doncs ho vaig demanar al consistori, i el grup de geganters doncs hi va donar el vistiplau. I bueno, aquí estem, després d'un munt d'anys d'aprenentatge al costat de la Joana, pues aquest any per fi he volat, diguem que sola, i la casualitat de la vida ha volgut que sigués l'any de les festes de la Serra, i per mi ha sigut pues algo molt especial veure les dues gegantes pentinades iguales, pentinades per mi, i any de festes grans. O sigui, ha sigut un cúmul de circumstàncies extraordinari i molt bonic.
1: Això va més enllà de qualsevol repte professional que suposa, perquè a més és una feina altruista, i tu sempre que et preguntem als periodistes sobre aquesta tasca que dus a terme, t'emociones?
2: Sí, jo sempre m'emociono perquè és aquelles coses que no tenen preu a la vida o que no es poden pagar d'alguna manera, són les que acaben tenint més valor. Allò que pots anar a comprar tu és molt fàcil, però les coses que no es poden comprar tenen un valor que va més enllà de qualsevol altra cosa.
0: I és una feina de molta responsabilitat, no? Parlem d'uns dels gegants més antics de Catalunya.
2: Sí, és, a part de que és molta responsabilitat, perquè és un dels gegants més antics de Catalunya i dels, diguem que, els més guapos, o potser perquè jo és la meva passió, que són els més guapos. Quan els veig en grups de gegants, pues sempre els veig que sobresurten, tenen algo especial, i potser aquesta cosa que els fa tan especials és que tot el seu cabell i totes les seves perruques estan fetes de donacions de montblanquines, i això els fa, si vols, una mica encara més especials, perquè són uns cabells que tenen realment ànima. O sigui, són donacions, perquè en aquell temps fer una perruca valia molts diners, i es va decidir, doncs, fer una recapta de cabell, i a través d'aquell cabell que va donar la gent es van confeccionar les perruques que avui en dia porten els quatre gegants.
0: Goretti, la Gemma m'ha explicat, a més, que per festa major els montblanquins i les montblanquines estan expectants a veure què els heu fet quan fan la seva entrada, els gegants, no?
2: Sí, Anna, mira, és d'aquells comentaris de dinar de festa major que agradarà o no agradarà, aguantarà, no aguantarà, tindrà una bona acceptació, serà massa modern, serà potser massa arriscat, però sí, del pentinat de la geganta se'n parla, no tant del gegant, però de la geganta és un tema habitual de conversa, i la gent, pues, realment, aquests dies te trobes gent que, a veure, gent saludada, però que hi tens no masses paraules i que et feliciten, o et diuen no m'ha agradat, o et diuen m'ha agradat. Te trobes una mica de tot.
1: De fet, Anna, sàpigues que el pentinat de la geganta, segons m'ha explicat la Goretti, marcava tendència entre les montblanquines, no? En
2: sí,
1: una època...
2: Sí, en una època que, clar, la gent portava... És una cosa que avui en dia és impensable, perquè quan vaig anar a l'escola a explicar-los als nens com se pentinaven les gegantes i els hi vaig dir quin pentinat voldrien, em van dir la geganta amb el cabell suelto. Perquè, clar, ara és impensable una dona amb monyo, però a èpoques passades... els recollits eren el que més es portava al ball de festa major. Llavors marcava una tendència o tenies la idea de com podien ser els pentinats a partir d'aquell pentinat.
0: Mm-hmm. Goretti, i ja ens has dit que les perruques d'aquests gegants estan fetes de cabells naturals, que jo trobo que és una cosa superbonica. Vull dir que, efectivament, tu ho has definit molt bé amb això de tenen ànima, però no sé si són cabells d'una època o si n'hi has d'anar incorporant perquè en cauen, o vull dir que si a dia d'avui les montblanquines continuen fent sessió de cabells per aquestes perruques o no cal.
2: Mira, jo m'he trobat amb gent que ha buidat calaixeres de les àvies o de les tietes, o que m'han portat trenes i les continuo aprofitant, perquè una cosa és la perruca que està incorporada al cap de la geganta i l'altra és tota la postisseria que tu hi vas incorporant al recollit, perquè el cap de la geganta és molt gran i si no hi fiques molt de volum se li veuria el capet molt petit a comparació de lo que és el seu cos, perquè és una dona amb corbes, no és una geganta d'aquelles que són un pal. La nostra geganta té de tot i molt.
1: Sí, sí, bueno, mira, perquè es facin una idea, no, poder els oients, la geganta du com 35 trenes, no?, que tu has anat teixint entre elles i n'has elaborat una que fa 1 metre i 30 centímetres.
2: Sí, les dues trenes més llargues que porta per posar-hi la tiara que han fet la restauració enguany junt amb la Blanca Llort, que des d'aquí aprofito per donar-li les gràcies per la col·laboració. Vam recuperar dues tiares antigues i per posar les tiares al que era per assentar-les al cabell vaig confeccionar dues trenes que de diàmetre tenen 1,30, i entre totes dues gegantes, no una sola, entre totes dues n'aporten 35. O sigui que clar, perquè vegeu la dimensió que pot tenir aquest cap quan el tens al davant. Clar, no és un capet d'una persona, clar, que pot fer un pam.
0: Més enllà d'aquesta diferència de tamany, que és evident, quina diferència hi hauria entre pentinar, per exemple, la Gemma o pentinar una geganta? Pots fer servir els mateixos productes o
2: no,
0: fent un secador, una planxa?
2: No, a la geganta no li pots posar absolutament cap producte que sigui abrasiu. No pots fer servir secador, no pots fer servir planxa, no pots fer servir gomes de goma. Has d'anar molt en cuidado perquè és un cabell natural i de diferents textures. Ja sabeu que per un cabell es troba un assassí o un delinqüent, per tant no n'hi ha dos d'iguals, i al cap de la geganta n'hi ha de costat, de rissats, d'estirats, de rossets, de més clarets. La Gemma tindria una sola textura de cabell i la geganta té la d'un munt de gent.
0: Clar.
2: I és aquí on hi ha la gran dificultat, perquè clar, tu intentes fer una progressió però t'ha de respondre al cabell. El cabell està de costat, un arrissat amb un estirat. Llavors, quan ho vols manipular, has d'anar molt al tanto. Has de conjuminar les dues textures, perquè és que si no ho trobes bé, se't desfaria.
0: Clar.
1: I, de fet, un altre dels reptes és el temps.
2: Sí.
1: Perquè, clar, la Goretti no us penseu que té els caps dels gegants allà. Li porten quan poden, perquè també tenen una agenda molt plena. Llavors, la Goretti corre a fer pentinats.
2: Sí, això és una mica el hàndicap més gran que hi ha al darrere de pentinar-los, perquè necessites uns temps perquè se sentin els cabells, però clar, les necessitats d'agenda dels geganters són unes i les meves mans són unes altres. Llavors, coses que potser necessitaries 3 mesos, les has d'acabar fent en 30 dies o en molt menys, perquè ells no tenen temps material de muntar i desmuntar tantes vegades el cap del gegant ni la geganta.
0: Clar.
2: perquè, clar, cada vegada que tenen sortides, doncs també els hi condiciona molt l'agenda a tot el grup de geganters. Llavors hem de casar una mica els seus temps amb els meus, que això és el més...
0: I amb la clientela habitual, suposo, també.
2: Sí, bueno, clar. És que això són hores extres. Són les meves hores extres, el meu hobby. Això s'ha convertit en el meu hobby.
0: Goretti,
2: això ho fas a hores mortes.
0: I permeta'm una última pregunta. Només pentines els gegants de Montblanc o tens clientela gegantera d'altres municipis?
2: No, només els pentino als gegants de Montblanc. Només pentino els gegants de Montblanc.
0: Doncs nosaltres, que estem fent una tournée per Catalunya per conèixer-los a tots, els gegants, ja els anirem deixant la targeta. La Goretti pentina gegants i ho fa molt bé, que ho diu la Gemma.
1: I tant.
2: Bueno, moltes gràcies, Anna, per la recomanació, però no sé si arribaré
0: clar,
2: a tants
0: si arribarà,
2: a tants
0: si tindràs
2: caps.
0: Temps de fer tants caps. Doncs, Goretti, moltíssimes gràcies per explicar-nos com es fa això de pentinar gegants. M'ha semblat molt interessant i m'ha semblat molt bonic això de la donació de cabells dels montblanquins i les montblanquines. Escolta, m'has estat una descoberta.
2: I, bueno, moltes gràcies,
0: Anna. I Gemma, gràcies a tu també. Parlem aviat. Una abraçada.
1: A veure. Adéu-siau.
2: Adéu-siau.
3: Quedem a la Rambla. A Rambla 54.

0: ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay.
1: Hi ha oficis que desapareixen sense fer soroll. Un dia hi ha un taller, després en queda un altre, fins que arriba un moment que ja no queda cap que es dediqui a aquell ofici. I això és precisament el que ha passat a Cal Hipòlit, a la Selva del Camp. Un antic taller de terrissa que avui s'ha convertit en el centre d'interpretació dels ollers. Un espai que permet entrar literalment dins la història d'un dels oficis artesans que més han marcat la vila. A la Selva del Camp, l'ofici d'oller ja està documentat des del segle XIII. Els terrissaires es van concentrar fins i tot en un espai concret del municipi, l'actual carrer dels Ollers. La terrissa formava part de la vida quotidiana. Olles, cassoles, plats, tasses, topins... Objectes que avui comprem industrialment en una botiga i que, durant generacions, sortien de les mans dels artesans. De fet, a finals del segle XVIII, concretament l'any 1795, hi ha documentats aproximadament 80 ollers a la Selva del Camp. La família de l'Hipòlit Martorell va cedir el taller a l'Ajuntament de la Selva del Camp l'any 2022. Posteriorment, l'espai es va restaurar i museïtzar, conservant les estructures i els elements originals. I també s'hi van inventariar més de 1.200 peces de ceràmica, entre olles, topins, casetes de nines i altres objectes. Ens parla de tot això l'encarregada de la museïtzació del Cal Hipòlit, la Pepi Sans.
2: Tu ben bé ho has dit, és un centre d'interpretació dels ollers, terrissaires, però que la selva, a l'ofici i el treball era d'oller. Hi ha matisos i diferències entre terrissaire i oller que expliquem amb aquest centre d'interpretació, i bàsicament també és conèixer una mica la persona de l'Hipòlit Martorell i la seva dona, la Eva Viciedo, i també conèixer l'ofici, evidentment, l'ofici d'oller, i també amb això doncs, pots veure una mica com se vivia el poble, com eren els oficis, una miqueta, tot un conjunt històric de l'època d'esplendor d'aquest ofici d'oller.
1: L'Hipòlit Martorell va ser l'últim oller de la Selva del Camp. Va començar a treballar amb el seu pare quan tenia només 15 anys. La industrialització va fer que molts dels objectes que abans es fabricaven artesanalment passessin a produir-se de manera industrial. Però l'Hipòlit Martorell i la seva dona, Eva Viciedo, van saber adaptar-se.
2: Tot el que veieu allí està fet, evidentment, per l'Hipòlit i per la Eva, a mà, i està cuit a l'obrador. Ella es va especialitzar molt amb el dibuix, ella feia dibuix amb els mosaics, aquests quadres que estan composats per diferents números de rajoles, doncs sí. Llavors ella feia el dibuix, el traspassava a la rajola, el pintava, l'embarnissava i l'Hipòlit s'encarregava de coure-ho.
1: Van començar treballant peces funcionals, topins, olles, cassoles, plats o jocs de cafè. Però progressivament van apostar també per una terrissa més artística i decorativa. I aquí, l'Eva Viciedo va tenir un paper fonamental. Ella també va entrar al taller i va treballar al fang. Van fer àmfores, peces decoratives, quadres de ceràmica, nines, casetes... Però malgrat la transformació del negoci, el taller continuava conservant una cosa molt important, la memòria de com es treballava el fang.
2: Molta gent del poble que entrava, perquè l'Hipòlit era una persona molt, molt, molt afable, vull dir, si tu estaves per allà, doncs sempre te convidava a entrar, vull dir, era com una miqueta, no? Vull dir, entraven, però veien més l'obrador, el taller. I els forns eren com una part que no s'ensenyava massa, no? Poca gent va veure els forns. I se queden sorpresos del forn, no? És un forn que se construïa per fer la cuita de les obres, és un forn de sistema romà, els romans ja tenien aquest sistema, i és curiós, no? És curiós, els agrada molt veure-ho, no? I la manera també de treballar, de l'ofici, Vull dir, penseu que les peces entraven a coure, tenien que arribar a una certa temperatura, entraven dos vegades, la manera que tenien que embarnissar, les treien per dalt, incandescents, és molt... és molt curiós i és molt bonic de veure-ho i de saber-ho.
1: És aquesta memòria la que avui podem trobar a Cal Hipòlit. L'espai conserva l'antic obrador i bona part dels elements originals.
2: Tot aquest espai que la Eva va cedir al poble de la Selva, què s'ha d'haver de fer amb aquest espai? Doncs es va tindre que retirar, ubicar, fotografiar més de 1.200 peces, que eren les que ens vam trobar nosaltres quan vam entrar amb aquest espai. Es van retirar d'aquests espais ben guardades i ben documentades per poder fer la mínima intervenció amb aquest espai per poder ser visitable. Són petites intervencions com a baranes a les escales, unes llums perquè se vegin els desnivells de tot l'espai, però mínimes. S'han fet mínimes perquè el que realment volíem és que quan entressis en aquest taller, en aquest espai, poguessis veure o sentir l'essència del fang, del treball, de la vida dels ullers.
1: Hi trobem el torn, les eines, els forns de cocció i diferents utensilis relacionats amb el treball de l'argila. No és un museu construït de zero per explicar un ofici desaparegut. És el mateix lloc on aquell ofici es va practicar i això li dona una força especial. Entrar a Cal Hipòlit és com entrar en un taller que simplement hagués tancat ahir mateix.
2: Aquest espai, a part d'aquestes mínimes intervencions de seguretat, doncs s'han posat, hi ha uns panells explicatius, llavors on aquests panells, l'espai que ocupen els panells, no s'han pogut posar les peces. Però tots els altres espais hem posat les peces que s'havien tret, les hem tornat a posar totes, al mateix lloc, tal com nosaltres ho vam trobar.
1: La Pepi Sans va fer una gran tasca de museïtzació amb més de 1.000 peces de ceràmica.
2: Hi havia moltes coses allà, perquè bueno, també l'Hipòlit era gran, la Eva també és gran d'edat, llavors no tens aquesta energia doncs, per desemplaçar i tal. Llavors dius, oh, quin munt de peces i tal. Però bueno, vas anant fent. I clar, t'has passat temps, t'has mirat les peces una a una. Llavors, no? És com que te vas estimant les cosetes, les peces... I llavors, bàsicament, surt, no?, explicar-ho. Estàs explicant el que tu has... la feina que has fet durant un any i mesos a la gent que te ve a visitar-la.
1: Cal Hipòlit és, en definitiva, molt més que un espai patrimonial. És la història d'un ofici que va arribar a tenir desenes d'artesans a la Selva del Camp i que amb el temps va acabar desapareixent.
2: Hi ha gent que realment els tupins, que és una peça única de la selva, a les visites ho dic, els tupins només se feien a la selva, els tupins que podeu trobar a fora vila segur que estan fets a la selva. Ells també restauraven, reciclaven, això del reciclatge, jo també ho dic, vull dir, tot això de nou del reciclatge, la gent ja reciclava per força, perquè totes aquestes peces eren peces d'utilitat necessària, eren peces per cuinar o eren peces per menjar, eren bàsiques i necessàries, llavors tothom les havia de tenir.
1: Sobretot, és un recordatori que, de vegades, per entendre un territori, no cal buscar grans monuments. A la Selva del Camp, aquella història encara té casa. I aquella casa és Cal Hipòlit.

0: Rambla 54 és que diguin el que se'ls acudeixi.
1: Exacte, aquí has de pensar què és per tu Rambla 54. T'he explicat que és un magazín nacional que fem una mica tots en comú.
0: I que tothom es deixarà. Dic el que penso, eh? Rambla 54 és molt xulo i guai. Serà xulo si surt tot això. Vinga.
2: Jo escolto Rambla 54 a delta.cat.
3: Ivan, si et dic Terres de l'Ebre, què és el primer que et ve al cap?
4: Doncs els camps d'arròs, no? I la natura, els ocells, els flamencs, sobretot. Ah, i el cranc americà.
3: Ostres, sí. Te'n recordes la de cròniques que havien passat sobre aquest cranc quan fèiem el Next Migdia?
4: I tant.
3: Ara el comercialitzen per fer sopa i, ei, que sembla que li dona un toc genial.
4: Ah, doncs ja triguis a fer-ne una, eh?
3: Va, vinga, quan faci una mica més de fred us porto un dia un tàper amb un caldo d'arròs de peix amb cranc blau. T'he de dir que no sé si l'has vist mai, però és un bitxo bastant bonic que fa justícia, tot i que els pagesos d'allà, els arrossaires d'allà, doncs no els hi cau gaire bé, però fa justícia a aquells paisatges tan bonics del Delta. Són realment preciosos. Avui en parlem. Nerea, ben tornada al Rambla 54.
5: Hola, bona tarda. Anna, un plaer, moltes gràcies. Bueno, un plaer estar aquí un dia més.
3: Gràcies a tu per ser-hi.
5: Te veig avui molt gastronòmica per això, i molt poètica també, eh? Mira, sí. M'apunto això de l'arròs, però entre crancs, arrossars i paisatge, t'has oblidat d'una cosa supertípica, que són les barraques.
3: Ostres!
5: Tot i que t'he de dir que també és cert, que cada cop se'n veuen menys, i això, que són molt interessants, encara que no ho sembli. Jo avui per això he convidat al Rambla a la Tere Arnal, que és arquitecta i coordinadora del llibre Barraques 2100, passat, present i futur d'una arquitectura popular. Tere, gràcies per venir a Ramblejar amb nosaltres.
6: Gràcies a vosaltres. Primer, volia dir que no sóc arquitecta, sóc arquitecta tècnica.
3: Bueno.
6: D'acord? Bueno.
3: Fem el matís. Arquitecte tècnica. Bueno, per nosaltres ets una persona que fa unes coses bastant increïbles que ara en parlarem. Abans de començar, quan la Nerea ens va proposar parlar de barraques, jo, Tere, t'he de dir que em vaig imaginar les construccions que jo he vist sempre, que són aquelles de secà de color marró amb pedres a la vista, però he fet l'exercici de passejar una mica per internet, posant-hi allà Barraques de l'Ebre, i en realitat he vist una cosa molt diferent. No sé si tu ets seguidora del Senyor dels Anells, però t'he de dir que m'ha recordat una mica les cases dels hòbits de Tolkien, amb aquells grans teulats, així com de, com de palla. Per mi, que sóc de Vilanova adoptada a Barcelona o de Barcelona vilanovina d'origen, per l'oient de Vic, de Figueres o d'Almacelles, que no hi estigui familiaritzat, com són aquestes barraques? Com les hem d'imaginar?
6: Pues les barraques és la construcció tradicional per excel·lència del Delta, i els materials tradicionals en les que estan fetes és la fusta com a element estructural, el canyís, el fang, el borró a la coberta, que són aquestes cobertes vegetals que no només estan aquí, que n'hi ha per tota Europa, i la pallofa d'arròs i la calç. És a dir, que si haguéssim d'enumerar els materials, són materials tradicionals del Delta.
3: I de forma, et deia jo, clar, m'ha sobtat perquè hi ha aquestes, o com a mínim he vist uns teulats així com molt alts,
6: sí,
3: com que s'eleven,
6: sí,
3: molt, no?
6: Sí, sí, són molt alts i bueno, són molt punxeguts, tenen un angle molt inclinat. Això facilita l'evacuació de l'aigua de pluja, però per altra banda també dificulta com cosir este borró a les cobertes i com mantenir este borró a les cobertes, perquè precisament és complicat, s'ha de fer des de fora, no des de la pròpia coberta, etc. Però sí, tenen una forma molt punxeguda i a més a la part de dintre de la barraca, doncs de vegades a la part més alta, esta planta està desdoblada i aprofiten aquest espai del sota coberta.
3: Clar,
6: sí, així és.
3: I jo et deia, jo imaginava aquestes barraques de secà, no?, amb la pedra, i no, són blanques, no?
6: No, estan encalades. I són precisament pues barraques, sí. Tu et referies, suposo, ets originària d'una zona on hi ha barraca de pedra.
3: Sí, exacte.
6: Hi ha la barraca tradicional de pedra seca, que, per exemple, a Terres de l'Ebre, a la zona de la Terra Alta, també en tenim moltíssima. Però no, en aquest cas la barraca està feta de terra, de fang i de fusta. Sí, totalment diferent.
3: I des de quan hi ha barraques a l'Ebre?
6: Mira, volia dir-te una apreciació, no? Entre la barraca tradicional de pedra seca, que és una barraca que també té fusta, no? A nivell de coberta, etc., i té teula ceràmica i tal, però la barraca deixa empremta, és a dir, quan la barraca desapareix, pues al terra pues hi trobes la pedra, no? Però la barraca del Delta no. La barraca del Delta, el material que està fet a la barraca, quan desapareix, se pot dir que no deixa petjada. De manera que, per a localitzar les barraques que hi havia, no? pues s'han d'utilitzar tècniques, tècniques que utilitzen arqueòlegs per a poder localitzar quina impronta deixaven al terreny i on n'hi havien. No? I me preguntaves, perdona, per quantes n'hi ha?
3: No, des de quan hi havia? O sigui, quan van començar a construir-se aquestes barraques de l'Ebre? Perquè en aquest navegar per internet que he fet, posa que són, que venen de molt, molt lluny.
6: Sí, sí. Mira, als anys 40, al 1940, si no recordo malament, ho dic de memòria, n'hi havien unes 1.400. Avui, després de fer l'inventari que vam fer en tot l'equip que avui represento, de barraques 2100, en tenim 56.
3: Ostres, quina davallada.
6: Sí, sí. Per tant, ens preguntem quantes n'hi hauran a l'any 2100, no? De fet, el projecte es diu 2100. Però sí, és una construcció vernacla, tradicional, molt pobra, que aprofitava els materials que tenien a l'abast i, per tant, estan documentades des del segle passat, sí, des de principis del segle passat.
5: I aquestes barraques, per tant, estem parlant d'una construcció que és molt rellevant pel seu lligat històric, però també entenc, Tere, pel que ens estàs dient, que també des del punt de vista arquitectònic, clar.
6: Sí, perquè formen part del paisatge i el paisatge sense barraques pues, no seria el mateix i perquè paisatge pues, també és arquitectura, no? Penseu que dins d'aquest projecte de Barraques 2100, on hi ha molta gent involucrada, des de gent de la Rovira i Virgili, arquitectes, arquitectes tècnics, historiadors, periodistes, en fi, molta gent, no? Arqueòlegs, també restauradors. Entre tots, precisament hi ha l'efecte de que ni desapareguen, que tinguen pues el que es mereix, no? Com a construcció tradicional. I a més que puguen, ara fa una estona parlàveu de materials i tècniques tradicionals, de mestres, artesans, etc. No? Pues aquí la gent que feia les barraques, que eren els mestres barraquers, en queden molt pocs. I realment seria una llàstima perdre aquest ofici i que desaparegués del tot. I és per això que entre tots vam redactar un projecte que es diu Projecte de Barraca Innovadora, que a més la vam posar a disposició de tota l'administració i totes les entitats que volguessin agafar el projecte i que realment volguessin experimentar construint una barraca innovadora, que d'alguna manera manté tots aquests materials tradicionals i tècniques i sistemes tradicionals, però incorpora sistemes d'arquitectura passiva que la fa més eficient i d'alguna manera que aguante més tots els requeriments que avui en dia voldríem que tingués una barraca.
5: És a dir, no només és interessant també des del punt de vista arquitectònic, sinó també pel que fa als materials i les tècniques.
6: Sí, sí, totalment. És a dir, la barraca en si està formada pels materials que us he explicat i aquesta barraca innovadora que nosaltres proposem el que fa és recuperar aquestes tècniques tradicionals però adapta també, dins de la mesura de lo possible, una construcció al codi tècnic, incrementa la eficiència energètica que avui en dia tant se'n parla i genera al final un edifici biohabitable, que a més és autosuficient i autònom pel que fa al consum d'energia elèctrica. I com ho fa? Pues incorpora sistemes passius, sistemes que avui en dia estan extesos en algun tipus en tipus d'arquitectura formal i normal, i que són, jo què sé, pues, les obertures envidrades orientades a la façana sud per a aprofitar tota l'aportació del sol, una pèrgola on instal·lem unes plaques fotovoltaiques, un mur trombe a la façana sud-oest, un pou canadenc per a poder ventilar i atemperar la temperatura de dins de la barraca tant a l'hivern com a l'estiu, una ventilació natural a dalt al carener, etc. És a dir, al final fem una millora o proposem una millora d'aquest edifici tradicional per a que tingui una qualificació energètica excel·lent.
3: Dit d'una altra manera, que potser que no cal que marxem ara tots a viure en barraques, però sí que hem d'aprendre molt d'aquestes construccions a nivell de sostenibilitat i incorporar-ho, no?, en la construcció actual.
6: Tant de bo, tant de bo. Sí, sí. De fet, ja el que és l'arquitectura tradicional hivernacle sempre s'ha menystingut i, en canvi, tant de bo poguéssim aprofitar moltes d'aquestes tècniques tradicionals a l'actualitat.
3: I, a més, recuperar aquestes barraques. És a dir, treballar perquè el 2100 no n'hi hagi, no sé si m'has dit 50,
6: exacte,
3: és a dir, que en tornem a tenir 100.
6: Sí, senyora, que de les 56, com a mínim, se'n puguem fer 30 o 40 més. Tant de bo.
3: Doncs des d'aquí posem el nostre granet de sorra per qualsevol cosa que ens necessitis per construir aquestes barraques. Apunta, Arnau, igual podem baixar i ajudar. Tere,
6: moltes gràcies.
3: Nerea, moltíssimes gràcies a totes dues per acostar-nos a aquestes barraques de l'Ebre al Rambla 54, unes construccions necessàries que doncs, volem recuperar, volem contribuir a difondre i a recuperar. Una abraçada a totes dues i fins aviat.
5: Fins aviat.
6: Gràcies.

0: Ei, Laia, com vas? Escolta, que parlàvem l'altre dia, l'equip d'aquí de Barcelona, del Rambla 54, que ens agradaria moltíssim que ens expliquessis la teva feina d'integradora social. Et sembla que busquem un dia i xerrem i ens expliques exactament en què consisteix? Vinga, ja em dius, una abraçada, fins ara.
1: Ei, Anna, hola, què tal? Doncs sí, tant, clar que me'n recordo. Òbviament, jo encantada de parlar sobre el món social i la meva tasca com a entrenadora. De fet, crec que puc aportar bastanta informació perquè he tingut la gran sort de poder treballar amb molts col·lectius diferents i aprendre moltíssim de cada un d'ells. Així que busquem una data. Sí, jo encantadíssima. Ja em dius la data, vale? Gràcies.
0: Suposo, oient, que ja has notat que tornem a tenir l'Ivan aquí després d'aquests 2 dies del Francesc tocant els botons. Ivan, han anat bé aquestes vacancetes?
2: Aquests 2 dies de festa, sí, han anat molt bé.
0: 2 dies de festa, un cap de setmana,
2: Sempre
0: quatre dies.
2: s'aprofiten, sempre
0: Bé,
2: s'aprofiten.
0: no?
2: I tant, i tant.
0: I el Francesc, bé, no? No ens ho dirà. Nosaltres ens anava dient, bé, una mica de nervis, però...
2: Què va, és un crac, què va. Sí, no, no. Està encantat i s'ho ha passat superbé. O sigui que res, sí, encantat.
0: Doncs mira, ja tens relleu el dia que vulguis fer
2: Sí,
0: vacances.
2: ja m'agrada ser prescindible per aquestes coses.
0: No, això mai, eh? Nosaltres volem a l'Ivan i al Francesc, que és
2: Vale, vinga,
0: possible.
2: som tots.
0: Vinga, ben tornat. Gràcies,
2: Gràcies.
0: Francesc, des d'aquí, que no li vam agrair. Una abraçada
2: Sí.
0: i fins demà.
2: Perfecte.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Andrea Medina. La ponència del president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, sobre el recurs de Dolors Bassa proposa aplicar, per lògica i sentit comú, l'amnistia a l'exconsellera i retreu al Suprem que vulnerés els seus drets amb una interpretació clarament expansiva, oposada a la finalitat de la norma i contrària al reu de la llei, ha dit. El text de 65 pàgines al qual ha tingut accés la CN i que es debatrà al ple del Constitucional del 6 d'octubre proposa anul·lar les resolucions al Suprem i ordenar a l'alt tribunal que en dicti amb caràcter preferent i urgent una de nova en què declari amnistiat el delicte de malversació pel qual va ser condemnada Bassa. Sumar i els socis progressistes del PSOE reclamen que s'aprovi un decret d'habitatge ambiciós. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha reclamat que l'anomenat decret Mari Carmen reculli les demandes dels sindicats d'habitatge, entre elles l'eliminació dels desnonaments, la regulació dels lloguers vacacionals i de temporada, la congelació dels preus i la pròrroga amb renovació automàtica. La ministra de Sumar diu que el decret aprovat ha de ser valent i ambiciós.
2: El derecho a la vivienda no se toca y nosotros, desde la parte del gobierno que nos corresponde, llevando la voz de Mari Carmen al Consejo de Ministros, lo que vamos a decir es que basta ya, que no nos vamos a bajar de un decreto que no sea lo suficientemente exigente y que dé solución a todo lo que lleva reivindicando el sindicato de inquilinos e inquilinas.
1: En el mateix sentit, s'han pronunciat partits com els Comuns, Compromís o Esquerra Unida. També Podem, que ha denunciat que el PSOE negocia amb Junts un decret de mínims abans de parlar amb els partits progressistes. Al seu torn, el portaveu d'Esquerra Republicana, Edna Estrems, ha coincidit en que la llei no es pot assemblar res que pugui agradar a Junts, al PP o Vox i animat al PSOE a negociar per portar el decret a bon port. En el mateix sentit, Junts anima el govern espanyol i els partits a sortir de la trinxera per poder trobar un mínim acord, un mínim comú denominador. Un front de pluges afectarà Catalunya a partir de la propera nit i matinada i podria provocar incidències. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
3: Els afectats locals, però que poden ser molt intensos, que poden arribar en alguns punts fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i que també poden tenir un abast en 3 hores de més de 90 litres també per metre quadrat i que poden arribar en alguns punts fins i tot fins a 150 litres en un període de 3 hores. En aquests moments no hi ha cap previsió de que hi hagi cap modificació del que és el dia a dia, Més que demanar a tothom aplicar el seny com demanem sempre avui.
1: Soler, ho sentien, ha apuntat que a hores d'ara no es preveu suspendre o ajornar activitats, però ha demanat aplicar el sentit comú. Fins aquí les notícies en xarxa.

En aquest nou Mixtures comencem escoltant el rock del desert del nou disc de Tammy Crest. Sentim també a Ma Damba des de Mali. Descobrim el nou disc de Lamisi, la nova sensació des de Ghana. I recomanem un concert de Cima Funk que promet fer suar una altra vegada a la sala Paral·lel 62. I tenim finalment un record pel Buenavista Social Club, editat una setmana com aquesta de fa gairebé 30 anys. Tot això, com sempre, aquí, el Mixtures, a la Veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
1: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
0: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
1: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
0: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
1: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.
2: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Andrea Medina. El govern anunciarà en pocs minuts un paquet de 60 mesures amb l'estratègia per combatre l'abús de les pantalles entre els joves. Una comissió interdepartamental liderada per la Conselleria d'Empresa pren com a base la recent actualització de la Guia de Salut Digital. La intenció del govern és que les mesures siguin d'aplicació immediata i s'assumin a altres iniciatives que entraran en vigor el curs vinent, com la recuperació de les lectures obligatòries al batxillerat i la necessitat que tots els centres educatius disposin d'un pla lector. Javier Feliz, psicòleg i director d'operacions a l'entitat Desconnecta, creu que s'ha d'acompanyar els menors en l'ús de la tecnologia, però no prohibir-la. Són declaracions a la xarxa.
2: Aprendre, no? O sigui, la paraula prohibició en un món on estem envoltats de pantalles no té criteri, no? Però el tema de les mesures del govern busquen que els adolescents del nostre país tinguin eines, no? El més important és que estan rodejats i envoltats per un entorn d'estímul constant, notificacions, vídeos curts, respostes immediates, i hem de recuperar aquests processos cognitius i tornar al bàsic, no? Tornar a pensar processos cognitius, comprendre, relacionar, ser crítics, no? Tenir aquest pensament en lloc d'aquesta prohibició cap a la tecnologia.
1: El conseller Miquel Samper anunciarà les mesures després de la reunió de la Comissió Interdepartamental per al Benestar Digital de la Infància i l'Adolescència. Els ajuntaments remarquen la necessitat de participar des del primer moment en la futura Agència d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya i demanen més recursos per millorar la qualitat de vida de la ciutadania des de la proximitat. Són demandes que han llançat els consistoris del tercer Congrés de Salut i Món Local que es fa avui demà a Barcelona per analitzar reptes com l'envelliment de la població. La presidenta de l'Associació Catalana de Municipis és Meritxell Budó i el de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote.
3: Si volem que aquestes àrees de salut siguin realment àrees integrades, el món local no hi pot arribar al final, sinó que hi ha de ser des del principi en aquest procés, no? I per tant, celebro que aquest model doncs faci aquest pas, no? Que els ajuntaments i que els consells comarcals siguin presents a la governança o de les àrees integrades de salut.
4: Els alcaldes i alcaldesses no necessitem que ningú ens digui el que hem de fer. El que necessitem són diners per fer-ho.
1: En nom de la Generalitat hi ha intervingut la directora general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, Sílvia Sobirana, que ha reconegut la importància dels ajuntaments. El Parlament va aprovar fa un any la creació de l'agència que integrarà els serveis sanitaris i socials. Un front de pluges afectarà Catalunya a partir de la propera nit i matinada i podria provocar incidències. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta al Pla Inuncat. Protecció Civil, de fet, diu que es preveuen xàfecs locals que poden ser molt intensos, sobretot a la zona litoral i prelitoral. Fins aquí les notícies en xarxa.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia. Podeu passejar els vostres gossos pel poble?
1: Però han de dur cadena, un collar amb identificació i un morrió si és un gos potencialment perillós.
2: La veu de Sant Joan, també per internet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Andrea Medina. El govern ha aprovat avui les primeres 67 mesures per garantir el benestar digital d'infants i adolescents. Ho ha fet en la reunió de la Comissió Interdepartamental per al Benestar Digital de la Infància i l'Adolescència. Miquel Sàper és el conseller d'Empresa.
2: Quan els mestres detectin una conducta no adequada dels menors, pues, com Salut són dues conselleries doncs, prioritàries i, per tant, insisteixo, aquest és un treball de 12 conselleries, cadascú fa la seva feina, cadascú aporta el que és necessari perquè hi ha un bé jurídic a protegir, que és la salut dels nostres nens. I igual que tenim molt clar que no és bo que els nostres nens mengin productes refinats i molt sucre i molt greix i molts, doncs també tenim molt clar que igual que la salut física és important, la salut emocional i psicològica és tan igual o més important.
1: Les mesures prenen com a base la recent actualització de la Guia de Salut Digital. La intenció del govern és que les mesures siguin d'aplicació immediata i s'assumin a altres iniciatives que entraran en vigor al curs vinent, com la recuperació de les lectures obligatòries a batxillerat i la necessitat que tots els centres educatius disposin d'un pla lector. Negociacions a contrarrellotge entre el govern espanyol i grups de l'oposició perquè demà el Consell de Ministres aprovi l'anomenat decret Mari Carmen. Un decret d'habitatge amb 10 mesures per evitar desnonaments, prohibir la compra especulativa dels fons voltor, estabilitzar preus de lloguer i regular els lloguers de temporada. El decret no té garantit ara per ara el suport del Congrés i de moment tampoc l'avala Sumar com a soci de govern. Des de Barcelona i sense fer referència explícita a les negociacions, Pedro Sánchez, advocat per actuar en l'àmbit de l'habitatge i privilegiar a l'ús residencial per sobre del turístic.
3: Tenemos que actuar en el ámbito de la vivienda, sin duda alguna, y hay que poner el foco de una vez por todas en la accesibilidad, en privilegiar el uso residencial de la vivienda frente al turístico. Cada derecho que hoy nos parece evidente tuvo antes a alguien diciendo que era demasiado pronto, y ya hemos tenido bastantes ejemplos a lo largo de estos años de democracia, o que estábamos yendo demasiado lejos. Algunos son siempre los mismos, por cierto, que siempre llegan tarde al progreso.
1: El decret llei d'habitatge que el govern espanyol vol aprovar demà pretén evitar més casos com el de la Mari Carmen Abascal, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada dimecres passat a Madrid, que ha esdevingut un símbol de la lluita per l'habitatge digne i que ha accelerat l'aprovació d'aquesta normativa. Condemnada una treballadora de l'Ajuntament de Vilajuïga per apropiar-se de 4.000 euros duplicant nòmines. L'acusada ha tornat íntegrament els diners i per això el fiscal i la defensa han arribat a un acord per aplicar-li l'atenuant de reparació del dany. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

L'any 1405, quan Enric el Navegant era només un nen i Cristòfol Colom encara no havia nascut, una flota de més de 300 vaixells va salpar de la Xina, en la més gran expedició naval que el món havia vist fins aleshores. La dirigia un home estrany i fascinant, Zheng He. Durant 28 anys va comandar 7 expedicions que van recórrer el sud-est asiàtic, l'Índia, el Golf Pèrsic, la península aràbiga i les costes orientals d'Àfrica fins a Moçambique. La seva flota, a part de portar riqueses i productes, també propagava la influència de l'imperi Ming. I llavors, l'any 1433, tot s'atura. Els viatges es cancel·laren per decret. Què va passar? 60 anys després, Colom creuava l'Atlàntic amb 3 vaixells minúsculs i Europa iniciava la conquesta del món. Avui, a les portes de Troia, parlarem de les flotes del tresor de la dinastia Ming i del seu gran comandant, Zheng He. Benvinguts a les expedicions marítimes del Ming, benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts, una setmana més a les Portes de Troia, el programa de Ràdio Castellà, produït per la xarxa de comunicació local. Aquesta setmana per parlar d'un tema fascinant i que ens porta, literalment, a l'altra punta del món. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera, l'Albert Abril. Bones.
1: Com anem, Alberto?
0: Què tal?
1: Bé,
0: portes bé la reentrada del curs?
1: Millor que el món.
0: Sí? Molt bé, això m'encanta, sí. Perquè és un comentari atemporal.
1: És que va fantàstic.
0: Passi com passi. Orient Mitjà.
1: Ui.
0: Orient Mitjà.
1: I tu?
0: Jo, bé. Uf, la Lliga.
1: La Lliga.
0: No sé. Bé, com és possible que la majoria de nosaltres no haguem sentit mai a parlar d'aquest tal Sanha? Si va ser, com deia l'Alberto, o sigui jo mateix, a la intro, el gran navegant de la seva època.
1: Doncs una miqueta pel de sempre, no? Perquè la història que se'ns ha explicat, la història que consumim constantment durant segles, no només ara, és la història d'Europa, és la història del món occidental. Les llistes de Colom, Vasco de Gama, Magallanes, no? Han definit moltíssim el nostre imaginari de l'exploració marítima, sobretot dels segles XV i XVI. I crec que, per exemple, per entendre, no? Ja ho anirem desgranant al llarg del programa, però per entendre la magnitud, no? de tot això, és molt il·lustratiu veure que quan Vasco de Gama arriba a les costes de l'Índia, no? A Calicut, el 1498, amb 4 vaixells i 170 homes, es va trobar que els xinesos ja hi havien arribat abans, dècades abans, i hi havien anat amb 300 vaixells i 27.000 homes.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast i YouTube.

0: Molt bé, doncs, després d'aquesta música que no sé si vols comentar...
1: No. Vaig posar a YouTube a Zeng He i em va sortir això i em va semblar interessant.
0: Aquesta música de censor.
1: Sí. Ah, sí, de censor total.
0: Molt bé, parlarem d'aquests viatges al tresor, però primer hem de situar-nos una mica en el context històric on ens mourem. I això ens porta a parlar a la Xina, o parlar de la Xina, de principis del segle XV. En quin moment es troba la dinastia Ming? Qui mana exactament en Xina? Què està passant?
1: A veure, la dinastia Ming, que ja ha ressonat en altres programes de les Portes de Troia, és la dinastia que governa a la Xina entre el 1368 i el 1644, bastant temps. Es troba en un moment de renaixement i orgull, no? És aquella dinastia que expulsa la dinastia estrangera, la dinastia estrangera, no? La dinastia d'origen mongol, els Yuan, però la clau de la nostra història és qui s'asseu en el tron. En aquell moment, l'emperador serà l'emperador Yongle. Recordar, no, també, que precisament la dinastia Ming és la que dona la forma que nosaltres... és la forma de postal, no?, de la muralla xinesa, amb tota l'esplendor, etc. Yongle no havia de ser emperador. De fet, era el quart fill del fundador de la dinastia i va arribar al poder l'any 1402 després d'una sagnant guerra civil en la que ell mateix va enderrocar el seu propi nebot, que és qui va ser emperador durant uns mesos. Però clar, com tothom entendrà, començar a governar com a usurpador no et dona gaire bona propaganda i Yongle era plenament conscient. Llavors, com que tenia molts enemics interns, molts problemes de legitimitat, etc., el mandat del cel... va començar, doncs, a fer el que fan aquesta gent per legitimar el seu poder, no? Que és començar a fer projectes faraònics. En fa moltíssims, en fa també de literaris, potencia projectes literaris, però nosaltres destacarem per anar ràpid, i és que és el que comença el projecte de la colossal ciutat prohibida a Pequín, i també impulsa les expedicions marítimes de Zheng He, que serà el personatge de qui anirem parlant al programa avui, i totes dues coses tenen el mateix objectiu, no? Per una banda, projectar la grandesa de la Xina a tot el món, i per altra banda, a nivell més intern, construir una nova legitimitat per al seu regne.
0: Molt bé, projectar la grandesa de Xina a la resta del món, no? Què volien exactament? Quina és la imatge de Xina que volen projectar al món?
1: Clar, ells mateixos s'entenien com la civilització més avançada del planeta. Va? En aquest sentit, els historiadors econòmics, això també és molt difícil, però si més no, hi ha els estudis i ja sabeu que aquestes aproximacions són molt difícils i més quan parlem d'èpoques anteriors a la il·lustre... Bueno, és igual, quan no hi havia gaires dades, és molt difícil això. Ja ho sé. Però els historiadors econòmics estimen que al segle XV la Xina produïa pràcticament la meitat del PIB mundial.
0: Bueno,
1: sí? Com a indicador, doncs ens dona bastantes dades. La seva indústria tèxtil i metal·lúrgia no tenien rival, dominaven la pólvora, la brúixola, la impremta. Recordem els programes que va venir la Natàlia parlant-nos de la impremta abans de Gutenberg a la
0: sí,
1: Xina.
0: Això està molt bé, però mira'ls com estan ara.
1: Pobrets. Però que bàsicament el que anava a fer la Xina és ensenyar múscul, sí? Però a diferència del colonialisme europeu, i això també ho anirem desgranant al llarg del programa, a la Xina no anava a conquerir territoris, ni a fundar colònies, ni a imposar la seva religió, sinó que l'emperador el que volia fer era establir una mena de sistema tributari, que no vol dir que no sigui imperialisme, però anava a establir un altre tipus de xarxa jeràrquica.
0: Bueno, un imperi no implica imperialisme i pot haver-hi imperi sense colonialisme. Mm-hmm. És aquesta cosa que ens costa d'entendre des de la visió occidental. Com es concreta això a la pràctica?
1: A veure, buscaven que els altres estats estrangers reconeguessin formalment que l'emperador xinès estava a la cúspide de l'ordre mundial, no? que tenia el mandat del cel i que no hi havia res per sobre d'ell, òbviament llevat dels déus, en aquesta mena de jerarquia còsmica. A canvi d'enviar ambaixadors i regals, en forma de tributs a la cort xinesa, aquests petits regnes, perquè al costat de la Xina eren petits regnes i petits estats, rebien el reconeixement xinès com a estats legítims, rebien protecció militar, veurem que alguns més que altres, i accés a un dels mercats més rics del món en aquell al segle XV. Tot i ser una forma d'imperialisme, el que dèiem, no? No era una dominació... Era efectivament, una dominació més simbòlica i comercial, vale? Molt diferent a la dominació posterior europea, més militar, més extractiva, no?, que portarien els europeus cap a Amèrica, Àfrica i en moltes regions d'Àsia als segles següents.
0: Molt bé, fet aquesta reflexió inicial, anem ara a centrar-nos en el protagonista del programa d'avui, no? Aquest programa es va girafes a un nucli i vaixells gegants. No sé en quina de les tres categories entraria Zheng He, però... Bueno, però comencem per preguntar-nos qui era.
1: Ara, Zheng He serà el comandant dels viatges del tresor de la dinastia Ming. És a dir, el nostre protagonista avui. Ell va néixer el 1371, a la província de Yunnan, al sud-est de la Xina, amb el nom de Ma He. La seva família era Hui, no aprofundirem, però bàsicament era una minoria xinesa de religió musulmana. I tant el seu pare com... O sigui, sabem que tant el seu pare com el seu avi havien fet pelegrinatge a la Meca. De ben petit, per tant, ja va créixer escoltant relats de terres llunyanes, etc. De fet, el seu cognom Ma... és una adaptació xinesa del nom Muhammad. El 1381, quan Ma He tenia uns 10 anys, més o menys, l'exèrcit Ming conquereix Yunnan, que era l'últim bastió de la dinastia Yuan, de la dinastia mongola, que els Mings estaven enderrocant en aquell moment, i el seu pare va morir en el conflicte. Llavors, el nen va ser capturat per les tropes imperials i va ser castrat.
0: Veus, si era eunuc, llavors.
1: Eunuc, exacte. Exacte. I tampoc un vaixell enorme.
0: Per això li van retallar el nom, no? Per això no va ser Muhammad.
1: Li van trobar el mà, no? Va ser castrat, que no és una cosa molt estranya, perquè, bueno...
0: Home, d'entrada, a veure, no normalitzem.
1: No normalitzem, perdó. No, però que vull dir que era una pràctica habitual en certs presoners de certs estrats socials per convertir-los en servents segurs, no?, i en aquesta mena de entre cometes, casta, no?, que eren els eunucs, que després en parlarem una miqueta més.
0: Es castra poc, últimament.
1: Es castra poc, sí.
0: Sí, i aquella gent que ets defensors de la tradició, no?, diuen, que ja no es perden les formes.
1: Doncs comenceu per aquí, no?
0: Molt bé.
1: Serà castrat i serà enviat a servir a la casa del futur emperador Yongle, que...

0: En fi, quan Zhu Di pren el control imperial, esdevé l'emperador Yongle, va recompensar la seva fidelitat en el nostre protagonista d'avui i li dona el cognom de Zheng, el d'una família de l'aristocràcia militar. Llavors, en aquell moment també l'anomena gran director dels servidors del palau, que bàsicament, perquè ens fem una idea, era el rang més elevat al que podia aspirar un eunuc. Vamos, que en definitiva es diu que mesurava 2 metres d'alçada, que tenia una presència imponent i que en tots els sentits un home que, si us fixeu, no encaixava gaire en lloc, eh? És a dir, és un musulmà en una cort confuciana, un esclau convertit en almirall, perquè veurem que serà, bueno, ja ho hem dit, l'almirall d'aquestes flotes del tresor, i un eunuc que també comandava exèrcits, quan era una funció que no estava precisament reservada en els eunucs.
1: Molt bé, doncs la cosa promet.
0: Ei, com bé saps, volem portar el Portes de Troia al següent nivell i ens agradaria fer-ho amb tu.
1: Hem creat una comunitat a Patreon i a iVoox per a fans. Així, els que gaudiu del programa ens podeu donar un cop de mà per crear més i millors continguts.
0: Hi ha moltes opcions de subscripció diferents, totes amb recompenses exclusives. Si t'animes, tens tots els enllaços a la descripció del programa, al nostre lloc web i a les xarxes socials.
1: Gràcies per fer-ho possible i ara continuem amb el programa.

0: Molt bé, Albert. Abans de continuar amb el programa, què estem escoltant?
1: És la música introductòria a la sèrie de Black Sails, que jo sempre penso que és una sèrie bastant infravalorada. Òbviament va de pirates, no? No pot anar una altra cosa si es diu Black Sails.
0: La vida pirata, la vida mejor.
1: Ah, sí. Jo sempre he pensat que és molt infravalorada. Sí que és cert que, bueno, com totes les sèries, no? Temporades amunt, temporades avall. Però, bueno, em va agradar.
0: Tu la recomanes?
1: Jo la recomano.
0: Molt bé. Doncs molt bé, ja tenim la recomanació seriefila de la setmana, ja tenim també situada la Xina dels Ming, sabem qui era l'almirall d'aquesta encara no projectada flota del tresor, i ara comencem a donar-li forma. Com ens hem d'imaginar els vaixells, aquests 300 vaixells d'aquest estol? Com eren els vaixells xinesos de l'època?
1: A veure, aquí hi ha un debat historiogràfic molt interessant, com tants... Bueno,
0: un debat historiogràfic.
1: Exacte, que són superguais tots. Clar, les fonts xineses parlen dels Bochuan, que eren els vaixells del tresor. Els escriuen, ojo, com a naus de 120-140 metres d'eslora, és a dir, 120-140 metres del que seria de llargada, i 54 metres de màrega, és a dir, 54 metres d'amplada.
0: Shenghe, aquí algú està tractant de compensar.
1: Exacte.
0: Aquí algú té un traumita, eh?
1: Sí. Clar, si això fos cert, serien els vaixells de fusta més grans que s'han construït mai. Eren més del doble que qualsevol vaixell que navegués en aquell moment de fusta.
0: I els hi van posar dos rodes al darrere, no? També.
1: Per acabar ja d'omplir els buits, no? Per tenir una comparació, perquè ens fem una idea, la Santa Maria de Cristòfor Colom tenia més o menys uns 20 metres, 19-21 metres d'eslora, és a dir, de llargada. I, per tant, un vaixell del tresor Ming, si fessin cas estricte a aquestes fonts escrites, equivaldria a unes 6 caravel·les europees de llarg. Per tant, estem parlant d'unes bèsties molt grosses de fusta. Llavors, els historiadors moderns, òbviament, discuteixen molt aquestes xifres. Però, clar, és que l'arqueologia marina ha pogut demostrar que rarament hi havia vaixells xinesos d'entre els segles XIV i XV, rarament, superiors als 30 metres.
0: Llavors, hem d'entendre que les fonts exageraven? No s'ha trobat cap evidència arqueològica que ens pugui fer sospitar?
1: O sigui, sí, però ull. Ull, ojo, perquè sí que és cert que hi ha hagut algunes troballes arqueològiques i en alguns textos també remarca molt que eren molt grossos aquests vaixells. S'ha trobat un timó d'uns 11 metres de llarg. Un timó de l'època, no? De llarg en enginy, cosa que suggereix que alguns d'aquests vaixells sí que haurien ser extraordinàriament grans. Potser no feien 140 metres,

0: si més no, eren desproporcionadament més grans que els vaixells de fustes que estaríem acostumats a veure per aquí a l'Europa del 15. La veritat, probablement, és que hi havia vaixells de diferents mides. Sí que hi devia haver alguna nau enorme, que era més aviat un palau flotant, no? Poca utilitat, no? Però molt simbolisme, molt visual, etc. I naus de combat i càrrega més aviat petites. El que sí que és indubtable és l'escala global d'aquestes expedicions. O sigui, per fer-nos una idea, ja ho hem comentat abans, el 1405, la primera expedició de Zheng He comptava amb 317 vaixells i 27.800 homes. Anem a posar-ho en més perspectiva. L'expedició de Colom, com bé sabeu, comptava amb 3 vaixells i més o menys uns 90 tripulants. L'expedició de Magallanes i Elcano amb uns 5 vaixells i uns 200 homes, també. I l'armada invencible de Felip II, considerada una de les grans armades de la història de la humanitat, de 1588, és a dir, 160 anys després de les expedicions de Zheng He, tenia al voltant de 130 vaixells i uns 30.000 homes. I era una flota de conquesta, d'invasió, no era una d'exploració. Per tant, fixeu-vos, que Zheng He supera facilíssimament aquestes xifres 100 anys abans, 200 anys abans, etc.
1: Molt bé, això quan a la grandària, però a nivell tecnològic hem de pensar que eren vaixells com els que estaven acostumats els xinesos a l'època a fer servir, simplement que més grans, o hi havia algun avantatge, alguna novetat no només a Xina, sinó respecte a la tecnologia naval que per aquella època es feia a Europa?
0: Hi havia algunes coses, sí. Els vaixells xinesos del 15 començaven a tenir unes solucions a certs problemes que tu podies tenir navegant, com per exemple una inundació, que els europeus trigarien...
1: Pot passar.
0: Que els europeus trigarien dècades o segles, no?, a implementar-les en els seus vaixells. Com per exemple, jo crec que el més important és que els cascs, o sigui, el casc del vaixell xinès, d'aquests vaixells del tresor, estava compartimentat i aïllat. És a dir, que si una part del vaixell s'inundava, tu el que podies fer era tancar i simplement aquella part s'omplia d'aigua i la resta del vaixell no s'enfonsava. Sí que és cert que en els escrits de Marco Polo ell ja parla d'aquest tipus de vaixells i d'aquestes característiques. Això és del segle XIII. Però, bueno, passa desapercebut o tampoc s'entén el text de Marco Polo com recomanacions per fabricar vaixells. Això per mi seria el més important. Per altra banda, els vaixells de Zheng He també usaven el timó axial de popa, que és el timó que ens imaginem tots i totes.
1: El típic timó
0: que es posa darrere. Vale? Que això era una innovació xinesa que permetia maniobrar molt millor que no pas amb els timons laterals més tradicionals. També eren impulsats amb veles de jonc, que són aquestes veles que quan ens imaginem els vaixells xinesos són aquelles veles més rectangulars, no?
1: Sí, com de bambú, no?
0: Sí, exacte. Que eren semirrígides, però també tenien un punt de flexible i això els permetia orientar-se amb molta més precisió per aprofitar el vent amb uns angles que les veles europees i els màstils més rígids europeus mai els haguessin permès. També cal tenir en compte que l'oceà Índic no és el mateix que l'oceà Atlàntic. Llavors això també...
1: És el clar, si anem a lo fàcil.
0: Sí, sí, sí. També la flota del tresor navegava amb l'ajuda de la brúixola magnètica. Els europeus en aquella època ja navegaven també amb la brúixola magnètica, però simplement per destacar que a la Xina es va inventar més o menys al segle XI i a Europa no va arribar fins un segle, segle i mig més tard.
1: Molt bé, ja tenim els vaixells, tenim el perquè d'aquesta expedició del tresor i ara ens queda una mica una pregunta que està a l'aire, no? 27.000 i pico navegants. Qui anava a bord d'aquesta expedició?
0: Molta gent, tio.
1: 25.000 persones és mitja Barcelona de l'època.
0: Sí, sí, sí, són gairebé 200... Bueno, no, 200 salonis, no, però por ahí.
1: Dic de l'època de...
0: Ah, de l'època, perdó.
1: Serà 1.400, Barcelona té uns 50.000, 60.000 habitants.
0: Pues imagina't.
1: I zero turistes.
0: I zero turistes. Algun peregrí, potser, no?
1: Bueno, sí, algun. Però no li deien turistes. Vale, deien, no, els agradava dir-se viatgers.
0: Viatgers. Sí. La composició de la flota ja us podeu imaginar que era molt diversa. Òbviament hi havia mariners experts, normalment de la província de Fujian, soldats imperials, molts soldats imperials hi anaven, això també és cert, però també, que això seria el que ens imaginaríem, no? Mariners i soldats, vale. Però també hi anaven metges, astrònoms, cartògrafs, molts intèrprets de moltes llengües, comerciants, funcionaris que exercien funcions més aviat diplomàtiques i centenars de persones que servien com a mà d'obra. En molts casos aquesta mà d'obra eren pròpiament presoners. I de fet era gairebé com una, bueno, ja ho has dit tu, era com gairebé una ciutat en moviment, i s'explica en algunes fonts que en els vaixells més grans s'hi cultivava el propi menjar a bord. És a dir, feien com unes jardineres, com uns horts urbans.
1: Ui, mira, i cafè d'especialitat.
0: Això també.
1: Jo ara m'estic imaginant que no s'hagi fet encara. Jo llenço una... cobert xinès. Jo llenço una proposta.
0: Escolteu.
1: Que no s'estigui fent una sèrie històrica, rotllo, sense ficció, un Battlestar Galàctica, un Babylon 5, no? Aquelles grans naus espacials, no? Amb una... És tal que això, no? Tu agafes Star Trek i és...
0: Sí, sí, sí, és això. Això. Cultiu...
1: Una gran ciutat, sí, sí, sí. Una gran civilització en moviment.
0: Doncs una miqueta...
1: Doneu-me un parell de milions de joents i ja...
0: Només amb un parell de milions t'ho fas, ja?
1: Bueno, jo què sé.
0: Uns quants.
1: L'alternativa. Va zero, o sigui, tot el que vingui.
0: En fi, o sigui, era tota una ciutat en moviment, eh? Òbviament que això que cultivessin menjar a bord...
1: Bueno, no et mories, no et mories d'escorbut, que
0: no,
1: això
0: exacte.
1: És una cosa que...
0: Exacte, exacte. De fet, a les cobertes hi tenien això, eh? Tines amb terra per fer créixer verdures fresques, brots de soja, portaven el bestiar viu... Clar, com que hi havia tant espai, es podien permetre portar ramats sencers i que reproduïssin, perquè les expedicions duraven, potser duraven 3 anys, no? Això evitava, com bé dius, el problema de l'escorbut, que era un dels grans malsons dels mariners europeus en les seves travessies.
1: I a les bodegues d'aquests grans vaixells que hi havia a les cobertes hi havia
0: allà, ramat,
1: una mena,
0: no?
1: De Corte Inglés, no, a la bodega.
0: Clar, a les bodegues que no estaven ocupades per provisions, transportaven enormes quantitats de seda, or, plata i sobretot la porcellana, no? Per oferir com a regals diplomàtics. Llavors, la porcellana blava i blanca dels Ming, segur que us sona que era un dels béns més preuats del món conegut en aquella època, sí, als segles 15, 16, i els pots i les gerres que Zheng He regalava als caps locals eren objectes d'un luxe inigualable en aquell moment.
1: És una mica un fenomen turista, no? O sigui, tu vas de viatge pel món i portes ceràmica i cendrers a la gent. O sigui, veig que hi ha coses que no han canviat.
0: No.
1: No pot parar-se a ensenyar-te fotos de les seves vacances,
0: però
1: sí que et porta un gerro
0: únic. De color blanc i amb dibuixets blaus.
1: Zheng He és, no? La teva tieta que va de viatge a l'estiu.
0: Li estàs dient una persona que col·lecciona imants cutres, eh?
1: És veritat, tu col·lecciones, és veritat. No, vols que parlem d'aquest tema? Vols que parlem de la teva nevera?
0: Podem parlar-ne, si vols, al final del programa. Si em queda temps,
1: Adrià, anota, parlarem de la nevera de l'Albert, que és una digna hereva del segle XXI del que eren les bodegues dels 300 vaixells de Zheng He.
0: A part de portar tot això, de tornada, el viatge de tornar cap a la Xina, allò semblava literalment això, l'Arca de Noé, perquè veurem que això no és únic de la Xina. De fet, tu, Alberto, més un programa has parlat, no?, dels jardins, no?, dels boscos privats de molts reis medievals, etcètera, que els interessava col·leccionar animals exòtics, etcètera. Doncs no era diferent. Quan els vaixells de la flota de Zheng He tornaven cap a la cort imperial xinesa, doncs anaven carregats d'això, de zebres, estruços, girafes... portaven un zoo sencer, òbviament.
1: Ficar una girafa a un vaixell té mèrit.
0: És que eren molt grossos.
1: Té mèrit.
0: Eren molt grossos.
1: Sí, però ser molt grossos no significa ser molt alt.
0: Ah, és veritat. Bueno, la portaven a sobre.
1: Clar. Està. I el vent, sí. No? Era com Raimon allà.
0: El carn fent així.
1: El vent.
0: Òbviament, a part, també portava ivori d'Àfrica, encens, fustes aromàtiques, espècies, etc.
1: Molt bé. I abans s'ha dit a la intro, i ho sé perquè l'he llegit jo, que Zheng He va realitzar 7 viatges. I on va anar? On va? Perquè un viatge, vale, però 7.
0: No, 7 i durant 30 anys. O sigui que déu-n'hi-do. Anem a dibuixar una miqueta la ruta.
1: Vinga.
0: A veure, l'Eunuc va realitzar, com acabes de dir un altre cop, 7 viatges entre el 1405 i el 1433. Llavors, el recorregut el podríem dividir clarament en dues grans etapes a mesura que la flota anava guanyant...
1: La d'anada i la de tornada.
0: Vale, diguem-ho d'una altra manera. Els destins dels 7 viatges els podem dividir en dues parts. Vale? A mesura que la flota anava guanyant confiança, doncs s'anaven allunyant cada cop més. Els tres primers viatges, que es fan entre el 1405 i el 1411, segueixen una ruta als comercials que ja estaven establertes al sud-est asiàtic. Al sud-est asiàtic, Índia, etc. Llavors eren camins que els mercaders àrabs, els malais, ja recorrien des de feia molts segles. Per tant, no estaven fent res de l'altre món, per dir-ho d'alguna manera. En aquestes primeres expedicions, a Zheng He passa per l'actual Vietnam, Java, Sumatra i Malaca, fins a arribar a Calicut. Sí, a Calicut, situat a la costa oest de l'Índia, això en 1405-1411.
1: I tot això sense pujar cap foto a Instagram.
0: Ni una.
1: Ni una.
0: Ni una.
1: O sigui, té mèrit, eh?
0: Sí, sí, sí. Sí. Arribar a Calicut molt temps abans que els portuguesos. O sigui, no, o sigui és per, no és per dir això és millor, això és pitjor, òbviament, no estem fent judicis, no serveix per això, simplement perquè posem una miqueta en perspectiva, no? Els viatges, els descobriments entre moltes cometes, etc. De fet, com ja m'ha explicat, el primer viatge ja va ser una pròpia brutalitat. Sí, 317 vaixells, prop de 28.000 homes, i no només anaven a fer diplomàcia, no només anaven a explorar i a dir, oh, mira, nosaltres som els Ming, adora'ns, no? O firma conforme som els millors d'aquestes terres. També en aquests viatges intervenien políticament, com per exemple en el segon viatge al regne de Khmer, o militarment com en el tercer viatge on Zheng He el que fa és capturar el rei de Sri Lanka i el porta presoner fins a Nanjing.
1: Lleig, això també.
0: Ah, sí, això sí.
1: També,
0: sí.
1: Ja. Sóc pobre, però...
0: Però no tant, eh?
1: Bueno, per sorpresa de ningú, també, no? No eren només... Ningú munta una expedició de 28.000 sí. persones i 300 vaixells per quedar bé de cara a la galeria, no? No només eren tímides exploracions diplomàtiques, però deies que hi havia una segona etapa a partir d'aquest quart viatge,
0: sí.
1: Cap a on van? Si ja han anat al lloc que coneixen.
0: Sí, bueno, ara allà agafen encara més embranzida, no? I a partir...
1: Fa baixada. Sí, clar, sí. Mires el mapa, fa baixada.
0: A partir del 1413, la flota fa un salt i s'endinsa en ple Golf Pèrsic, a Hormuz i a la península aràbica.
1: I passen l'estret d'Hormuz?
0: No. No. Bueno, no, sí, segurament sí que el passen. L'únic que en aquell moment potser estava una miqueta...
1: Potser està més obert.
0: Més obert, no? I aquí hi ha un detall clau. Fixeu-vos que estem entrant de ple al món islàmic, i és que, clar, si recordem, el propi Zheng He és musulmà, i això li permetrà actuar com un mediador cultural i diplomàtic entre l'imperi Ming i el món islàmic. I és a partir d'aquí, especialment en el cinquè i el sisè viatge, quan la flota s'atreveix a baixar encara més per la costa oriental d'Àfrica, passant per l'actual Somàlia i Kènia, i s'especula, hi ha algunes cosetes, alguna llegenda, algun mapa, algun escrit, que podrien haver arribat fins a Moçambique o fins i tot cap al Cap de Bona Esperança.
1: Oh, que bonic.
0: Que encara no es deia el Cap de Bona Esperança.
1: No, clar, sí, bueno. Simplement... Això d'aquí davant.
0: Això d'aquí, aquesta punta d'aquí, no?
1: M'hagués agradat molt que això, aquests viatges haguessin seguit i que en un moment determinat, no?, creuen el Cap de Bona Esperança i es troben portuguesos i xinesos allà com... Què fas aquí?
0: Qui ets? En fi, que aquests viatges movien delegacions de 16 estats simultàniament, per exemple. Vale? O sigui, perquè ens fem una idea de la gran magnitud de tot això.
1: Que és que estem en una escala, no?, de dimensió que ens sembla mitològica, pràcticament. No?
0: Sí,
1: i moltes vegades, no sé si en parlarem, de qüestionar la veracitat o no d'aquest relat, no? Perquè des de l'Europa occidental semblen fantasia. I d'aquests viatges, ja fora de les rutes comercials conegudes, parlant a l'Àfrica llunyana, l'imperi Ming realment en treia algun benefici material de tot això? Anava a buscar alguna cosa o ens mantenim encara en aquesta intenció merament de prestigi?
0: Serà un problema que tindran més tard, perquè veurem que es deixaran de fer aquestes exploracions precisament.
1: On repostes?
0: Sí, clar. Bueno.
1: Passen 28.000 persones, al moment que has de parar...
0: A comprar quatre queviures al súper, no?
1: Uns quicos.
0: Sí, deixes el súper buit. A veure, per damunt de tot, era una qüestió de prestigi i diplomàcia imperial. En total... Digues.
1: No.
0: Ah, vale, perdó, m'havia semblat que anaves... En total, 37 estats, o sigui, gràcies a aquests viatges, s'ha calculat que uns 37 estats van entrar en contacte formal amb la Xina gràcies a Zheng He i a aquestes expedicions. Llavors, per a la cort xinesa, l'impacte visual és molt gran, no? En el cinquè viatge es porten les girafes, lleons, zebres, s'expliquen històries, circulen llegendes... Vull dir que això és molt important a nivell visual, a nivell de prestigi, legitimitat, etc. Però el retorn econòmic veurem que no és tan clar, eh? Ja en parlarem Després.
1: Però tens una girafa.
0: Ah, sí, sí, com, una girafa que la portaves moltíssim.
1: Allà. Ara mateix com la peli de Madagascar, no? Mm-hmm. No us sembla? Que és com cada cop i volta que un d'aquests vaixells naufragui. I allà enmig de Madagascar acabin girafes, lleons. Es falta el pingüí, però fora d'això.
0: Podria ser-ho. I llavors que es converteixin en espècies invasores, no?
1: Sí,
0: i...
1: govern xinès, us regalem una altra...
0: 2 milions més.
1: Una, sí, sí.
0: Finalment el 7è viatge, que ja és l'últim.
1: Ho fem pel comunisme, també.
0: Ho fem pel comunisme?
1: Ho fem pel comunisme, tot el comunisme, sí. Que ens podran pagar.
0: Finalment el 7è viatge, entre el 1431 i el 1433, que ja va ser el darrer, torna a arribar a Hormuz, a l'Àfrica Oriental, però va marcar la fi d'una època, perquè el mateix Zheng He, ja gran, uns 62, 63 anys més o menys, va morir en altra mar durant el trajecte de tornada, o sigui, ell ja havia arribat fins allà. Amb la seva mort, tota aquesta xarxa diplomàtica que s'havia anat creant al llarg de 30 anys, de cop desapareix.
1: O sigui, estàs dient que es munta una expedició de 300 i pico vaixells, desenes de milers de persones, i perquè es mori la persona que ho porta, això, de cop i volta, fins a aquest punt era una missió personal.
0: Sí i no, Alberto.
1: Ah,
0: sí i no.
1: Molt bé.
0: Veurem després què passa.
1: Vale, molt bé. Doncs, bé, però el que jo no vull tancar aquest bloc sense que anem al suquillo, a la salsa. I segur que hi ha anècdotes, episodis concrets, alguna cosa que ens puguis explicar que sigui...
0: Sucosilla, no?
1: Sucosilla.
0: Tres. Vinga. No he trobat anècdotes especialment divertides, a part de les girafes, òbviament, que és la segona. Però anem a veure un parell d'incidents, no? Un parell de cosetes que van passant per allà. La primera passa en el tercer viatge, entre el 1409 i 1411.
1: Jo tinc una anècdota molt bona sobre l'escorbut, però que t'explicaré fora de micro, vale. Perquè és molt vergonyant.
0: Perquè ens censurarà.
1: És personal.
0: Vale. Oh, no vols explicar?
1: No t'ho he explicat mai?
0: Fem un programa per mecenes per això? Per explicar
1: no t'ho he explicat mai quan jo de petit vaig creure que tenia escorbut?
0: Què?
1: No, pues ja t'ho explico després.
0: Vale.
1: Clickbait total, eh?
0: Saps qui no tenia escorbut?
1: La girafa?
0: Això segur que no. En fi, a Sri Lanka, el tercer viatge, el rei no va rebre la flota amb la deferència esperada. I les fonts diuen que se suposa que els va intentar atacar. Zheng He va respondre amb contundència, va capturar el rei i el va dur cap a la capital xinesa. És a dir, tu captures el rei, te l'emportes a casa, però fixeu-vos que no annexiona el territori, no hi deixa guarnicions, no imposa tributs abusius. De fet, quan el rei de Sri Lanka és capturat, és tractat amb respecte a la cort xinesa i finalment és tornat al país. Ara t'hem tingut aquí uns anyets, t'hem educat, t'hem donat totes les comunitats del món i et tornem al teu país, sí? Perquè estiguis convençut de que som homes de homes. Fixeu-vos un altre cop que l'objectiu és això.
1: Una mica que va fer Estats Units amb Bin Laden, no?
0: Sí, exacte, el mateix. Ho està fent en Maduro?
1: Bueno, en Maduro no sé si...
0: Fixeu-vos un altre cop que l'objectiu era el reconeixement simbòlic, no la dominació directa del territori. El segon episodi és el de les girafes. Això
1: aquest,
0: és molt divertit.
1: Volem saber més de les girafes.
0: Doncs hi ha molt poca cosa, però bueno, el que sí que val la pena destacar és que en aquest cinquè viatge la flota torna amb girafes de les costes africanes.
1: Les girafes tenen una pinta de marejar-se molt en un vaixell. Vull dir, no us dona la sensació de que no hi ha suficient biodramina i que una pota de girafa... Són herbívors, eh? Vull dir,
0: sí.
1: Devia ser això fantàstic? No, o sóc l'única persona perturbada mentalment que li dona voltes a aquest sí?
0: No, jo estic pensant constantment. O sigui, necessito imaginar aquests
1: viatges. Girafes marejades, sí, putant en un vaixell.
0: Però el coll et dona facilitat per vomitar fora...
1: Ah, tu penses que era com una mena de...
0: Jo crec que sí, o inclinant-se, saps?
1: Bueno. I tothom a la cobertura... Cuella contra... Seria com un joc, com aquells càmpings que tenen com jocs d'aigua,
0: sí.
1: No? Com cubells d'aigua que van com caient, sí, i la gent va allà, a veure si em mullo, però amb punta de girafa.
0: Mm-hmm. Quina imatge més? Fantàstica.
1: És la fantasia? Truca'ns.
0: Hòstia, estem recaptant molts diners avui,
1: sí, bueno, escolta... No has fet promo de Patreon, però pues, d'alguna manera haurem de...
0: Sí, és veritat. En fi... Cinquè viatge, Zheng He torna amb girafes cap a la cort de Yongle. Llavors, els xinesos mai havien vist girafes i les identifiquen amb els Qilin, que són una criatura mítica de tradició xinesa, que se suposa que aquestes criatures només apareixen quan el govern de l'emperador és aquell just, és el bon govern, és l'emperador que ha de ser, no? Quan té el mandat del cel, quan l'emperador és perfecte. Llavors, per l'emperador Yongle, que recordem que havia usurpat el tron, això és perfecte. Sí, perquè de cop apareguin aquestes criatures que s'assimilen a uns éssers mitològics que només apareixen quan les coses van bé i l'emperador és bo, doncs és fantàstic, és un instrument perfecte de propaganda imperial. Llavors, el tercer episodi, molt resumidament, és que Zheng He estableix una aliança amb el sultanat de Malaca, cosa que va convertir aquest petit estat en un enclavament estratègic pel comerç. I això li va donar protecció contra veïns poderosos, com Siam, un estat del qual vam parlar en els programes de la història d'Indochina i tot,
1: sí,
0: amb en Jordi Sallarès.
1: Recomanem moltíssim tota la sèrie de programes del...
0: 5 o 6?
1: 5, no?
0: Alguna cosa així.
1: Gairebé tants com Heracli. Per tota la història d'un subcontinent.
0: Espera't.
1: 5 o 6, no? Del... Ah, encara vols...
0: Alguna cosa podem
1: rascar. Hi ha una primícia, encara hi ha més Heracli. La gent...
0: Alguna cosa rascarem.
1: No és una petició popular que això continuï, però bueno, tu sabràs. En parlaves abans, el fet que Zheng He fos musulmà tindrà alguna rellevància pràctica més enllà d'aquests contactes amb el món musulmà?
0: Sí, a veure, se'ns explica que sí. I és un aspecte que sovint també es passa per alt. L'oceà Índic del segle XV era un espai dominat comercialment pels musulmans. Comerciants àrabs, indis i malais de religió islàmica controlaven les principals rutes i ports de tota aquesta, de tota la costa, de Swahili, la costa Swahili fins a Malacca. Tenir un almirall musulmà al capdavant d'aquestes macroexpedicions xineses no és casualitat, o sigui, tampoc és casualitat que ell sigui... No n'hem parlat, no? Però per què el trien a ell, no? Pues també perquè és un tio que sabem que quadraran aquestes rutes marítimes, etc. Si no és casualitat, és una estratègia. És una estratègia clarament meditada. Zheng He podia comunicar-se en àrab, ell mateix no necessitava intèrprets, cosa que també li donava cert estatus, entenia les pràctiques religioses, les pràctiques comercials islàmiques, inspirava una confiança immediata, no?, en els ports musulmans, que molta més confiança que una delegació purament confuciana, no? De fet, les fonts àrabs de l'època el descriuen amb respecte, perquè després parlarem de les fonts si tenim temps i veurem que hi ha altres fonts que no són les xineses que parlen d'aquests viatges. Els seus antecessors, recordem que havien fet pelegrinatges a la Meca, i ell, no se sap si ell va anar directament quan visita el Golf Pèrsic, però el que sí que sabem és que s'insinua que en algun moment envia alguna delegació cap a la Meca per fer alguna mena de ofrena o visita o el que sigui.
1: Molt bé. El que sí que tenim clar és que el 1433 aquests viatges s'aturen de cop, Zheng He mor en aquesta darrera travessia,
0: sí.
1: I aquestes expedicions es cancel·len, no? I per què tot acaba tan ràpid? Perquè si hi ha aquest prestigi, aquest estatus, aquesta aposta per l'expansió de la dinastia Ming, de cop i volta no els interessa els Ming continuar aquests viatges.
0: O sigui, la mort és l'excusa. La mort de Zheng He és l'excusa perfecta. Al final dels viatges no és el resultat d'aquesta mort, sinó que és el resultat d'un conflicte polític que s'estava bullint des de feia dècades, des de l'inici de les expedicions. I és bàsicament la lluita entre dos grups que controlaven el poder fàctic de la Xina, que representaven dues visions oposades del que havia de ser la Xina. D'un costat hi havia els eunucs de la cort. Ells controlaven aquestes expedicions i s'enriquien moltíssim amb el comerç marítim. I recordem que Zheng He era el màxim representant d'aquests eunucs. De l'altra banda, hi ha els funcionaris confucians, que són els mandarins, que veien les expedicions com un malbaratament de recursos, una distorsió de l'ordre confucià i, sobretot, una font de poder perillosa per als eunucs, que els feien la competència una miqueta als seus rivals. Llavors, en aquest sentit, els mandarins tenien arguments de pes, el que dèiem abans. Les expedicions eren molt visuals, eren molt boniques, portaven molt prestigi, però eren extremadament costoses i el retorn econòmic era molt difós.
1: A veure si al final el truco està en colonitzar, eh?
0: Ah.
1: A veure si...
0: Un funcionari confucià de l'època ho resumeix molt bé, i en una frase diria alguna cosa com els viatges de Zheng He han produït molt de soroll, però cap benefici real per l'Estat. Llavors, el sistema tributari que havia estat teixint Zheng He portava molt prestigi, ho hem dit, però no portava més beneficis que el comerç ordinari. És a dir, estaven finançant unes expedicions enormes que donaven més prestigi, veien més imatge que no pas solucions econòmiques concretes.
1: No, bé, anem al detall concret. Què fan per acabar amb aquestes expedicions?
0: Doncs són bastant impecables. Implacables.
1: Implacables o impecables?
0: Són implacables.
1: Són impecablement implacables, no?
0: A un altre programa em va passar això, no recordo quin. Implacables.
1: Implacables.
0: Quan l'emperador Yongle mor el 1424, fixeu-vos, 9 anys abans que Zenghe acabi les seves expedicions, el seu successor, Hongxi, decreta immediatament la suspensió de tots els viatges. Però el segon emperador, Xuande, reprèn la setena expedició, el setè viatge de Zenghe el 1430. Però com ja hem dit, 1430-1433, amb la mort de l'almirall, aquestes expedicions ja s'aturen. Els mandarins ja fan el cop definitiu. Es destrueixen els arxius de les expedicions, registres de navegació, mapes, diaris de bord, les llistes dels ports visitats. Es destrueix tot. De fet, fan desaparèixer de manera sistemàtica tot això. Inclús es modifiquen alguns registres imperials per restar importància en aquestes expedicions, etc. I, de fet, des d'aquest moment, des del 1433, la Xina dona l'esquena als oceans de manera conscient.
1: Vaja, quina llàstima. Ara hi ha un dubte que potser hem de respondre molt, molt, molt ràpid. Per
0: el respondrem ràpid,
1: temps,
0: sí.
1: Però aquí hi ha una incongruència, no? Si acabes de dir que es van destruir tots els arxius de l'expedició, com és que coneixem aquestes històries amb tant detall?
0: Bueno, és que, de fet, no les coneixem en gaire detall. Sabem, per molts llocs que va passar, perquè s'han trobat, sobretot, restes arqueològiques, no? Per exemple, el 2010, a l'illa de Manda, a Kènia, es troba una moneda de bronze del Ming, datada del 1400. En costes africanes es troben peces de ceràmica, es troben monedes que són d'aquella època i que seria molt difícil que hi haguessin arribat d'alguna altra manera. I també es troben quatre registres escrits. No entrarem en detall, però aquests registres escrits ens han arribat bàsicament perquè no són fonts oficials, sinó que és les descripcions que feia un dels traductors que anava amb Zenghe, els apunts que feia un comandant quan visitava un port i el descrivia, no? I també fonts escrites, com ja hem comentat abans, dels ports que visitava, que alguna cosa en àrab ens ha arribat.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: Molt bé, doncs passem d'Orient a Ponent.
1: Oh, molt bé. Winds of Winter, perquè marca una miqueta un final, no? És el final d'aquestes expedicions i he pensat, per desconeixença total de la música Ming, dic, posa una cosa que
0: posa una cosa de Joc de Trons, que entra sempre com...
1: Exacte.
0: Molt bé. Doncs tornem, si et sembla, a Orient. És important la decisió de l'estat xinès d'aturar totes aquestes expedicions marítimes?
1: És molt
0: canviaran coses?
1: Sí, moltíssim. De fet, la Xina no es tornarà a obrir a l'oceà fins, potser, i aquí ja potser ja m'estic tirant un triple, fins les guerres de l'opi. Vull dir que la Xina es mantindrà molt tancada durant molts segles. És un canvi que tindrà unes conseqüències geopolítiques molt fortes. Llavors, cal entendre una miqueta en tota la magnitud. Quan Vasco de Gama arriba a Calicut el 1498, a les costes de l'Índia, clar, troba una ciutat que ja està plenament integrada en unes xarxes comercials de l'oceà Índic. Aquestes xarxes comercials es van construir, no?, a través també dels viatges de Zheng He. Però els xinesos, que pocs anys abans havien estat allà amb flotes monumentals, ja no hi eren. Llavors, tot aquest buit que havien deixat els xinesos, sobretot en aquesta regió de l'oceà Índic, va ser omplert primer pels portuguesos, després pels espanyols, neerlandesos i els anglesos, finalment. Llavors, l'oceà Índic, que havia estat un espai comercial obert, multicolor, on competien això, no?, àrabs, indis, malais, suahilis, xinesos, no?, a poc es va anar convertint en un llac europeu.
0: Molt bé. I arriba un moment molt interessant, no?, que crec que hem anat espigolant al llarg del programa. Si comparem l'expansió xinesa amb la que farà Europa pocs anys després, quines diferències fonamentals trobarem?
1: A veure, la diferència és estructural i profunda. I va molt més enllà de les dimensions dels vaixells o de la quantitat de mariners. A veure, l'expansió europea dels segles XV i XVI estava molt impulsada per una combinació de factors que la Xina no tenia. Primer de tot, la competència entre estats rivals. També la necessitat d'or i plata per finançar guerres. La pressió dels mercaders privats per obrir nous mercats arran del tancament de xarxes comercials, com la Ruta de la Seda, bla, bla, bla. Tot això ja ho coneixem d'altres programes. També donava sortida a uns guerrers que s'estaven avorrint, no? I també la legitimació religiosa, la conquesta, etc. Aquesta idea, no? Portugal, la monarquia hispànica, els Països Baixos, Anglaterra, competien entre ells. Si un no colonitzava, ja ho feia l'altre. Llavors, aquesta pressió competitiva no existia a la Xina Ming, que es veia a si mateixa com el centre del món i no tenia rivals a la seva escala, a la seva regió en aquell moment. A més, les expedicions europees eren empreses mixtes, no? Eren estats i mercaders privats, compartien risc, compartien benefici, compartien motivacions, etc. Llavors, fixeu-vos, Colom navega amb capital mig privat, mig públic, entre cometes, recolzat pels reis catòlics. Vasco de Gama obre unes rutes comercials d'aquí, de les que es beneficien els mercaders portuguesos. Els viatges de Zheng He eren empreses estatals pures. O sigui, la corona paga, la corona s'embutxaca el prestigi, etc. Però sí que hi ha una diferència ideològica fonamental. Els europeus sí que van a conquerir, a convertir, a explotar, i els xinesos anaven a entaular rutes comercials, a impressionar i a recollir reconeixement simbòlic. No van construir colònies, no van construir factories, com farien els portuguesos a les costes africanes, no van imposar la seva religió, no van destruir les cultures locals de manera sistemàtica, però, òbviament, i un altre disclaimer, no estem fent un judici de valor sobre quin tipus de colonialisme o quin tipus d'imperialisme...
0: Fem-lo. Has posat Joc de Trons.
1: He posat Joc de Trons.
0: Hi ha aquella frase que en el Joc de Trons o jugues...
1: O mors.
0: Xina no va jugar.
1: No va jugar. És imperialisme, per tant, l'imperialisme sempre és terrible, però la comparació, no?, entre Europa i Xina...
0: Però sempre és millor fer-lo tu que rebre.
1: Sí, això
0: és horrible, però no sempre. Llavors, quin balanç fem de tot això? Quin balanç fem del nostre estimat Zheng He?
1: Indubtablement és un personatge molt interessant que, gràcies a les seves expedicions, es creen xarxes diplomàtiques i comercials que connecten la Xina amb més de 37 estats, que no són pocs, cartografia coses que els europeus no havien vist, no veuran fins dècades després, demostra que la Xina del segle XV té la capacitat, el que deies, no?, té la capacitat de dominar els oceans, però no ho fa. I, de fet, a regions del sud-est asiàtic, a Malàisia, a Indonèsia, a Tailàndia, hi ha temples dedicats a ell, com a protector dels...
0: És
1: dels
0: molt interessant perquè el gran expansionisme que portarà l'imperialisme europeu es fa amb invencions xineses, vull dir. La pólvora, que després els mongols arriba a Europa. Mira, amb això podem fer focs artificials. Una puta merda, fem canons. No? Ah. Mira, l'impremta, amb això podem fer paperets per... No, mira, fem opinió pública, fem persecució ideològica. Vull dir que al final, escolta, la capacitat existia, no? I anem potser tancant no només amb quin balanç fem, sinó com es recorda aquest episodi espectacular, però la va tan silenciat a la Xina.
1: A veure, si ens centrem en la pròpia Xina, el govern ha promogut la figura de Zheng He de manera explícita, sobretot des del 2000, en paral·lel a l'ascens de la Xina com a potència global. De fet, la narrativa oficial és bastant clara. Zheng He demostra que la Xina ha estat sempre una potència benèvola que establia relacions de mutu benefici, no de conquesta.
0: Sempre quan tinguis girafes, no hi ha problema. No,
1: clar. Si no tens girafes, vigila.
0: Què podríem donar nosaltres? Un ruc català?
1: Un burro català, com a molt.
0: Un burro català? No.
1: El capibara del Cosmocaixa.
0: Clar. Una oca de l'Empordà.
1: Una oca de l'Empordà.
0: Un tritó del Montseny.
1: Poca cosa més, eh?
0: Els falalà. Els falalà, no?
1: Doncs això, no? Que la Xina es pinta com una potència que s'extén, però per un mutu benefici, no de conquesta. En contrast amb aquest colonialisme europeu, no? Els xinesos diuen que oferien comerç, oportunitats i reconeixement i no explotació. De fet, em sembla molt interessant que ara actualment hi ha actualment la iniciativa del Cinturó i la Ruta de la Seda, que seria una mica com una idea de la nova Ruta de la Seda, és presentada en alguns cercles com l'equivalent modern dels viatges aquests del tresor. Aquesta iniciativa, si no la coneixeu, la iniciativa del Cinturó i la Ruta de la Seda, és un macroprojecte global d'infraestructures que es llença a la Xina des de l'any 2013. Llavors, aquest projecte consisteix en la creació d'una gran xarxa de rutes comercials terrestres, el Cinturó, i marítimes, la Ruta, per connectar Àsia, Europa i Àfrica. I el seu objectiu, bàsicament, és facilitar l'intercanvi econòmic, impulsar el comerç internacional i, com no, expandir la influència geopolítica xinesa arreu del món. Llavors...
0: Tot això està molt bé. Sí? Que ens queda un minut de programa i jo crec que la nostra audiència està esperant la resposta a la pregunta que acabes flotant a l'aire, que són els imants de la teva nevera.
1: No! Deixa'm acabar amb una reflexió. Deixa'm acabar amb una reflexió.
0: Reflexió.
1: Molt ràpid. Amb aquest objectiu, la Xina està realitzant grandíssimes inversions en infraestructures, ports, carreteres i ferrocarrils, que connecten la Xina amb Àfrica, Àsia Central i Europa. Però hem d'anar amb compte, no?, perquè sota la idea aquesta de estem portant les nostres coses, les nostres infraestructures per desenvolupar, al final també estàs creant unes dependències econòmiques. Ara em pots preguntar.
0: No, ara no preguntaré perquè ja no dona temps. Oh. Només dirà a la nostra audiència una cosa. L'Albert Abril col·lecciona imants de nevera el més mamarratxos possible.
1: Efectivament.
0: Seria això, no?
1: Sí.
0: Llavors, en comptes de preguntar-te, perquè saps qui has allargat el programa per no haver de contestar la pregunta, obro una petició als nostres oients. Hòstia. Que si van de viatge i troben imants de nevera vergonyants, ens l'envien
1: a la
0: ràdio castellà,
1: sisplau.
0: I prometem que l'Albert Abril se'ls posa a la seva nevera.
1: Així sí.
0: Molt bé, doncs fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies, Albert Abril.
1: A tu, Alberto.
0: Moltes gràcies a l'Adrià Tirado, el contoc tècnic, que us ha parlat Alberto Reig. Us esperem una setmana més a les Portes de Troia.
2: A les Portes de Troia, amb Alberto Reig, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

Hola, molt bona jornada i benvinguts a Vampiressa 2445, l'espai de música més o menys independent de la veu de Sant Joan, Ràdio Roda i el 9FM. Jo em dic Jordi Remolins, sóc amb tota la seguretat del món el puto pitjor DJ del planeta Terra, amb moltíssima diferència. Avui començarem sentint el Giancarlo, en Giampiero Reverberi, interpretant el Cimitero di Tucson.

Aquest era Sidney Barrett, amb un tema que també es diu de forma bastant semblant al del germà Gianfranco en Gian Piero. En aquest cas és Nel Cimetière de Turin. Bé, perquè ens agrada fer jocs de paraules perquè som una mica tontets. Bé, quan dic som em refereixo a mi mateix, però segurament és una forma d'autodefensa, de dir, bueno, no seré l'únic tontet, i no, realment no sóc l'únic tontet que hi ha al planeta. De fet, musicalment, moltes vegades em trobo discutint absurditats. Per exemple, gent que, no, és que els Diversiones és el que la gent vol sentir, és el que li agrada, porten ambient. Sí, porta ambient, doncs tu, jo què sé, porta aquí unes majorets i, o com l'altre dia els mexicans que van fer la festa del Grito, també hi havia la tira de gent, però bàsicament el que és Diversiones és un grup de joves que es guanyen molt bé la vida tocant coses tristíssimes i que quan van sortir ho feien moltíssim millor i com a mínim barrejaven cançons així una mica d'autor, no versions d'allò més convencionals com el Gloria de l'Umberto Tuzzi o de Final Countdown, sinó que hi posaven una mica de bona teca. Ara ja pràcticament la seva solvència brilla per l'absència. Sentim algú que sí que té talent i que el demostra, com són el Shop Talk, amb un tema que es diu Ramona.

0: Pregunta-li si té tabac.
1: Ens hem acabat l'últim paquet. Te'n queda de tabac?
0: Només uns quants, per ara pel camí. Demà te'ls torno, t'ho juro. Es pot saber per què no diu res?
1: Perquè pensa. Li costa més que la resta de la gent perquè li falten no sé quins cromosomes. Vaja, això és el que diuen els metges. També podria ser que fos burro i prou. Noi, que és per avui, vinga.
2: En Kevin va sospesar totes les opcions, però quan les va haver sospesades, va decidir seguir el consell del seu amic imaginari, l'Alan.
3: Digues aquest parell de torrepipes que si no es poden pagar el pis sí que es fotin. I escolta una cosa, si amb això no en tenen prou, me'ls envies a mi que ja me n'encarregaré.
1: Tu agafa el que li prenc el tabac.
2: En Kevin no sabia què fer. Estava una mica espantat, però això no volia dir que estigués disposat a deixar-se prendre el tabac. I tot d'una se li va encendre la bombeta. Només calia que agafés les fotos que havia fet a l'Anastasia i en Charlie i les ensenyés al seu pare.
1: Això no es fuma. Què collons repre... Pareu-vos un moment. Que t'estàs fotent la meva cervesa o què?
0: Oh, quina gràcia, oi? Amb aquesta llum sembles més jo que tu. Oh, ja és ben veritat, ja que la càmera engreixa una mica.
1: Diu, com t'he de dir que no em gorregis la cervesa i no et facis la parenta?
2: L'inconvenient d'haver ensenyat les fotos en Percy era que ja no podria fer xantatge en Charlie. Però en aquell moment, en Kevin només li interessava saber que tenia tabac per dies.

I de la Itàlia, de la Clàudia Mori, que ens interpretava Buonasera, dottore, ens en anem fins a Singapur, que és un viatge que hi ha gent que li agrada fer. A mi no crec que em vegin gaire més lluny d'Europa, de l'Europa civilitzada, i potser, si en alguna ocasió es dona el cas de creuar l'Atlàntic, però cap al nord, no cap al sud, si és possible. Doncs això, ens anem cap a Singapur per sentir una banda de greencore que ens toca un tema que no patiu, que no és massa llarg i que es diu Spiralize.

des de Manchester, els Stone Roses, deixant la seva petjada, en aquest cas no ecològica, sinó en aquest cas melòdica, amb un Made of Stone que perviu en el decurs de les dècades. Un altre tema de la mateixa banda, molt breu, és Elizabeth, My Dear, que sona exactament així.

0: pagat diners de la Seguretat Social i no te'ls has partit.
1: Me'ls havia guanyat jo, eren meus.
0: T'aviso, pobre de tu que no fluixis la mosca, tinc necessitats jo. I és fàcil que el nano també en tingui alguna.
2: Sí, el que el nano necessita és un cap que volti rodó.
0: Ai, Percy, no sé com tu fas, que sempre m'acabes fent riure. Ara me n'has fet venir ganes. I si aquest vespre quedessis a veure a casa, ja ho veuràs com no te'n penediràs.
2: No puc. Es veu que tinc un combat amb no sé qui al moll. Em paguen $300 només per deixar-me estovar. D'això en dic diner fàcil.
0: Doncs dona'm calés que me'n vaig de paradors.
2: Guanya-te'ls, foca. Au, aquí et quedes. No m'has tocat.
0: Ja veurem si et dura gaire el bon humor. Ves-me a buscar el telèfon, corre. I un altre covata també.

Scarborough Fair del Simon & Garfunkel utilitza exactament la mateixa tonada que l'Elizabeth Maider dels Stone Roses, tot i que els primers l'utilitzaven com una mena de crítica a la monarquia britànica, mentre que Simon & Garfunkel simplement van fer una bonica melodia que bé, que quadrava i a més li donava un to una mica més medieval al seu repertori. Tirem endavant amb un tema bastant més tecnificat, en aquest cas de la neve i el seu History, Sobat.

El duet musical format per Andrea Tirone i Roberto Conigliaro, els Mint Enterprise, versionant un tema que precisament abans he esmentat. O sigui que dic un tema que és massa evident que el facin els Diversiones i llavors el poso en el mateix Vampire Sounds. Ni tan sols tinc la decència de dissimular una mica i deixar-ho pel cap de 4 o 5 programes, no? Ho he de fer en el mateix. Però bé, la versió que en fan els Mint Enterprises em sembla bastant més brillant i bé, una mica més innovadora, no?, que la dels Diversiones dels collons. Ja que hi estem posats, podríem buscar quin va ser el millor moment del 444?

Doncs sí, en aquesta ocasió he triat, així aleatòriament, els Hot Freaks i aquest Girlfriend of the Mind, tot i recomanar-vos que, si podeu, sentiu sencer el 444 i també el 444,4, que era el Revampiresados, on agafava material, el millor material, de 20 programes des del 421 fins al 440. Travessem els Alps i ens anem cap a terres francòfones per sentir l'Alain Kahn i aquesta incursió en Amanuit.

0: Com estan les apostes?
1: Ara mateix, 20-1, que el borratxo no aguanta 6 assalts seguits.
0: Això les normals, i les altres?
1: 5-1, que en treu uns quants ossos trencats. Més de 3, premi doble. I com a oferta especial del dia, 50-1, que el desgraciat la dinya a la lona i queda estès com un sac de patates bullides xafades.
0: I aviam, què em dones si el molt subnormal acaba el primer assalt amb la mandíbula trencada i un parell de costelles fracturades, el segon amb el nas trencat i la melsa rebentada, i si a més es mor de traumatisme cranioencefàlic durant el cinquè assalt o abans i tot?
1: Aquesta és la superespecial superil·legal, 70-1, però l'ha de dinyar de traumatisme cranioencefàlic. No s'hi valen vessaments cerebrals, ni infarts, ni aneurismes, ni hòsties.

Lucas és la segona composició que sentim de Gianfranco en Giampiero Reverberi. Gianfranco era compositor, sobretot de música per Spaghetti Westerns. Va néixer el 1934 i va morir el 2024, amb 90 anys. 89, encara no havia fet els 90, però déu-n'hi-do la trajectòria que va tindre aquest genovès que sempre tindrem a les nostres orelles. També tindrem el seu germà Giampiero, amb qui, sobretot, va fer la banda sonora dels temes que estem sentint avui, que pertanyen a la seqüela de la pel·lícula Django i que es va anomenar Preparati la bara, i que em va sortir uns resultats musicals, crec que bastant espectaculars, bastant. Seguim el nostre trajecte d'avui, en aquest cas sentint els West Side Cowboys amb un tema 9999999, i no vull fer propaganda de cap diari, que llavors total perquè et cardin a fora. La cançó es diu Paper Chains.

Antonio Luque, més conegut com a Senyor Chinarro, és un malagueny que va versionar La Casa del Misterio dels Ilegales i li va quedar prou bé i prou original com per que el puguem escoltar a Vampiresados. A Vampiresados també sentim freqüentment els Ilegales. I en aquest cas retornarem al seu últim àlbum, el seu últim perquè no n'hi haurà més. Es deia Joven y Arrogante i en sentim el tema que li donava nom i que per mi definia bastant qui era el Jorge Martínez, un tio que no necessitava padrins perquè ell mateix s'apadrinava.

0: Bona nit, senyores i senyors, els dependents del barri, els dirigents sindicals i un grup escollit de membres del consistori i de les forces de seguretat els donen la benvinguda a aquesta vetllada especial de violència gratuïta i totalment il·legal. En aquest racó, el campió imbatut de boxa il·legal sense guants amb un historial rècord de 32 victòries consecutives, 22 per KO, 4 per coma i 6 per mort del contrincant. Amb tots vostès, Gary Morgan, àlies l'Espudellador. L'aspirant d'aquesta nit és aquella desferra humana que veuen allà. Un pobre borratxo que es fa dir Percy Spencer.
1: Borratxo! Mata! Pobre! Renta-li el cervell!
2: Tio, el cigarro!
3: Aixeca't, vinga, mitja merda fastidós, que fos pena. Com abans t'aixequis, abans acabaràs de patir, idiota.
4: Ves a la merda, maricón.
3: Serà bufar i fer ampolles, més fàcil que no em pensava.
4: Ja l'has vist prou, la pensió per llarga malaltia, espavilat?
3: Collons, aixeca't, borratxo de merda.
4: On és el cigarro? T'aviso que el pagaràs car, aquest error. Era l'últim que em quedava.
5: Allò que...
6: Ho sento, no s'ha mort.
7: Què hi farem? No es pot matar tot el que és gras. T'he desgraciat la teva paga. Va, som-hi, nois.

de Nova Orleans, uns coneguts de fa no gaires programes, els Twisted Teens, cantaven aquesta jabalina que m'ha fet pensar amb el tema dels Pixies, des del seu àlbum Bossa Nova, on van practicar aquell surf espacial tan especial i tan identificable, interpretant també un tema que es deia gairebé igual, Jabalina.

L'escocesa Isobel Campbell, antiga membre dels Belen Sebastian, crec que ho va ser durant 19 anys, i, a més, ex-lideresa dels Gentle Waves, ara en solitari, bueno, ja fa temps que actua en solitari, ens portava aquest Together Celestial, que perquè tingui una mica de contrast, doncs potser que recorrem a uns animals que es diuen Lipemania, i que segur que no es diuen Lipemania, que ja ho he pronunciat amb el puto cul, però que fan una música bastant més salvatge i jo diria que fins i tot inclassificable. No one can hear you in here.

0: Senyor alcalde, li he de comunicar que el pressupost de les obres s'ha duplicat. Em sembla que he portat tota la documentació que fa el cas. Ai, caram, Spencer, encara ets viu.
1: Vull donar-te les gràcies per la feineta i els calés. No tindries cap més combat preparat?
0: Ja m'ho miraré i ja t'endiré alguna cosa. Ara mateix tinc molta feina.
1: No passa res. Ah, i una altra cosa. A l'aparenta ni mitja paraula dels calés.
2: Percy Spencer?
1: Qui coi ets tu?
2: Vinc a informar-lo que a partir d'aquest mes deixarà de percebre la pensió per llarga malaltia.
1: I a mi què m'expliques, tio? Doncs ja cobraré de benestar social. Fot el camp de casa meva, va.
2: Dropo paràsit.
1: Si no hi estàs d'acord, vés a parlar amb el govern, imbècil de merda. Si el govern es pensa que ell tot sol podrà més que en Percy Spencer...

existen heridas dels Mujeres que aquest últim cap de setmana van actuar al Mercat de Música Viva en dos concerts, tot i que utilitzant dos noms diferents segons se m'ha informat, i m'ho crec perfectament. Aquest tema, Existen Heridas, tenia aquest final instrumental que m'ha recordat moltíssim el del Sensitive dels Phil Mays, que com que el sentim tot sovint, ara mateix no tornaré a posar perquè sóc un pesat, però sóc un pesat en una certa mesura. Sí que sentirem l'últim tema dels germans Reverberi, You'd Better Smile, acompanyats aquí pel cantant Nicolò Di Bari, que hi posava la seva veu. Smile.

El predicador. Monarquia 21. Sobrevivíem als anys 80 amb tota aquella merda de gent d'ultradreta que no dissimulava de ser-ne, amb gent d'ultradreta que es feia passar per socialista o fins i tot comunista, i també per gent que simplement pel gust de provocar es posaven una gorra de les SS o una esvàstica al braç i ja tenies a tots els ultradretans d'una banda i l'altra esverats i maltractant-los, encara que sabies perfectament que representaven únicament un happening artístic. Ara mateix, en temps on la ironia està mal vista, el sarcasme és il·legal i el cinisme, el veritable, és considerat com a mereixedor de pena de mort, simplement respirem. En aquella època de la meva adolescència, sortia al balcó del número 16 del carrer d'Onyestesí de Ripoll i mirava si hi havia algun amic a la plaça dels Porcs. La plaça dels Porcs aleshores s'anomenava d'Espanya, que pel fet seria bastant el mateix o segurament pitjor. Si n'hi havia algun d'amic, baixava i començàvem a xerrar, a fotre'ns dels vius, dels morts, de qui els vetlla i de qui encara havia de néixer. Jugàvem a pilota, a dir-li feixista al Segura, o pajero al pajero, que era un individu que vivia sobre del bar Múnic, que tenia fama de pagar perquè els nois es deixessin tocar, tot i que la majoria saltaven els grons a les escales de 5 en 5 amb les 50 o 100 pessetes que els havia pagat abans de deixar-se arribar als baixos. El que més agraeixo d'aquell temps eren les converses que teníem. Alguns companys ja es veia que mai allargarien més enllà de les ventositats que sortien del seu esfínter, i d'altres podien plantejar-te contradiccions que feien trontollar allò que contemplaves d'una manera o d'una altra. El mes de maig de 1985 no estava passant la meva millor època. Després de la final de Heysel, que la Juventus va guanyar de forma lamentable i de penal al Liverpool amb 39 difunts a la graderia, majoritàriament italians, vam trobar-nos en un banc de la plaça dels Porcs. Si haguessin guanyat els anglesos, hauria estat fins i tot pitjor. Però alguns amics estaven indignadíssims amb els aficionats del Liverpool, a qui consideraven pitjor que Hitler, Mussolini i Franco junts. A Felipe González ni se'ls acudia sumar-lo a l'equació. Si aleshores ja hagués llegit Febre a les grades de Nick Hornby, hauria tingut raons per contradir-los. Si mai et llegiu, sabreu per què ho dic. Puta vida intermèdia. El cas és que aquell era el nostre hàbitat, la nostra xarxa social. No era ni millor ni pitjor que qualsevol altra, però era la nostra. I ens hi trobàvem amb en Joan del carrer Tallaferro, l'Eugeni del carrer de les Vinyes, en Xevi del carrer Progrés, en Pep del barri de Sant Pere, en Jesús de la carretera de Barcelona i alguns altres que, perdoneu-me les llacunes de la memòria, no recordo o alguns prefereixo no recordar. Ara mateix veig grups de joves, cadascun amb un dispositiu digital a les mans, esperant rebre instruccions. A casa no hi va arribar el telèfon fins al 1987,

0: just abans que marxés al servei militar, per poder respondre a les poques trucades que els vaig fer des del puto campament de Talarn on ens tenien legalment segrestats. Hi ha tarats que creuen que la societat d'aleshores era millor perquè havíem de fer la mili. Hi ha tarats que creuen que la societat actual és millor perquè disposem d'intel·ligència artificial. I no ens cal pensar per nosaltres mateixos. Jo mateix ja fa temps que he deixat de creure i fins i tot de pensar. Però si em deixessin triar entre tornar a néixer el 1970 i ser un vampir el 2026 o fer-ho ara per ser un autòmat dependent de la pantalla d'aquí uns anys, com ja ho són ara amb micromonarquies endogàmiques, la primera opció seria la meva. Encara que m'equivoqui. Encara que en Sala Martín i la seva lamentable forma de vestir, pensar i defecar tinguin raó.
1: Canyen nang, tu dijo. Canyen any, sang,

La primera bola extra ens arribava des de Copenhague, Dinamarca, amb el guitarrista i compositor Christian Key, que, segons sembla, interpreta una música afrobeat amb influències també groove i li queda no pas gens malament. La banda es diu així, Key, i el tema que n'hem sentit, Nangam. Pel segon bol extra, que no sé si en sentirem gaires més perquè va justet, justet de temps, l'anem a buscar a Austràlia amb els Emil and the Sniffers i el títol és Jerkin'.

No sé si eren gallegues, però dissabte passat, que es feia la festa del Grito a Sant Joan de les Abadeses, vaig arribar amb el cotxe i vaig pensar, va, aparca aquí a les 5 fonts, que hi ha bastant lloc normalment, però bueno, estava ple com de caravanes i no hi havia pràcticament espai. Bueno, i vaig fer la volta a les 5 fonts en el sentit que s'ha de donar la volta, o sigui, per la dreta i sortir per alt, per l'esquerra. Però hi havia un cotxe que estava sortint, no? Estava desaparcant, i vaig pensar, mira, ja tens lloc. I hi havia un altre cotxe que en lloc d'anar en la direcció que s'ha... O sigui, en la direcció contrària a les agulles del rellotge, no, en el sentit correcte de les agulles del rellotge, doncs elles ho feien al revés, ho feien en el sentit contrari, anaven conduint dues dones d'una certa edat, vull dir que aviam, que estaven més a prop, teòricament, de la caixa que no pas, no de la caixa d'estalvis, de la caixa de... o de la incineradora que no pas jo, no? Que veiem que també hi estic bastant a la vora, que tampoc vull ara treure'm anys, que ja ho faig habitualment. El cas és que una d'aquelles dones va sortir, va esprintar, bueno, es va esprintar amb una velocitat lamentable, sí, una rata coixa hagués anat més ràpid, i es va ficar just a l'espai que acabava de deixar aquell cotxe. Jo vaig arribar i vaig fer el gest de voler-m'hi posar, però vaig veure que aquella dona, que no portava ni matrícula, ni volant, ni carrosseria, ni hòsties, ni motor, estava plantada allà al mig. I vaig obrir una mica la finestra i li vaig dir, a veure, dic, no sóc d'entrar en conflicte, no, dic, però això no, això que esteu fent, no ho sé, no ens discutirem pas, ja podeu... I aquella dona simplement va fer el gest, volent dir, bueno... I vaig pensar, mira, quina felicitat, no?, aquesta dona, que està fent veure que és un cotxe perquè hi pugui aparcar la seva... No sé si era la seva companya, si tenien relacions sexuals, o simplement si s'havien llepat alguna vegada, no ho sé. No sé què hi havia entre elles dues. Sí que sé que una li estava guardant l'espai a l'altra. I vaig pensar, Remo, tio, aquí mateix, aquí a quatre passes hi ha lloc. Tu ets... suposadament més jove, hi vas i surts, i a més portava la furgoneta i portava una bicicleta, la bicicleta elèctrica del meu pare, que és una d'aquestes plegables que ens hem adaptat. Vaig baixar la bicicleta, vaig creuar el pont, vaig passar el pont nou, i per tornar, bueno, doncs res, tampoc és que em costés gaire esforç, més al contrari. Però vaig pensar, o sigui, el que vaig pensar en aquell moment, que no vull dir que ho siguin ni molt menys, vaig pensar, males putes? Va, sentim l'últim tema, l'última bola extra, la quarta bola extra, que pertany als Essex Green i que es diu Don't Know Why You Stay, que és el que diria Joan Garcia i que de fet ho dirà quan s'acabi aquest tema.

0: Això és Vampiresados, el teu pitjor malson sonora amb Ginaski. Encara estàs aquí?
1: Bueno, quan no hi sigui em trobareu a faltar. Va, fins la setmana entrant. Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, parla Andrea Medina. Protecció Civil enviarà un alert a les 10, ara en breus segons, per l'avís de perill molt alt per intensitat de pluja de 5 sobre 6 a partir de primera hora de demà dimarts a 8 comarques del litoral i prelitoral. Són el Garraf, l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, el Maresme i la Selva. Així ho ha anunciat la subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències, Imma Soler, en una compareixença on ha remarcat que l'episodi no s'ha serà generalitzat ni extens territorialment, sinó que la intensitat de la pluja serà molt puntual i molt localitzada. No hi ha restriccions de mobilitat, però es demana molta precaució.
2: Aquestes pluges que les esperen demà, que esperen que comencin a entrar aquesta nit i matinada, que demà al dematí tinguin una mica més d'intensitat, sobretot en la zona del litoral i prelitoral, entre la zona del Camp de Tarragona i fins a les comarques de Girona, Baix Empordà, la Selva. No és un fenomen extens territorialment, però que sí que és un fenomen que pot tenir intensitat local en alguns punts.
1: L'avís vermell es preveu de 6 de la matinada a 12 del migdia, però l'alerta en general abasta des de les 2 de la matinada de dimarts fins a la mateixa hora de dimecres. Per la seva banda, l'EMET alerta de perill extraordinari de tempestes al litoral i prelitoral del Camp de Tarragona. Mari Carmen, la dona de 87 anys i amb discapacitat desnonada, dimecres passat a Madrid, podrà tornar a casa seva. Aquesta tarda s'ha produït una reunió que ha acabat amb l'acord entre Urbagestión, l'empresa propietària de l'habitatge on vivia, i els representants de la Mari Carmen, que s'ha convertit en el símbol de la lluita de l'habitatge per l'habitatge digne. És una notícia d'última hora i, de fet, encara es desconeixen els detalls de l'acord. El seu cas ha accelerat la presentació del decret amb mesures d'habitatge des dels Premis Vanguardia. Pedro Sánchez ha dit que demà elevaran al Consell de Ministres un decret llei amb mesures urgents per alleugerir l'emergència habitacional que pateixen tantes persones a Espanya.
3: Hemos hecho un gran esfuerzo para materializarlo, con diálogo, con capacidad de negociación, incorporando propuestas e iniciativas de todas las fuerzas políticas que han tenido a bien el sumarse a este esfuerzo. Y ahora pido a todas las fuerzas parlamentarias que hagamos ese último esfuerzo para sacarlo adelante en el Congreso de los Diputados, con altura de miras, con sentido de Estado y con responsabilidad.
1: El govern espanyol ha fet arribar als grups l'esborrany de decret de mesures i ha provocat les primeres reaccions, tant Junts com Sumar han fet públic el seu desacord amb el text. L'esborrany planteja prorrogar fins a 2 anys els contractes de lloguer que acabin abans del 31 de desembre del 28 i limitar-ne les actualitzacions anuals al 2% fins a finals del 27. Fins aquí les notícies en xarxa. Que passi molt bona nit.
4: ¿Me dices tu nombre, por favor?
5: Mi nombre, Peyu.
4: De acuerdo, Peyu.
5: No, Peyu no, Peyu, con i.
4: Bien, Peyu, Peyu.
5: Peyu! Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
4: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
5: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
6: Hotel Restaurant Abatissa. Un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. La Batissa patrocina aquest

Benvinguts i benvingudes a la veu de Sant Joan, al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dilluns, de cognom, 28 d'octubre de 2026. I un dia com avui de 1996, el cinema Princesa de la Via Laietana de Barcelona era desocupat per la policia. L'antic cinema, que feia més de 20 anys que estava abandonat, quan l'Assemblea d'Ocupes de Barcelona el va ocupar al març, va esdevenir un centre social molt actiu i va donar visibilitat al moviment Ocupa. També, i especialment, va obrir el debat social sobre la manca d'espais públics i la impossibilitat del jovent d'accedir a l'habitatge, un debat que avui, 30 anys més tard, no només segueix sent vigent, sinó que s'ha agreujat per la falta de polítiques potents que frenin l'especulació immobiliària. Aquells ocupes, que tot i l'interès a igualar-los, res tenen a veure amb les màfies que rebenten pisos per llogar-los i explotar les persones més vulnerables, van ser desallotjats del cinema Princesa per la policia en un assalt violent que va acabar en una batalla campal pel centre de Barcelona que es va allargar més de 24 hores. Sobre el que van significar els 7 mesos que va estar obert el cinema Princesa i sobre moltes coses, en parla la filòsofa i escriptora barcelonina Marina Garcés al seu llibre Ciutat Princesa, en un relat en primera persona. Professora titular de Filosofia de la Universitat de Saragossa durant 15 anys i impulsora també del projecte col·lectiu Espai en Blanc, Garcés percep la filosofia com una pràctica que no només està vinculada al món acadèmic, sinó que està relacionada amb els moviments socials i culturals, els quals considera que són territori d'experimentació, contestació i compromís. Garcés defensa la filosofia com una forma de vida, un art que neix al carrer que continua sense interrupció a l'espai íntim i invisible. Ho fa als seus llibres, també des de la plaça que ocupa actualment a la Universitat Oberta de Catalunya, on dirigeix el màster en filosofia per als reptes contemporanis i el grup de recerca Mussol. I un dia com avui de 1977, els Sex Pistols publicaven Nevermind de Bullocks, que segueix sent considerat per molts el disc de punk més influent de la història i un dels àlbums més importants en tots els temps. Nosaltres escoltem Pretty Backhand.

0: I el passat divendres va morir en Marcel Miquel. Bé, ho sabreu perquè, doncs, de fet, avui al matí s'ha fet l'enterrament i feia ja dies que estava hospitalitzat. I bé, hem de dir que per nosaltres també ens ha tocat molt de prop, primer perquè doncs, érem companys seus al teatre, el coneixíem, també a la revista SJA, i en el mitjà pel qual m'esteu escoltant a la ràdio, ell era una de les persones doncs, més actives a nivell d'oients. Hi havia feedback, no? Alguna vegada ens deia si havíem comès un error o ens proposava temes perquè era interessant doncs, que els tractéssim. I sempre des d'aquesta discreció, sense voler doncs, aparèixer, simplement pel fet de que a ell gaudia del fet santjoaní, d'escoltar continguts sobre Sant Joan, de que eixampléssim el coneixement sobre la nostra vila i sobre les coses relacionades. És una pèrdua molt gran per al poble. Comentàvem, i s'ha comentat també a l'enterrament, que fins i tot la gent que no el coneixia o que no sabia què feia aquest senyor, doncs veurà com d'alguna forma o altra la vida del poble es ralentirà una mica, perquè ell era catalitzador de moltes coses culturals, ell era molt, estava molt al dia i coneixia molt, tenia molt de rigor i moltes de les coses que acabaven sortint publicades o això passaven per ell, per saber el seu criteri i per fins i tot el vistiplau, no? Perquè se l'havia guanyat després de tants anys, et senties més segur si li comparties una cosa i et deia això està bé o això s'ha de treballar més. El que farem serà escoltar una gravació que ha fet un altre company seu, en Pep Garriga, director del SAT, en Marcel també ho era, i ens ha fet arribar aquest àudio. També agraïm la generositat per voler compartir amb nosaltres i acceptar la proposta de parlar d'en Marcel.
1: En Marcel ens ha deixat. La veritat és que sempre la mort t'agafa per sorpresa, però aquesta no tocava, sincerament. Ha estat massa ràpid i no era el moment. Ara només tenim que sentiments de ràbia, impotència i desesper que no tenim cap tipus de resignació. S'ha estroncat tota una vida per endavant encara, amb una vitalitat que tenia, que encara et fa sentir molt més impotent davant d'aquest fet de la mort. Parlar amb Marcel podríem estar-hi hores i especialment tota la relació que ha tingut amb la història i la cultura de Sant Joan. No? Primer, com a persona que estimava el país, a Catalunya, la llengua i la cultura catalana, però especialment la cosa de casa, de Sant Joan dels Abadesses. Un treballador incansable que sempre tenia, no, mai no tenia un no per treballar per Sant Joan. Era un dels referents que teníem nosaltres a la vila. No ens podem referir a tot el que va fer, però potser fins i tot podríem recordar les coses més importants que va fer i que em venen al cap. Primer va ser un dels grans impulsors de tot el món sardanista, especialment en el moment de la ciutat pública de Sant Joan, en el qual ell va ser membre molt important de tota la ciutat pública. I gràcies a la seva gran tasca que va fer, va acabar sent secretari de l'obra del Ballet Popular dins de la Generalitat de Catalunya. Després, la feinada increïble que va fer per un dels grans llibres dels últims anys que s'ha fet a Sant Joan, que és quan va coordinar el llibre de l'Avanç sobre el recull fotogràfic. Ell va ser l'ànima que va impulsar, coordinar i catalitzar tota la feina que es va fer de recollida de les fotos. Divulgador incansable d'aquesta cultura i història de Sant Joan, hauríem de tenir multitud d'anomenar llibres que va fer especialment algun de la Sardana, amb en Joan Ferrer, articles de tota mena, monogràfics sobre temes molt concrets i especialment més de 3 o 4 monogràfics de la Festa Major, director de Vall dels Pabordes i multitud d'estudis que va fer i que va publicar, especialment doncs, en la nostra revista de la SJA, que era un dels grans col·laboradors, que gairebé no hi havia cap número que no hi havia una col·laboració seva. I tot sempre amb aquesta amor i aquesta pàtina de l'activitat musical, no? I especialment doncs, a l'entorn del monestir, doncs, era on ell era actualment l'organista. Per tant, per nosaltres és tot un referent d'aquest santjoanisme i sempre fet amb aquell rigor i aquella fina ironia que també tenen tots els seus germans, tant la Joana com en Guifré. En segon aspecte, i més relacionat al que ens pertoca que nosaltres, que el vam disfrutar i gaudir més en el món del teatre, des de petit sempre ha estat vinculat al Sant Teatre Centre, en l'àmbit musical, però especialment als anys 90 i durant aquests últims 30 anys sempre ha estat membre de la junta del nostre Sant Teatre i especialment primer, com la seva formació jurídica que tenia, ell era procurador de tribunals, era el secretari que se n'encarregava de que tota l'associació complís la normativa jurídica que teníem dins de la Generalitat i especialment dins, com a director musical, ell ha estat l'ànima de tots els nostres projectes que hem tingut al llarg d'aquests 25-30 anys des del centenari. Jo crec que recordar-lo amb ell i gràcies a ell hem de donar gràcies perquè ell ha consolidat l'actual grup musical que tenim, perquè si no, sense ell, crec que això seria impossible que hauríem pogut arribar a data d'avui amb un grup tan ferm per fer aquestes produccions musicals que estàvem fent. I per últim, com a amic personal i de la família del teatre i fins i tot de tota la família, cal destacar la seva forma de ser, no? La seva bonhomia. Jo no recordo mai un Marcel empipat o que cridava. I mira que a vegades amb assajos que feien al teatre bé ens convenia que cridés. Però sempre era aquest referent que amb la seva tasca silent, sempre desinteressada, mai tenia un no per tothom, sempre l'hem de recordar com aquesta persona que tenia Sant Joan al cap, que tenia la cultura al cap i que sempre el teníem com una persona que ens ajudava amb tot el que podia, no? Jo fins i tot recordo l'emoció que moltes vegades abans de ser públic qualsevol troball o descobriment que feia sobre Sant Joan em trucava o m'enviava un missatge i veies la il·lusió en els ulls de que allò que havia aconseguit per Sant Joan, no? Aquella foto amb una fira de vell que havia trobat per la primera foto, l'única que es trobava dels gegants antics de Sant Joan, o fins i tot la troballa del descobriment quan va poder demostrar amb tot aquest

0: que ha fet per Sant Joan d'aquesta forma tan desinteressada que ho ha fet sempre. En Marcel, Miquel, les dues M's que deia ell, i potser com gent de teatre que som, potser l'hem d'acomiadar dient també amb dues M's, no? Dir-li, Marcel, molta merda on siguis, i que nosaltres continuarem intentant escriure i cantant la lletra i la música d'aquest santjoanisme tan combatiu que vas portar sempre tu. Moltíssimes gràcies.
1: Que descansi en pau. Moltes gràcies, Pep. I seguim amb música. Guillem Gisbert ha publicat un altre tema del que serà el seu segon disc en solitari. El nou treball no sortirà a la llum fins al pròxim novembre, però el vocalista dels Manel l'estarà presentant abans en diversos concerts, el primer dels quals el 4 de març a Barcelona. A Girona estarà tocant el 3 d'abril a l'Auditori. El tema que s'estrena ara es diu Quan les coses anaven bé i l'acompanya Julieta Vidal, de l'Osa, a la veu, i Rodri Hernández, a la bateria.

0: Si vols veure de primera mà com s'elabora un formatge d'ovella i potser fins i tot fer-ne, estàs de sort. Aquest pròxim dissabte, des del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, han organitzat una visita a Mas Collart, que és on l'Emma Piloni elabora els productes de la Bona Pècora amb llet de les seves pròpies ovelles. Ja la tenim al telèfon. Hola, Emma.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Diria que això, que potser en els últims parell d'anys t'hem entrevistat com a mínim un parell de vegades,

0: No recordo si potser... Una era el programa Territori 17, que ho va fer l'Isaac sí. Muntades, fa molt poquet, i l'altra també diria que quan vam fer...
1: La cuina d'Itàlia.
0: Exacte, amb el José Alguacil, sí. A Sant Joan Cuina. Però, de totes maneres, com que ja n'hem parlat, però farem un recordatori per la gent que ens escolta per primera vegada. Coll d'Art, per qui no ens situï, està al terme municipal d'Ogassa, oi?
1: No, de Sant Joan.
0: De Sant
1: Joan?
0: Està al límit. Està al límit.
1: Sí, està al límit entre Sant Joan i Ogassa. La finca pertén a Sant Joan, encara. Uh-huh. I el camí del Taga, que parteix el terme municipal d'Ogassa i Coll d'Art, que és Sant Joan.
0: Explica'ns una mica com vas arribar al Ripollès. Perquè tu ets italiana, sí. Recordem-ho. Sí. Bueno, la gent potser pel nom i l'accent ja ho veurà, però...
1: Sí, va ser acabar la carrera d'arquitectura i anar a desconnectar, fer un viatge, i vaig parar a les Llosses, amb el Josep Orra, amb el Pujol, de Dax, i no tenia ni idea ni d'animals, ni de formatges, ni de res. I ell té una formatgeria i vaig començar a ajudar-lo a la formatgeria, després em vaig cuidar de la seva formatgeria durant un any o així, vaig fer cursos, em vaig formar, i després vaig conèixer el meu home, que és aquí a Sant Joan, i ens vam moure aquí a Sant Joan, i m'he mogut aquí a Sant Joan.
0: Curiosament, en Mel Brusaferri va fer una trajectòria semblant, no? Perquè ell també és italià, també és arquitecte, i també em sap que va passar per la mateixa granja, no?
1: Sí, sí, es van conèixer allà amb el Josep. Sí,
0: sí, sí, sí. Molt bé.
1: Sí, sí, jo ja estava allà treballant i ell estava allà de pràctica. Ens van conèixer allà.
0: Explica'ns com és el teu ramat d'ovelles. Quantes en tens i de quina raça són?
1: No, ara en tinc... ara tinc 25, però l'idea és arribar a 30, 35 ovelles, perquè això, tot el procés és manual i tot me'n cuido jo, doncs pues, més... De moment no hi arribo. I són ovelles de raça Latxa, les que venen del País Basc. Perquè és una raça lletera, però més rústiques. Dona una mica menys de llet, però va bé per pasturar, sobretot aquí, que la finca no estava gaire neta, o els boscos. Clar, si tenen un braguer molt gran, no podem pasturar, perquè es poden fer mal. Si no hi ha pastures molt netes. En canvi, aquestes tenen un braguer més recollit i són més rústiques, diem. S'adapten bé, s'han adaptat bé.
0: Dius que li ha de tenir-ne 30 i alguna cosa. Això, la gent dirà, home, són 10 més només. Entenc que si no hi has arribat és perquè això, per la has dit que no hi arribaves, és pel tema de la feina que porten, per munyir-les, per, no?
1: Clar, jo la munyida la faig manual i la finca tampoc és gaire gran i, clar, i els animals pasturen tots els dies de l'any. Doncs, pues, clar, a part de la munyida i la voral, hi ha tot el tema del pasturatge i del mantenir el paisatge, el territori, que tampoc pots sobrepasturar, si no tens gaire... gaire terra. Pues, com buscar un equilibri entre el territori que tenim, les ovelles, la meva feina, la munyida, després la llet aquesta l'has d'elaborar. I és...
0: Tornant una mica al canvi, i hem parlat d'en Mel, sí que venia de família de pagès, ho havia viscut, sabia què era, i tu, pel que comentes, era ben bé des de zero.
1: Sí, sí que tenia... Clar, mentre estudiava arquitectura pensava, ai, m'he equivocat, m'agradaria més això, fer com a agrònom o alguna altra carrera, però ja estava, ja m'agradava, ja està. I sempre tenia l'idea, sí que tenia un petit hort així en el jardí, saps? I sempre tenia l'idea de provar-ho. I ho vaig provar aquí a les Llosses, em va agradar i ja està.
0: T'ha passat ara?
1: Sí, la formació ha estat autoformació, diem. No tinc estudis d'això ni de...
0: No t'ha passat al revés, ara, que algun dia estàs allà amb els ramats, te n'escapa una o hi ha algun problema o hi ha molta feina a fer, estàs cansada, es fa tard, de dir, me'n torno a l'arquitectura?
1: No. Hi ha dies de tot, però no, clar, tot, sí que hi ha cap de setmana, no hi ha... Però és organitzar-se. Però, no, i... No, estic contenta. No.
0: Molt bé, parlem de producte. Quins productes fas i on es poden trobar?
1: Vale, de moment, clar, faig venda directa. I pues, aquí a casa tinc un meu grup de WhatsApp on reparteixo això a domicili, per aquí Ripoll, Sant Joan i Ogassa. I els productes que faig principalment són productes iogurts, panna cotta, formatges cremosos i curats, però els curats, clar, quan tinc excedència de llet, doncs faig curats, si no, no. Com que el ramat és petit, amb productes més frescos, així ja... Ja ho tinc tot.
0: Quin és el producte del qual estàs més contenta? Perquè tothom parla dels iogurts, sí?
1: Sí, el iogurt, sí. Sí, sí, perquè clar, vaig tenir la complicació d'això, que les iogurteres industrials, que són massa grans per mi, les de casa massa petita, doncs clar, me'n vaig construir una jo. Clar, és molt important quan fas formatge en qualsevol elaboració, el temps i la temperatura. Doncs jugant amb això, clar, obtens un producte més cremós o menys. I doncs clar, vaig estar un temps investigant.
0: Per tant, dius que te la vas haver de construir tu, comprant elements, aprofitant...
1: Res molt senzill, sí, sí, amb caixes de polispans, bombetes i termostat. Sí,
0: caram,
1: sí.
0: Molt bé. Què diries que és el més dur del que fas?
1: Potser portar estès a l'escorxador és la cosa que costa més. Quan... a nivell emocional, no a nivell de feina, també perquè clar, això, sent un ramat petit costa més, perquè els xais que són pocs i alguns els has d'alimentar amb biberons i la mare no... Perquè aquestes ovelles sempre tenen part doble, dos xais, i potser un no ho volen i l'altre sí, doncs l'altre has d'alimentar amb biberons. I... Això que costa més. I a nivell físic, depèn. Potser és part. Quan pareixen, si les has d'ajudar... Clar, sí, això és... Potser sí.
0: Ens han dit que aquest estiu amb la calor i fa més temps amb la sequera també ho has passat malament, paties?
1: Sí, aquest estiu sí. Sí, sí, perquè clar, estic acostumada que pasturen sempre i no hi havia menjar i sí que li vaig haver de donar herbes que em tria amb 3 o 4 bales d'aquestes grosses faig tot l'hivern. A l'hivern sí que estan a fora i a la nit... Això, li donem una mica més a dintre, perquè ja són més curts a fora. I i el juliol vaig gastar tota una bala que durant l'hivern m'hagués fet 2 o 3 mesos.
0: Per tant, això, que vas haver d'avançar el menjar de l'hivern, no?
1: Sí. Clar, el problema que tinc jo, si vols dir, és això, que sent molt petita, no puc comprar un camió, saps?, de menjar, i ni tinc espai per guardar el menjar. Pues és això, ne compro una o dues... I amb això és d'anar... Hem d'anar repartint per tot l'hivern. Bueno, ara... Trobaré ser petites.
0: Ara la gent, això, que no hagués escoltat altres vegades que hem parlat amb tu, se n'ha fet una idea molt clara. Anem ja cap al taller. Veiem que només dura 2 hores. Com anirà?
1: L'idea és això, que la gent... És un taller pràctic que la gent pot veure o participar amb la munyida, que et dic, la munyida és molt... És manual, però si volem provar munyir... ho podem fer tranquil·lament. I després amb aquesta llet, més la llet del dia abans, que ja l'hauré pasteuritzada jo per accelerar els temps, anirem a l'obrador, que està al costat de la quadra, i farem un taller de formatge fresc. Pues veuran de la llet com la llet es pot transformar en un producte diferent, diem. Pues la quallada, la pasteurització, la quallada, el desferat, el mullat... veuran tot això.
0: I això es pot aprendre, o sigui, es pot fer el procés en això en 2 hores?
1: El formatge fresc, sí, clar, en 2 hores. Sí que farem una mica de trampes, diem, perquè posarem més quantitat del quall del que en sol posar, perquè la quallada en 15 minuts la llet estigui quallada, doncs posarem més quantitat. I sí que el desferat, clar, quan faig formatge fresc, el desferat ho deixo tota la nit. En canvi, aquí serà una mica més ràpid, però no acabaran de fer a casa.
0: En tot cas, això, entenc que es pot arribar a fer a casa,
1: Clar, si vols fer formatges a casa,
0: sí.
1: Clar, la matèria primera és molt important. Clar, si amb la llet del supermercat no podràs fer formatge. Si tens un troballet... Això, fresca, diem, no pasteuritzada, crua, doncs pues, sí, sí, sí.
0: Molt bé.
1: Formatge fresc, formatge és molt senzill, sí.
0: Disculpa. L'activitat comença a 11:15. Sí. Com arribarà la gent a casa teva?
1: Això encara hem de mirar, perquè també depèn del temps. En teoria, la idea era que deixaven amb el cotxe a Ugassa i d'Ugassa venien fent un tros de ruta, així, venien a peu. Però per dir, l'any passat vam fer una activitat també amb l'Alter, però vam fer només la visita, sense taller. I aquell dia justament va ploure i pues, la gent va arribar en cotxe fins a casa i ja està.
0: Pues,
1: això encara hem de mirar en funció del temps que faci.
0: En tot cas, com que s'ha d'inscriure, no? La gent ja serà avisada, no? Si
1: sí,
0: hi ha algun canvi.
1: Sí, d'això ja se n'ocupen
0: de
1: l'Alter.
0: Ja per acabar, com veus tu la gestió del territori, el paisatge? Hi ha una altra santjoanina, una altra Emma, l'Emma Soy, que recordo que fa un temps va fer un estudi sobre com els ramats d'ovella doncs, eren tan positius per a la prevenció d'incendis. No sé, a tu qui...
1: Ah, sí, clar. Perdona, t'he tallat.
0: No, sí.
1: No? Ja, sí. Ja. No, clar, hi ha tot un projecte... Clar, que el Ripollès no, perquè no és zona d'incendis, però hi ha tot un projecte molt maco que es diu Ramat de Focs, que és una col·laboració entre bombers i ramaders. Això, que un ramat... Clar, amb 35 ovelles tampoc pots fer gaire, però amb ramats grans... Sí que, clar, tota la neteja del sotabosc i per la prevenció d'incendi va superbé. Sobretot ara jo veig aquí que quan sortim a pasturar així, clar, hi ha tots els arbres que aquest hivern han caigut amb el vent. Clar, allò són tots pins que estan a terra, tots secs, que és super perillós doncs, per els incendis. I clar, si tens ramats, que això ho poden aprofitar, clar... T'ho netegen, sí.
0: Justament has dit el nom, Ramats de Foc, i justament, no sé si és que la coneixes, a l'Emma, però ella és precisament tècnica
1: d'això,
0: de Ramats de Foc.
1: Sí, me l'he trobat un dia fent la cua de Reis. Fent la cua de Reis. Vam parlar d'això, sí.
0: Que bé, molt bé. Doncs, escolta, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Això, la gent que ho vulgui pot anar... A la pàgina del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser, i si no també amb els cartells que hi han penjats hi ha un codi QR per fer la inscripció, si no també nosaltres el posarem perquè la gent ho tingui fàcil. Moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
1: Igualment, gràcies.
0: Adéu, adéu.
1: Adéu, adéu.
0: I com cada dilluns, marxem més enllà de la lluna de la mà de l'Adriano Sabater, que avui ens parla de la mecànica quàntica.
2: Benvinguts a Més enllà de la Lluna, l'espai on viatgem a través de l'univers. A bord de la nau Infinitum, des d'algun punt entre les estrelles, retransmetem, connectats sempre amb la veu de Sant Joan. Perquè, malgrat la distància, mai no estem del tot lluny de casa. Recordeu, som pols d'estrelles, matèria antiga, que ha après a mirar, a sentir, a preguntar. Som consciència creada pel propi univers per observar-se a si mateix. Som una de les seves formes més belles. Un instant breu, però capaç de comprendre l'infinit. Així que quan mireu al cel aquesta nit, no oblideu que allò que busqueu també us està mirant. Avui us proposo una cosa molt estranya. Una cosa que podeu comprovar ara mateix. Mireu la vostra mà. Obriu-la. Toqueu la taula que teniu al davant. O agafeu un objecte qualsevol. Sembla evident que la vostra mà és sòlida. Que la taula és sòlida. Que l'objecte que teniu entre els dits ocupa un lloc concret. I que si intenteu travessar-lo amb la mà no podreu. Però què vol dir realment que una cosa sigui sòlida? Per respondre aquesta pregunta haurem de fer un viatge molt més petit que qualsevol viatge que haguem fet fins ara. Haurem d'entrar dins de la matèria. Imagineu que poguéssim fer-nos cada vegada més petits. Primer, més petits que una persona. Després, més petits que un gra de sorra. Més petits que una cèl·lula. I finalment arribem als àtoms. Els àtoms són els blocs fonamentals amb el que està construïda bona part de la matèria que ens envolta. I aquí comença la sorpresa. Un àtom té un nucli extraordinàriament petit al centre. Al voltant seu hi trobem els electrons, descrits per la mecànica quàntica. I entre el nucli i la regió on podem trobar els electrons, hi ha una quantitat immensa d'espai en comparació amb la mida del nucli. Per fer-nos una idea, podem imaginar que el nucli d'un àtom fos una petita canica situada al centre d'un estadi de futbol. La regió on trobaríem els electrons s'estendria fins a les zones més allunyades de l'estadi. I entre una cosa i l'altra, una enorme extensió sense nuclis ni petites boles de matèria compacta. Això ens porta a una afirmació que probablement heu sentit alguna vegada. La matèria és, en gran part, espai buit. Però compte, això no vol dir que el nostre cos sigui una mena de colador còsmic a través del qual podríem passar fàcilment. Perquè si la matèria és majoritàriament espai, per què no podem travessar una paret? Per què una mà no travessa la taula? Per què, quan ens assentem en una cadira, no continuem baixant fins a travessar-la? Aquí la física es torna especialment fascinant. Comencem pels electrons. Els electrons tenen càrrega elèctrica negativa. I quan intentem apropar moltíssim els àtoms del nostre cos als àtoms de la cadira, les seves estructures electròniques interactuen. Apareixen forces electromagnètiques que s'oposen a continuar comprimint aquella matèria. És una mica com intentar apropar dos imants per determinats costats, però a una escala molt més profunda i governada per les lleis de la mecànica quàntica. Però encara hi ha una altra peça fonamental. Una de les regles més importants de la física quàntica, el principi d'exclusió de Pauli. El seu nom pot semblar complicat, però la idea fonamental és preciosa. Els electrons són fermions, i els fermions idèntics no poden ocupar arbitràriament el mateix estat quàntic. Aquesta restricció és una de les raons per les quals la matèria té estructura. És, en certa manera, una de les raons per les quals el món no col·lapsa en una massa indescriptible. Els electrons ocupen diferents estats quàntics, i quan intentem comprimir molt la matèria, aquestes regles quàntiques es fan notar. Per això, quan la vostra mà descansa sobre una taula, la taula exerceix una força cap amunt que impedeix que la mà continuï avançant. Nosaltres en diem simplement contacte. Però a escala dels àtoms, aquest contacte és molt més interessant del que sembla. No tenim dues petites boles sòlides que xoquen com dues pilotes. Tenim camps electromagnètics, electrons, estats quàntics i les lleis fonamentals de la natura produint conjuntament aquesta sensació que nosaltres experimentem com a duresa. Ara podem anar encara una mica més lluny. Perquè si mireu una paret, sembla completament immòbil. Si mireu una pedra, sembla compacta. Si toquem el terra amb els peus, sembla que estiguem sobre una superfície perfectament contínua. Però la matèria que forma els nostres peus i la matèria que forma el terra estan interactuant a través d'una realitat microscòpica que els nostres sentits no poden veure. El que nosaltres anomenem sòlid és una propietat que emergeix del comportament col·lectiu de quantitats inimaginables d'àtoms i de les lleis que els governen. I això ens permet entendre una cosa molt curiosa. La duresa no és una propietat que existeixi perquè els àtoms siguin petites pedres dures. Els àtoms no són petites boles sòlides. La solidesa és una propietat emergent. És el resultat de com es comporten els constituents de la matèria quan interactuen entre ells. Una pedra és dura, una esponja és tova, un núvol és molt poc dens, però en tots els casos la física fonamental és la mateixa. Canvien les estructures, les distàncies, les interaccions i la manera en què els àtoms i les molècules s'organitzen. I ara penseu en una cosa encara més sorprenent. quan toqueu la mà d'una altra persona, quan acaroneu un gos, quan agafeu una pedra d'una muntanya, quan us recolzeu en el tronc d'un arbre, esteu experimentant aquest mateix univers microscòpic. Els nostres sentits converteixen aquestes interaccions físiques en sensacions. Pressió, temperatura, textura, duresa, suavitat. El nostre cervell construeix una experiència coherent d'un món que a escala microscòpica és molt diferent de la imatge que ens proporciona la nostra intuïció. I aquí hi ha una idea que m'agrada especialment. Nosaltres vivim en un món que sembla sòlid. Caminem sobre el terra, seiem amb cadires, pugem muntanyes, toquem i bevem l'aigua, mirem les estrelles. I tanmateix, quan baixem prou l'escala, descobrim que la realitat és molt menys semblant al que imaginàvem. El que sembla una paret immòbil està format per àtoms en moviment. El que sembla una superfície contínua està format per estructures microscòpiques. I el que sembla buit no és necessàriament un simple res. La natura no està obligada a assemblar-se a les nostres intuïcions. Nosaltres hem evolucionat per entendre arbres, pedres, animals i altres persones. No per imaginar fàcilment la mecànica quàntica. I potser aquesta és una de les coses més boniques de la ciència. Que quan mirem una mica més profundament, ens obliga a abandonar algunes de les nostres intuïcions més senzilles. Ens ensenya que la realitat és més estranya i també potser més meravellosa. La propera vegada que us asseieu en una cadira, penseu durant un segon. El vostre cos sembla estar simplement descansant sobre una superfície. Però sota aquesta aparent senzillesa, milers de milions d'àtoms estan interactuant. Els electrons del vostre cos i els de la cadira estan responent a camps electromagnètics. Les lleis de la mecànica quàntica impedeixen determinats estats. I totes aquestes interaccions invisibles als nostres ulls produeixen una cosa tan quotidiana que ni tan sols hi pensem. La sensació d'estar asseguts. Potser la cadira no és tan senzilla com sembla. Potser tampoc ho és la nostra mà. I potser quan diem que alguna cosa és sòlida, només estem descrivint com es comporta una realitat molt més profunda. Una realitat feta d'àtoms, de camps, de probabilitats i de lleis que funcionen des de les partícules més petites fins a les galàxies més enormes. I nosaltres? Nosaltres som aquí, asseguts damunt d'aquest estrany univers, intentant entendre-lo. I avui, abans d'acabar, només us deixo una pregunta. Si la matèria que ens envolta és, en gran part, espai, què vol dir realment que alguna cosa existeixi? Una abraçada còsmica, companys i companyes planetaris. Gaudiu del firmament.

0: I això és tot, nosaltres ho deixem aquí i tornem demà a partir de les 3. Adéu-siau.
1: Perquè t'agrada el futbol i vols veure'l al camp sense sortir de Sant Joan.
2: Perquè els teus fills o nets puguin fer esport i jugar al poble.
1: Per fer suport a una de les entitats amb més història de Sant Joan.
2: Perquè el club representa el nostre poble allà on va.
1: Perquè els nostres jugadors puguin sentir el suport de la barra jove i el teu des de primera línia.
2: Per aquesta i per moltes raons més, fes-te soci del Club Esportiu Abadesenc.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou disc Divivio Sound Machine, que mixturen l'afrofunk amb l'electrònica. Descobrim la col·laboració de Raúl Rodríguez amb el veterà músic de Madagascar, Rajeri. També descobrim l'aventura d'Antonio Arias dels Lagartija Nick amb la música Nahua. Recomanem un concert de Cima Funk a Barcelona i tenim un record per Jimi Hendrix. Tot això, com sempre, aquí, a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: La veu, música i informació.
1: Ses muntanyes, ets hotels, una campana, ja sé solo que fa sa matlle. Ses retxes d'una

0: A Sant Joan ens agraden els gossos i els animals de companyia.
1: Però no ens agrada que els seus propietaris no recullin els seus excrements. Els excrements canins són el principal focus de contagi de malalties entre mascotes i fins i tot poden arribar a afectar les persones.
0: Ens agraden els animals, però no els seus excrements.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: podríem tenir sort.
1: Mentre Marta Viana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
2: Literalment.
0: Poques ganes de treballar.
2: És que tinc molta feina.
1: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
1: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
1: A mi això també em va passar.
3: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canal.

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats. Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de pista de fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
1: Qui no balla no és viu.

0: No teniu pas la llengua, que això segurament us ho han dit més d'una vegada.
1: Teniu la bandera de Girl Band?
0: Deies Maria, oi?
2: Quedeu com una de Girl Band?
3: Que mores.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
1: Hi ha un no, no i no.
3: Sí.